cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
6: Som pura cafeïna.

0: no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7.

0: cosa a la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
2: Creu com sí. Una de Girl Band?
3: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Dieu no, no.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que l'ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional i en una compareixença des de la seva residència a Waterloo ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: Aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat. I és que ahir la tarda vespre el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta.
1: En el primer dia de precampanya, pel 29N, alguns dirigents del PP han continuat escampant dubtes sobre el vot per correu. Ahir el primer dia va hàbil per sol·licitar el vot postal de cara a les eleccions, però dirigents territorials de PES sospiten que aquest mètode és procliu al frau. Ho deien la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
4: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
5: Yo a mis hijos, que están estudiando fuera, los voy a traer a votar a la urna.
3: Aquest matí hi ha previst el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'edifici, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen 50 veïns. Hi ha famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Una d'elles és la Hanna, que ha passat els últims dies pendent de si el decret de Pedro Sánchez, que ha aprovat a la Diputació Permanent, es publica a temps i, per tant, impedeix el seu desnonament.
6: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat el bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
1: L'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units segueixen en preocupació la possible mort de pesta pneumònica d'una treballadora d'un laboratori a la província d'Irkutsk, a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha demanat informació a les autoritats russes. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha reclamat transparència a Moscou i ha dit que té previst trucar aviat Vladimir Putin.
3: Tinc una trucada prevista, molt aviat. Estem analitzant el tema en profunditat i estarem en condicions d'informar probablement demà.
7: Funny how I have that effect on people. It's something about my face.
8: It's a nice face.
1: Ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Marie Saint, protagonista al costat de Cary Grant, el sentit tots dos, ha perseguit per la mort.
3: S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock, amb qui va rodar Perseguit per la mort, amb escenes inesborrables com la persecució per les cares de pedra dels presidents al Mont Rushmore. L'any 1955 va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària pel seu paper a La llei del silenci, d'Elia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando. En una entrevista de les seves... en una altra de les seves interpretacions més recordades, Eva Marie Saint va protagonitzar la pel·lícula Exodus al costat de Paul Newman sota la direcció d'Otto Preminger. L'actriu s'havia retirat fa uns anys de l'escena i ha mort aquesta nit a la seva casa de Los Angeles als 102 anys.
9: A poca distancia va Messi, se ponen de pie en la platea, levanta el volumen de la radio, iluminate Leo, iluminalo Diego, en su último partido Messi le pegó.
1: Així narrava la ràdio argentina el moment en què aquesta matinada Leo Messi marcava de penal el 3-0 del partit Argentina contra Benín en el seu comiat de la selecció albiceleste. Ha marcat de penal al minut 70 de partit, tot i que ha donat, això sí, dues assistències. Així doncs, Leo Messi, el tern 10 de la selecció espanyola, la selecció argentina, deixa l'albiceleste després d'haver aconseguit l'últim mundial.
3: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
1: I amb aquests partits s'acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals ja tornen aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs.
0: Fins aquí les notícies.
10: Bon dia, matiners. Són les 5 del matí, 5 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dimecres. Deixeu-me que avui engegui els matiners saludant l'Eloi Cordomí, perquè un dia més hem d'estar pendents del cel. Eloi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Com anem?
10: Hem tornat a tenir una tarda vespre nit d'ahir i aquesta matinada també complicada. Quina és la situació ara mateix, Eloi?
11: A veure, ara mateix la situació és de molta més calma. El gruix de les tempestes ha desaparegut, ha marxat ja, s'ha desfet fins i tot, i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, ja són en forma de ruixats. No tenen la intensitat ni de bon tros de les pluges d'ahir. Es poden anar repetint aquestes pluges, especialment comarques de Ponent, potser l'Alt Pirineu, en alguns sectors del Prepirineu, sempre el sector de Lleida, i a la tarda sí que hi haurà més ruixats. Però, insistim en això, ruixats puntualment forts, 20 litres en mitja hora, tot estirar, i se situaran entre també el Pirineu, Prepirineu, en comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, potser al nord de les comarques de Girona, i entremig hi haurà moltes més clarianes. Per tant, avui una situació clarament diferent a la que vam tenir en dies anteriors. És veritat que hi ha una massa de núvols, de tempestes, que se situa entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear, encara és activa, aquesta es desplaça cap al nord-est, en principi no preveiem que arribi a la costa, això és el que sí que haurem d'estar seguint durant tot el dia, no fos cas que hi hagués algun canvi a última hora, però els models no ens ho marquen.
10: Perquè un dels fets que extraordinaris, no sé si i dir-ho d'aquesta manera, Eloi, que us esteu trobant aquests últims dies, és aquesta falta de previsió, perquè tampoc no es pot preveure, no?, que de cop i volta hi ha una tempesta, un temporal sobtat.
11: Sí, és a dir, hi ha tempestes que en el moment que arriben sobre el mar se surten d'escala, se surten de mare, no? Es comencen a reactivar i llavors a partir d'aquí els models no les preveuen bé. Això no és el que va passar ahir, no és el que va passar ahir, és a dir, ahir sí que vam preveure totes aquestes tempestes que reforçarien a la costa. Segurament sí que van deixar una mica més de pluja del que deien alguns models, però més o menys ja anaven en aquesta línia i llavors, com que avui tot el que preveiem és a l'interior, en principi doncs no haurien de tenir aquest tipus de sorpreses. Estimen això, hi ha aquest sistema de tempestes més moderat entre el País Valencià i les Illes, aquest és el que hem d'anar seguint per si de cas, però és un per si de cas.
10: Doncs estarem pendents, ara també Maiol Roger ens ho explicarà, els continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bon dia.
12: Bon dia.
10: Començarem d'aquí uns moments, avui també programa especial, no m'ho avancis, en un tres i no res. M'ho comentes, però abans engeguem el programa, ara parlem, Eloi.
13: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: ja va, bon dia matiners. Avui és dimecres 7 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, tal com ens estava comentant l'Eloi, les pluges intenses del litoral marxaran cap a la Costa Brava a primera hora de la matinada. Aquest dimecres tindrà o hi haurà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. Avui amb Marc Curado i Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per tu, Marc, quin dia ens espera, o millor dit, quan sortirà el sol?
2: Això mateix, molt bon dia, matiners. Avui a Bellpuig, a l'Urgell, el sol sortirà a les 7:59 minuts. El dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs mira, comencem el dia amb una cita de Guillem Soler, el cantant de Buhos, que ha deixat en una entrevista al diari Ara. El millor regal per un fill és el temps.
0: És cert que és interessant també llegir l'entrevista avui del Guillem de Buhos. Amb aquesta cita també arrenquem el programa. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de pràcticament ja amb Ricard Ostrell.
3: I ja diríem amb Ricard Ostrell i Eloi Cordomí, que s'està convertint amb el clima que tenim en el copresentador del programa. Mira, Ricard Ostrell està anant ara mateix cap a Xerta, que és on hi va haver les afectacions més grans ahir. Estarem a Xerta, a Paüls, a Jesús, a tots els llocs de l'Ebre on va caure la pluja més forta, també al Garraf, Vilanova, Sitges, Castelldefels, a Cambrils, a l'aeroport del Prat, a Granollers, on ahir es va enviar una alerta, tot i que l'aigua no va fer tan mal com els altres dies, però continua encara la ciutat bastant aixecada pels aiguats. Serem a tot arreu on hi va haver problemes ahir per explicar com s'aixeca aquest matí i quan podrem recuperar la normalitat.
0: Doncs tot això, avui, dia de ràdio pública, amb Ricard Ostrell, a partir de les 6 del matí, arrencarà com cada dia el Matí de Catalunya Ràdio. I avui, per començar, home, marxem cap a la Ciutat de la Llum.

0: interpretada per Franz Gall, una cançó que, per cert, va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1965, representant Luxemburg. Pupida Sich, Pupida Son parla d'una jove artista que se sent com una nina manipulada per les seves cançons i el seu èxit. Avui Franz Gall hagués bufat espelmes, l'artista va morir el 7 de gener del 2018. I avui la recordem amb la seva música, una de les maneres perquè el seu llegat artístic continuï viu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Bon dimecres. Què ha passat al món mentre dormíem, Quim?
2: Doncs mira, una notícia que és sorprenent, com a mínim. Recordes que la setmana passada una dona que van executar als Estats Units, doncs, va sobreviure a l'execució? Sí. Doncs, següent pas, s'ha despertat, està conscient,
0: sí,
2: i pot parlar.
0: Val. Viva.
2: Viva, viva, sí, sí, evidentment, evidentment. I ara diuen els seus advocats que li espera una llarga recuperació, perquè el trauma físic que va suposar per ella tot aquest procés de dues injeccions del pentobarbital, es veu que li ha deixat el cos fet una piltrafa, no? Però, clar, ara els advocats es plantegen el dubte de si se li ha de commutar la pena de mort.
0: Sí.
2: Si s'ha intentat una vegada, dues, i s'ha fallat, doncs han demanat que se li commuti la pena de mort. De totes maneres, a la noia li espera una condemna de cadena perpètua, perquè està acusada de matar, més amb acarnissament, una amiga seva de 19 anys, quan ella en tenia 18, l'any 95. És a dir, feia més de 31 anys que estava al corredor de la mort. Clar, ara s'ha obert un panorama difícil de predir que pot passar, però de moment la notícia d'aquesta matinada és que la dona ha recuperat la consciència, està, diguéssim, físicament bé i parla.
0: Una de les moltíssimes coses que han passat al món aquesta matinada mentre dormíem. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bona nit.
0: En només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Descobreixen un planeta que va néixer de les restes d'una estrella morta.
3: Sí, un equip internacional d'astrònoms en participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries ha trobat el primer indici d'un planeta de segona generació orbitant una nana blanca, és a dir, un planeta que no es va formar al mateix temps que l'estrella, sinó a partir del material que aquesta va expulsar quan va morir. El planeta seria un gegant gasós de la mida, atenció, de Júpiter.
0: I descobreixen... Perdoneu-me, aquí passem de l'Ot, perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella morta, però no us preocupeu que en tenim més. També és bona notícia que l'esmorzar de forquilla viu un boom a Catalunya.
4: Tant és així que s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla sota la marca Cultura de Forquilla, aquest grup de restauradors, l'esmorzar com a patrimoni viu, cuina, territori, producte, oficis, restauració i sobretot una manera de seure a taula. Un d'ells és en Juli, propietari de l'Andreueng del barri de Sant Andreu de Barcelona, que acaba de guanyar el premi a millor esmorzar de forquilla de Catalunya.
5: Gràcies a aquest trofeu ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural...
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: 1978, la revista Billboard explicava que Marvin Gaye acumulava 7 milions de dòlars de deutes.
1: Sí, el cantant havia presentat dues vegades la declaració de fallida aquell mateix any. Marvin Gaye estava travessant una etapa personal i econòmica molt i molt complicada, malgrat ser ja una de les grans figures del soul. Anys després, però, tornaria al número 1 amb Sexual Healing.

0: Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, va, que és un quart de 6 del matí, 3 minuts en directe, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio i també, per cert, en emissió conjunta per ICAT, que no me'n vull oblidar. És moment de repassar alguns moments del món de la tele.
2: Per exemple, Paz Padilla, que ha parlat del retorn de Belén Esteban.
3: Desde el regreso de Belén Esteban.
4: No he visto nada, no, ni me gusta, no, nada.
5: Vas a verlo, no te da igual.
4: No, que, no sé, que sea feliz, que todo le vaya muy bien, que todo el mundo sea feliz.
6: Bueno, ¿sabes qué? Récord d'audímetros.
4: Sí, ¿no? Guay. Enhorabuena. Pero la cadena también.
7: Se li ha entès tot, tot i no dir res.
2: Que todo el mundo sea feliz. Jo em quedo amb aquesta frase, eh?
1: No, però he dit que sea feliz, eh?
7: Sí.
2: I que todo el mundo sea feliz, no?
1: I que todo el mundo sea feliz. Sí, perquè ja sabeu que hi ha una guerra obertíssima entre l'expresentadora de Sálvame i els seus companys, que obertament sí que han dit que no la suporten. I és cert que Paz Padilla sempre respon molt bé, però a vegades ho fa amb un cert to irònic que no acaba d'agradar als seus companys. I et dic una cosa, això tindrà conseqüències, perquè crec que Belén Esteban torna aquest divendres a Telecinco al programa de Viernes.
7: I torna per tercer cop, ja?
1: I torna, no, el primer no hi va anar en directe.
7: No, per això, però el segon sí.
1: Sí, clar, home, amb, tal com els està funcionant,
7: sí.
1: Com un tro, segurament Belén Esteban respondrà també aquestes paraules de Paz Padilla. I molta atenció a tots els que a aquestes hores ens esteu escoltant, esteu corrent, esteu anant al gimnàs, esteu a punt d'anar a nedar, perquè hi va passar, o vam escoltar, un fisioterapeuta interessant al Tot es Mou.
7: Això mateix, el fisioterapeuta Dani Dot, que va passar pel Tot es Mou de la Menero i va explicar, atenció, alguns detalls importants sobre les agulletes.
8: Si tinc agulletes vol dir que he entrenat bé? No. No tenir agulletes vol dir que he entrenat bé. Perquè no, si tinc agulletes vol dir que m'he passat.
9: Carai, doncs sí que ens hem passat vegades.
8: Sempre, sempre. El sempre que passa que també hi ha diferents graus d'agulletes. Hi ha les agulletes d'aquelles que dius, vale, i després hi ha les que no pots ni caminar. Quan apareixen? 24-48 hores després de l'activitat física. És a dir, si t'has fet mal, ho saps. Al moment. Ho saps al moment o l'endemà. T'aixeques i dius, m'he fet mal.
9: I tinc el dubte si quan ja tens agulletes a vegades dius, doncs ara tornaré a fer una classe de body pump. I potser alleugeixo aquest dolor.
8: Sempre s'ha dit que és bo fer activitat física quan tenim agulletes, però disminuint la intensitat. El moviment, el activar la circulació, el que fa és que aquest múscul que està lesionat, en petita mesura, però és una petita lesió, el que fem és activar la circulació i, per tant, drenar aquests residus metabòlics del múscul que està inflamat i, per tant, sabem que quan fem exercici post-agulletes ens va bé per anar-la reduint.
1: I acabem amb una sorpresa musical per la reina Letizia.
2: Un grup de nens i nenes de Helsinki la van sorprendre cantant aquest clàssic de Perales.

0: Que bien, diu. Aviam, cantaven bé. S'ho havien preparat, això sí, eh?
1: A un grup de nens tu no els hi pots dir que mal.
2: Exacte.
1: Imagina que acaben de cantar, dius, que mal que lo hagis
0: fet. Igualment.
1: No m'ha agradat gens això que heu fet. Passar aquesta cançó de José Luis. A mi m'encanta l'accent que se'ls hi sent, que és molt divertit.
0: Sí, sí, no? És així, és així.
1: Doncs vinga, va, 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quan sona aquesta sintonia vol dir que els matiners obrim la revista del cor i hem de parlar de Frodo i Sam del Senyor dels Anells, que s'han retrobat 25 anys després.
3: Mm-hmm. Els actors Elijah Wood i també Sean Austin han protagonitzat un dels moments més esperats al Festival San Diego Còmic de Màlaga. En la conversa van parlar de la seva amistat, del que van viure a Nova Zelanda durant els 16 mesos de rodatge. S'han fet cues immenses, de fet, de fans que es volien fer una foto que costava, atenció, 225 €.
1: Apa.
3: Una foto, 225 €.
1: Apa.
3: Aquests són alguns dels fans que no s'ho han volgut perdre.
4: No sé, hemos hecho una foto y le hemos pedido que sujetase el anillo. Sí. Y hemos salido los tres con el anillo. Es muy simpático.
5: Muy simpático, sí.
6: Intentamos pillar firma, pero no pudimos, así que hemos venido a la foto, que la teníamos comprada ya en precompra. La verdad es que ha sido rapidito, pero el tío súper majo.
7: Muchos nervios, la verdad que estábamos todos temblando en la fila.
6: Es esto como que no te llega la sangre a las manos y las tienes frías después.
8: ¡Una puta mela!
1: Quina manera més fàcil de guanyar diners, t'ho dic.
0: Espero, o sigui, que acceptessin Bizum o alguna, perquè home, jo ara mateix no els porto a la butxaca, saps què et vull dir?
1: Suposo,
0: 225 no m'arriba.
1: Home, suposo
0: veure,
1: que per
0: 220,
1: per legalitzar 25, una miqueta, sí, saps què vull dir-te? Si no, ja a sobre, tot en negre, almenys que paguin impostos. Ja t'ho dic ara. I també hem de parlar de l'actriu Victòria Pagès, que ha parlat contra els expats, o millor dit, els ha analitzat, els expats de Barcelona.
0: I ho ha fet al balcó de la cadena SER. Pagès ha explicat la situació que ha observat al seu bloc de pisos.
9: Saps que tinc davant de casa. Van anar a parar uns alemans i uns austríacs. No parlen català, no parlen castellà, però res, eh? Jo els deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res. Un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no? De res. Ah, és que clar, ens fa fora. Dic, oh, clar, benvingut. O sigui,
3: benvingut ara, a Barcelona.
9: Clar, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
10: No. Estan patint ja ells també.
9: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses.
1: Vinga, va, 7 minuts, 6:15 del matí. A aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un programa especial amb motiu de l'aval de l'amnistia per part del Tribunal Constitucional. I de manera sorprenent, el Suprem va actuar ràpid i va obrir el camí de Puigdemont cap a Catalunya.
12: 4 minuts seran 3:15. Atenció, perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre de detenció. Paula Brujats.
13: Sí, perquè, dit i fet, Ricard Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat.
12: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3:15, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya.
11: A la tarda, l'estilista de TV3, Cristina Casas, ens va revelar que la Marta Bosch, presentadora dels esports al TN, va al plató amb crocs.
14: No dels crocs.
15: Ara què t'has dit? Estic segura que van amb uns crocs.
14: Sí. Gràcies,
15: Cristina.
14: Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
12: Ai! Llavors...
14: Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè, i des de llavors, doncs, els crocs els porten...
15: Ah, que sí que porten crocs!
14: De fet,
15: sí,
14: és que porten crocs!
15: Tenim crocs de la Marta Bosch, em sap greu perquè estem parlant aquí de la Marta sense...
14: No, però, no, però bueno, ara anem cap a la Raquel.
15: Sí, però té, és veritat, tot aquí, a la col·lecció de talons, però tu mires dins l'armari, té unes crocs negres, que suposo que és amb això, amb el que
14: baixa,
15: normalment, no?
11: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera ja començava a donar instruccions a la dreta per treure Pedro Sánchez de la Moncloa.
16: Este tipo tiene que ser desalojado y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto.
1: Els matiners. I quan falten 5 minuts per 6:15 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera, enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 7 d'octubre, Mercuri i Venus retrògrada es troben en conjunció a Escorpí. És un dia que ens convida a posar paraules al que sentim, recuperar converses pendents o atrevir-nos a dir allò que fa temps que portem a dins. Això sí, Escorpí vol honestedat, no quedar bé. Per tant, el consell d'avui és senzill. Parla des del cor, però escolta amb la mateixa profunditat. Perquè, de vegades, una conversa sincera pot canviar molt més del que imaginem. Bon dimecres.
1: Doncs vinga, que haurem d'escoltar des del cor i també fer-ho amb cap, tal com ens recomana la Cristina Borregra d'Astrocat.cat. Maria, què li diem a Gians per molts anys avui?
0: Doncs avui felicitem l'expilot de ral·lis Marc Coma.

0: també felicitem Simon Cowell.
1: Mira, que Marc, com el felicitem, perquè avui fa 50 anys, home. Nosaltres aquí el número rodó, el número rodó del Marc. Qui més, qui més?
0: També felicitem Simon Cowell, que és el famós productor de formats com Got Talent. Avui en fa 67 i acabem felicitant la cantant Toni Braxton.
1: La cançó més bonica al món de la música que Unbreak My Heart de Toni Braxton.
0: És molt tendre, també com aquells nens que hem sentit de Helsinki.
1: Sí, igual.
0: Igual. Avui arriba el

0: quina bona cançó per arrencar aquest matí. I cada dia, com molt bé sabeu els que ens escolteu, els matiners de Catalunya Ràdio, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Darío Porras, periodista. Li encanta la tele. Col·labora al matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
1: Hi ha una cançó que cada vegada que l'escolto em fa venir ganes de sortir al carrer a menjar-me el món. És una cançó del grup nord-americà American Authors i es diu Best Day of My Life. I a banda del bon rotllo que dona i de la filosofia de vida que pregona, em fa feliç perquè em recorda quan el meu fill era petit, amb 6 o 7 anys, ens la posàvem de camí de l'escola cada matí i la cantàvem a duo. Que tingueu un bon dia, o millor, que tingueu el millor dia de les vostres vides.
2: Els matiners.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Són 6:15, bon dia matiners i matineres i benvinguts al dimecres 7 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya.
2: Sí, aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, però no amb tanta intensitat com ahir. Les fortes precipitacions van començar ahir al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Els alcaldes d'aquestes dues poblacions han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
3: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
4: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim, i la veritat és que pues, jo el que he vist avui, i com jo amb els veïns que m'he anat trobant, no ho havien vist mai.
2: Ahir el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal.
1: El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
2: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara s'ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar, i ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la tornada de Puigdemont a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia.
1: Esquerra confiarà que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028.
2: El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que costa el final de la repressió, però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
2: També ha celebrat l'aplicació de l'amnistia Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. En canvi, Salvador Illa s'ha ofert a rebre-la al Palau de la Generalitat.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions el 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge.
2: Aquest cop, però, el Congrés sí que avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys, i és que la Diputació Permanent, que és qui pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. El suport del PNB hi votarà a favor, però, en canvi, tombarà el segon decret, que és el dels lloguers indefinits.
1: A França, els estudiants els toca fer balanç avui després de la gran mobilització que ahir va aplegar desenes de milers de persones arreu del país.
2: Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg. El primer ministre va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
8: Ni pas acceptable.
2: Ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern.
1: Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega de l'estat.
2: Sí, és el de la pastisseria Murreig, situada al carrer Verdi, que ha guanyat aquest any el concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Concretament, el croissant premiat és obra de Mathieu Atzenhofer, un pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Segons ell, és textualment un croissant molt francès, cruixent, d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. La pastisseria Murreig succeeix la pastisseria Canal, també de Barcelona, que és qui va guanyar el premi l'any passat.
1: Passat del Canal al Murreig.
2: Correcte.
1: Molt francès, molt cruixent, d'escorça
2: i tendre per dins.
1: I tendre per dins. Talment com un Murreig. Gràcies, Agustí. Bon dia. dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Ja els tinc per aquí, en Marc i la Maria. Amb ell repassem o fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
9: Sí, tant els titulars com a les fotografies. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula l'Ara. I el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia.
10: Un Carles Puigdemont aquí veiem en totes les portades. Al telèfon, a El País, parlant a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules. No tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia, és el que destaca l'Ara.
9: També avui en portada la pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions, llegim a l'Ara.
10: I La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar.
1: Toca també fer un cop d'ull als articles d'opinió. Avui tots els editorials, evidentment, opinen sobre l'amnistia.
10: La Vanguardia considera una molt bona notícia l'aplicació de la llei d'amnistia, encara que creu que arriba molt tard.
9: Celebra que això implica la normalització política que ha de contribuir als efectes de la ruptura de la legalitat a què va abocar el procés.
10: L'Ara titula La fi de la repressió i coincideix que la tornada de Puigdemont a Catalunya serà una gran notícia que ha de servir per tancar ferides i normalitzar la vida pública.
9: I exposa que la Catalunya del 2026 no és la del 2017, sinó que ara el país afronta múltiples crisis.
10: El periódico titula Via lliure a la normalitat política.
9: I celebra que Carles Puigdemont podrà ser declarat cap de l'oposició i actuar des del Parlament d'acord amb aquesta posició.
10: El país titula Ciutadà Puigdemont i diu que la decisió del Constitucional permet girar full, per fi, diu, els anys perduts del procés.
9: I destaca que, juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar la vida política catalana.
10: En canvi, l'editorial del Mundo es titula La legislatura de la impunitat.
9: Diu que l'amnistia, la llei fundacional de la legislatura, suposa un intercanvi inacceptable d'impunitat a canvi de poder.
1: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, qui ja puc saludar aquestes hores perquè crec que ets a la carretera. Ricard, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: Avui camí de Xerta.
11: Avui camí de Xerta perquè aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, sortim de l'estudi, anem cap al Baix Ebre. Cap a Xerta és un dels punts on ahir la pluja va deixar una de les imatges més impactants d'aquest episodi i perquè l'aigua es va convertir de nou en el protagonista del dia. Avui serem allà per acompanyar els veïns. Ara mateix la C-12, recordem que va quedar inundada, sí. Va haver-hi vehicles també atrapats. Hi ha 21 persones que van ser rescatades de vehicles afectats per l'aigua a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. I a Xerta els bombers doncs, van haver d'intervenir per rescatar conductors que havien quedat atrapats en aquesta carretera, per tant hi ha una feina important dels bombers, volem sentir els veïns, volem saber com es desperta Xerta, què és el que s'han trobat, quins danys deixa la pluja, tot això ho explicarem a partir de les 6 del matí.
1: Estarem pendents, com sempre, del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6, connectem d'aquí una estona amb tu, Ricard, carretera i manta, com s'acostuma a dir.
11: Sí, gràcies.
1: Fins ara. I a aquestes hores és moment de fer un repàs també a la premsa digital, un altre robatori en un museu francès.
9: En aquest cas, un llibre de 210 quilos amb coberta de Dalí. Ho llegim al Diari de Tarragona. Es tracta d'una obra de gran valor i única, considerat el llibre més pesat i valuós del món. Només la coberta de bronze té incrustacions d'or, agulles i petxines.
1: Caramba.
9: En aquest cas, sí, el robatori va ser al centre del contemporani a la ciutat francesa d'Issoire, a Alvèrnia, jo diria bé, al centre del país.
1: Quina activitat extra escolar s'està posant de moda a l'Àsia?
10: Aprendre a pilotar drons.
1: Molt bé.
10: Atenció, no és una utilitat, diguéssim que no és en va. S'ha convertit en una de les activitats més de moda entre els adolescents quan surten de l'institut, sobretot a la Xina i a Corea del Sud. En aquest últim país fins i tot han inventat el drone soccer, és el futbol amb drons, i més enllà de ser extraescolar, el pilotatge i la programació de drons comença a formar part dels currículums escolars. I ho recull Asia News.
1: On hi ha alerta, un baby boom?
9: Doncs mira, a Montgai, a la Noguera, aquest any 2026 hi naixeran 8 criatures.
1: Molt
9: una
1: bé.
9: Xifra inèdita en 25 anys. És una història que llegim al web del 3cat Info. Es tracta d'un poble de poc més de 600 habitants, més acostumats a les defuncions que no pas als naixements. De fet, no n'hi havia tants de naixements des del 2001 i encara una altra dada. Des del 2017 només hi havien nascut 2 nadons.
1: Ara només falta que obrin una pastisseria que es digui Morreig.
9: Això mateix.
1: I ja està. I augmentarem aquest baby boom. Què és el Premi de Gastronomia 2026?
10: És el xef de Cambrils, Joan Bosch, amb més de 50 anys de trajectòria entre els fons. Va començar a treballar amb els seus pares al negoci familiar a Can Bosch i el 1984 va aconseguir la primera estrella Michelin de les comarques de la Tarragona, distinció que encara mantenen. Ara rebrà aquest premi de gastronomia en la categoria de cuiner empresari que dona Hostaleria d'Espanya. Ho veiem al mes.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí en un dimecres que es preveu animat a Catalunya Ràdio i sobretot informativament parlant, avui tothom connectats amb la ràdio pública i nacional. Ricard Ostrell, ara mateix ho acabeu de sentir, camí de Xerta, avui serà un d'aquells dies intensos per escoltar la ràdio. Mentrestant, això sí, avui sembla que sí.
12: Ja pots agafar-ho tot i anar-te allò.
1: Et dic aquesta cançó quan soni a l'estadi aquesta nit, aquest vespre, no s'ensorrarà l'estadi Lluís Companys de Miracle.
9: Sí, sí, això que sentim és Oques Grasses. Avui farà aquest primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ara sí, el concert a 8:45 del vespre. El repetiran també, recordem-ho, demà, divendres i dissabte. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe l'últim concert, serà el del 10 d'octubre.
1: I també tenim novetats de Love of Lesbian,
9: que anuncia 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública al febrer. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Polo de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda avui a les 12 del migdia.

0: i avui també hi ha la Fira del Llibre de Frankfurt.
1: Editorials catalanes participen a partir d'avui a la 68a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. La fira congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i també en crònica cultural. Destaquem que a la Sala Beckett l'espectacle Fama Fomo Fumo de la companyia El Dente es podrà veure fins al dia 18, al Festival de Jazz Costa Brava, al Palafrugell fins diumenge i també al Teatre Lorca Símptomes, al Teatre Romea també fins diumenge.
0: Marc, no te'n vagis, eh?
1: No te'n vagis,
0: perquè falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Arriba un moment tens, un moment que es posa tots en guàrdia. Mira, també podria participar avui Ricard Ostrell des del cotxe. A veure, avui tinc l'Eloi també per aquí, em sembla.
2: Sí.
0: Tinc l'Eloi, tinc el Ricard.
1: I som tots.
0: Avui també tinc el Nil via de producció. Per tant, anem-hi perquè avui tenim una dada Maria completíssima.

0: que sentiu és Lionel Richie. Comparteix el nom amb Lionel Messi. I no és casualitat, perquè els seus pares li van posar en honor al cantant.
1: Ja hi som.
0: El cas és que, com hem explicat al principi del programa, aquesta matinada, Lionel Messi ha posat punt i final a la seva etapa amb la selecció argentina en un partit contra Benin a Buenos Aires. Han quedat 3-0.
1: Vinga, molt bé, doncs gràcies, Messi, per tot, un petonet. Maiol, ja saps que jo no sóc gens de futbol. Escolta, em podrà viure còmodament el que li queda de vida.
0: Però pots tenir sort, encara que en el
1: lloc. Sí, sobretot amb Messi. Sobretot parlant de futbol, no?
0: El cas és que el de Rosario ara té 39 anys, en porta 21 vestint la samarreta de la selecció argentina. Per això avui us pregunto.
2: A veure.
0: Quants partits ha jugat en aquests 21 anys Lionel Messi amb la selecció argentina?
1: Wow. Vinga, va, Nilvia, avui t'estrenes tu, que no hi ets mai.
0: 21 anys ha estat.
1: 21 anys, eh?
0: A la selecció.
1: Nil, 40 partits. A veure, Ricard Ostrell.
0: No el convocaven, es veu que no era prou bo.
1: Ricard Ostrell.
3: Clar, és que... 200.
0: 200.
3: Ricard, 180, 180.
1: 180.
3: 180. 180.
1: Molt bé, perquè ets el qui mana, eh? Però no es pot canviar la dada Maiol. Ai, la dada Maria, jo dic dada Maiol. Eloi Cordomí.
4: A veure, quants partits juguen cada any a la selecció?
1: A veure, hem d'anar una mica
5: endavant. Hem d'anar una multiplicació, no diré quina.
4: 250.
1: 250. Marc
5: anys,
1: Curado.
5: No? Això són molts anys.
6: Jo he multiplicat 21 anys per una mitjana, penso, que potser m'equivoco de molt, de 8. Per tant, 164. A veure què surt.
1: Macià Closes, tècnic d'aquest programa. 222 partits. I jo dic... 325. Posa'm música d'atenció, que és el que... demana el...
5: Hem anat de menys a més, veig.
1: A veure, Nilvia, 40 partits. Ricard Ostrell, 180. Eloi Cordomí, 250. Marc Curà, 264. Macià Closes, 222. I jo dic 325. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
0: Macià Closes!
1: No m'ho puc creure!
0: 208, Ricard, no hauries d'haver canviat. Haguessis guanyat tu.
1: Mira que Ricard la fina, amb aquestes coses.
3: Depèn de quina, però sí.
1: Sí, sí, exacte. Digue'm, Maria.
0: Doncs sí, ha marcat 176 gols, comptant el d'avui, que avui n'ha fet un, i ha tingut un palmarès d'un total d'una Copa del Món, dues Copes d'Amèrica, una finalíssima, un Mundial Sub-20 i una medalla d'or als Jocs Olímpics de Beijing. El número 10 marxa amb l'espina, però, de la final perduda al Mundial al juliol contra Espanya. Tots recordem aquelles llàgrimes després del partit, però pot marxar amb el cap ben alt, perquè s'ha guanyat l'estima i el respecte de tot el seu país, un país, per cert, l'Argentina, on el futbol és gairebé més que una religió.
1: Doncs, molt bé, escolta'm, sens dubte, poc li podem dir a Messi de la seva brillant carrera al món del futbol. Que ens passi uns milionets d'euros, que serem una mica més feliços. Gràcies, Maria.
0: Fins
1: ara. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos, sobretot aquells que, evidentment, ara mateix esteu connectats ja amb Catalunya Ràdio i amb els matiners. I és per això que avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany, per cert, celebren 48 anys de trajectòria artística i seran des del 15 d'octubre fins al 25 d'octubre al Teatre Romea de Barcelona. Si voleu aquestes entrades, ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93-201-7474, 93-201-7474. Recordeu, avui us portem al teatre una obra fantàstica que es diu Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments comencem a parlar amb tots vosaltres, els més matiners. 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, camí de Xerta. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
7: Molt bon dia.
1: Avui dia d'estar connectat a la ràdio una vegada més.
7: Exactament, per seguir els efectes dels aiguats d'ahir, que ja plouen sobre el que va caure el cap de setmana i el dilluns. Ricard Ostrell està a Xerta, estarem a Granollers, a l'aeroport del Prat, on hi ha afectacions, a Vilanova de Geltrú, també va caure l'aigua forta. Parlarem amb Cambrils, amb Castelldefels, també enviarem el Ricard a Paüls i a Jesús, que estan al costat de Xerta, i també hi va haver fortes afectacions. Us explicaré

0: Què està passant? Per què aquests models predictius dels que ens parla l'Eloi no aconsegueixen afinar com estàvem acostumats? Per què aquestes pluges venen tant de cop? Parlarem també els que heu d'agafar un vol en situacions com aquestes, quins, què podeu demanar a les assegurances, també els que teniu desperfectes a casa vostra. Per tant, un programa molt complet, sí, per seguir tots els efectes dels aiguats i una mica tot el que heu de saber abans i després de tot el que està passant.
1: Doncs vinga, avui dia, com cada dia, d'estar connectats a la ràdio pública i nacional. D'aquí res, mira, 12 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí un 3 i no res, parlem amb els oients més matiners de Catalunya.
2: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
3: No me quiere llamar, papá, que me llamo también.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
2: No entiendo.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
6: No.
5: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
7: It's the moment to believe in the project.
5: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
7: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
8: Pràcticament amb 10 minuts arribem a les 6 del matí. Esteu escoltant, com cada dia, de dilluns a divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Pendents una vegada més del cel. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Hola, bon dia.
8: Quin dia ens espera avui meteorològicament, Eloi?
9: Mira, avui sembla que anem tornant a la normalitat a poc a poc. Aquest matí amb grans clarianes a gairebé tot arreu. Hi ha molts bancs de boira també a les comarques de l'interior i encara alguns ruixats que aquest matí poden anar caient al sector de l'Alt Pirineu, especialment, i aquí es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, a la tarda hi ha més inestabilitat i tornarem a tenir ruixats i tempestes, però de caràcter més convencional, no aquests aiguats que hem anat tenint aquests últims dies, en previsió que es produeixin sobretot a les comarques de l'interior, punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu, el prelitoral és on creiem que poden ser més forts, aquí avisos de nivell groc activats de 20 litres en mitja hora, 20 en mitja hora, no 40, i alguns ruixats també en llocs de muntanya de l'interior de Tarragona, etc. Amb unes temperatures avui entre 26 i 27 graus a prop de la costa, 23-25 a l'interior, i demà sembla que baixa la temperatura demà i divendres d'una forma notable, amb una entrada de vent del nord, vent de mestral, fins i tot demà podríem arribar a veure una mica de neu a les muntanyes a la Vall d'Aran. Així que va canviant el panorama meteorològic.
8: Eloi, hem d'esperar més pluges aquesta setmana?
9: Demà sí que es poden reproduir algunes pluges i pluges que podrien ser fortes en uns trams molt localitzats entre el sud de les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. Llavors demà acabarem de concretar exactament el caràcter d'aquestes pluges i la situació. Però cada vegada, diguéssim, més ubicades en aquest sector i llavors de partir divendres hi ha molta més calma.
8: Doncs després d'aquest temporal sempre acaba arribant la calma. Que vagi molt bé, Eloi.
9: Vinga, fins ara.
8: Bon dimecres, adeu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
8: Molts de vosaltres penseu que regalar teatre és el regal perfecte. Ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla, que és entrant a regalateatre.cat. Regalateatre.cat. I d'aquesta manera estic convençut que fareu feliç a les persones més estimades. Avui, des de Regalateatre, us conviden a anar a veure Todos los ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda al Teatre Romea de Barcelona. Recordeu, funcions des del 15 fins al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Vull escoltar aquests matiners desperts a aquestes hores que marqueu al 932207474. Vull començar saludant des de Barcelona la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Què tal, Maria Lluïsa? Com va el dimecres?
10: De moment bé.
8: Sí, l'hem començat amb bon peu, que s'acostuma a dir, o no?
10: Sí.
8: Què és el primer que hem fet quan ens hem llevat, Maria Lluïsa?
10: Doncs mira, prendre'm un cafè amb llet.
8: Ah, cafè amb llet, no te'l prens sol, pel que veig.
10: No.
8: És una d'aquelles coses que fas cada dia? Primer de tot cafè amb llet i després hi ha persones,
10: el primer que em llevo me faig un cafè amb llet i em torno cap al llit.
8: Ah, tornes cap al llit després del cafè amb llet?
10: Sí, ara us estic parlant des del llit.
8: Però tornes al llit desperta o tornem a fer un cop de cap?
10: No, ja no m'adormo.
8: Ja no t'adorms, però fas el ressupó, que se'n diu.
10: Doncs sí, que llevar-me tan fosc no fa cap gràcia.
8: Doncs escolta'm, queda't al llit, que nosaltres t'acompanyarem al llarg de tot el matí i de tot el dia, Maria Lluïsa. També una abraçada.
10: Gràcies. Vinga, una abraçada.
8: Adéu. No marxem de Barcelona perquè vull saludar en Toni. Toni, molt bon dia.
11: Bon dia, bona hora.
8: Com va el matí, Toni?
11: Res, a punt de començar a treballar.
8: A punt de començar a treballar. Ens hi posem ara a les 6, no entenc?
11: Sí, sí, correcte, correcte.
8: Tu també ets com la Maria Lluïsa, que el primer que fem és un cafè quan ens despertem?
11: No, vaig directament al lavabo, no m'agrada gens el cafè.
8: No t'agrada gens el cafè, eh?
11: Gens.
8: Curiós.
11: Soc d'estoc, suposo.
8: Exacte. I què prens? Prens alguna cosa? Prens te, per exemple, o no?
11: No, prenc un got de llet.
8: Mira, de tota la vida, eh?
11: Un clàssic, un clàssic.
8: Un clàssic. Tu et despertes, gotet de llet escalfada la llet, entenc?
11: Correcte, correcte. Ara sí, perquè ja comença a fer frescada, estic engustipat i és el que toca.
8: Molt bé. Doncs escolta'm, Toni, tens el número 2? A veure si tenim sort i t'enviem cap al Teatre Romea de Barcelona.
11: Molt bé, gràcies.
8: Que vagi molt bé.
11: Bon dia.
8: Una abraçada, adéu, bon adéu. Dia. D'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments també escoltem la reflexió de l'Agnès Marquès i tornem a connectar amb el Ricard Ostrell, que ja és a la carretera camí de Xerta.

0: Música que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. I a aquestes hores, abans de donar la benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, tenim ganes de saber amb quin pensament, amb quina reflexió, què va prendre ahir Agnès Marquès quan tornava amb cotxe després de fer el Catalunya Nit. Agnès Marquès, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Mirar al cel, no? Tots plegats a veure què ens espera avui. Però bé, jo me'n vull anar cap a casa, no pensant en aquest especial que hem fet aquesta nit al Catalunya Nit per donar cobertura al front que ha travessat Catalunya, sinó pensant en una altra cosa molt, molt diferent, amb la connexió que hem fet amb en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Argentina i que ens explicava l'ambientràs en què tot el país doncs afrontava l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. La veritat és que més enllà de si a un li agrada o no el futbol i de si un és culer o no, veure Messi al final al llarg dels anys, la veritat és que un acaba conquerit, no?, per la seva manera de fer, no només per veure com es diverteix darrere la pilota i del que és capaç de fer, sinó sobretot pel seu tarannà. I em sap una mica de greu que el Barça doncs no ha sabut donar-li aquest comiat. Encara em fa una mica d'enveja en aquest sentit a la selecció argentina, perquè sempre ens fixem molt en els principis, però el que és realment important és com un acaba les coses al final. Au, que vagi bé aquest dimecres. Una abraçada.
0: La reflexió i el pensament de l'Agnès Marquès també els matiners de Catalunya Ràdio i camí de xerta Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
2: Bon dia de nou, Xavi.
0: Abans de que ampliem una miqueta què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, mira, avui o l'1 o el 2. Una d'aquestes dues persones, 50%, anirà cap al Teatre Romea.
2: Sempre millor el 2, no?
0: Sempre millor el 2. 2 és un número màgic. Antoni, des de Barcelona, que se'n va cap al Teatre Romea, i avui l'actualitat, evidentment, Ricard, us trasllada, ens trasllada tots plegats a Xerta.
2: Sí, serem a Xerta, és un dels llocs on hi ha hagut un episodi més important de pluges, i també estarem molt pendents del que està passant també a Rodalies, sí. Perquè ara mateix hi ha molts maquinistes que no volen sortir, i per tant pot ser que avui també hi hagi un caos de nou a Rodalies, perquè diuen que fins que no vegin l'informe de seguretat de que les vies són segures, doncs no sortiran. En fi, explicarem tot això, aquesta disputa que hi ha també entre Renfe i els maquinistes, i ho explicarem a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Tot teu, bon programa, Ricard, que vagi bé.
2: Fins ara.
0: Arrenca el...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Hola, Anna i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9:30 de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors i l'ajudant de direcció i producció, i després volíem fer una lectura amb tot l'equip: dissenyadora de llums, ajudant de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, bueno, tothom, el tècnic, tot. Bueno, no sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES alert una altra vegada. Aleshores, bueno, finalment sí, la vam poder fer. Vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple amb la coreògrafa, amb les reunions, amb escenografia, amb els actors que havien llegit el text, bueno, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
5: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
6: Doncs sí.
5: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
6: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat i ens ho hem passat molt bé, no trobes?
5: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
6: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
5: Doncs, escolta'm, demà per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
6: Vinga.
5: Jo crec que ho tinc bastant clar.
6: Sí, i què seria?
5: Demà t'ho dic.
7: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54 amb Anna Morgades i Vall d'Ossera. Vall d'Ossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
5: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
8: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
5: I per què? Per què t'agraden especialment
8: les dàlies? Bueno, m'agraden perquè... per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
5: I és per això que per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les sí. flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius, dibuixa una cosa bonica, i et dibuixa,
8: una flor. Sí. Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és té com una, en realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no?, i potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
5: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
8: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui que era molt petit, perquè era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
5: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
8: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, em va interessar potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
5: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare doncs era...
8: El meu pare és enginyer agrònom.
5: Enginyer sí. agrònom, la mare tenia un negoci de flors.
8: Sí, sí, sí.
5: I m'imaginava, tots els nens quan són petits volen ser veterinaris o biòlegs.
8: Clar, també el tema potser una mica de com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu, i potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
5: I com arribar a un microbiòleg?
8: Sí.
5: A mestre florista?
8: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona i per aquests coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara i un dia venint a sopar vaig veure que veia aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure en cor ella sola, llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
5: Però tu tenies una altra feina aleshores?
8: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. Tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Floral de Barcelona, o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia, diu, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
5: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
8: Sí, bueno, de fet, és una... és formació d'AFP que existeix en, aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
5: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica té un punt d'art, això, no?
8: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfar flors, bueno, aquest tipus de coses.
5: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
8: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls d'FP.
5: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
8: Sí, o... sempre s'ha dit igual.
5: Sempre
8: sí.
5: S'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga ja aquí a Gràcia...
8: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
5: Muguet, Muguet és una flor.
8: És una flor.
5: No és gaire coneguda aquí.
8: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitza en gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
5: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig a descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
8: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
5: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
8: Sí.
5: Per demanar perdó.
8: Aquí sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algo més com més habitual de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons portes flors, sí. Però és per desitjar algo bo sempre, no? Normalment.
5: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos, sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
8: No, no cal això, i tampoc cal comprar un gran ram, vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar amb un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
5: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
8: Ostres, clar, depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
5: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura... I nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí. I sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
8: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven super prohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi totes són bones.
5: I la col·locació també, em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
8: Sí,
5: o...
8: clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent, també necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors... lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
5: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
8: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anturiums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
5: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
8: Sí,
5: una mica
8: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més, o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient algo que que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt també i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
5: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
8: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen doncs, perquè els agrada una mica el, com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
5: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte. Exacte. De quan toca, no la mateixa, o sigui, no tot l'any.
8: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que per exemple doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny, i això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies si les vols comprar fora de temporada en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme et vindran de Xile, no? Llavors em sembla realment innecessari.
5: Parlàvem de les núvies, quin mercat més complicat, no?
8: És un mercat, bueno, sí, complicat, però és complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram, o sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils, però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia, no parteixes de zero com abans.
5: I es fan proves, com el restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a...
8: No s'acostuma a fer, el que sí que el que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor, com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o algo que utilitzarà en el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim, però proves com a tal poques vegades en fem.
5: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments, sí. O tu com en dius?
8: No, arranjaments d'estil.
5: Arranjaments per una peli.
8: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
5: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
8: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia i els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual i aleshores el que fem és guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
5: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
8: Superimportant que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
5: De l'aixeta o...?
8: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fons de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
5: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
8: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
9: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
10: Rambla 54 és el meu lloc al món.
11: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morlot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i sobretot per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no saps és que, el que no sap la gent és que un cop dius, si el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes als vocals ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu. Aquest despertador natural, aquesta murga que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu, pu, pu, pu, pu, pu. No? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca però amb 5 cops. Pu, pu, pu, pu, pu. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic però la mateixa nota, diferent. Pu, pu, pu. Pu, pu, pu. Eh? Pu, pu, pu. Pu, pu, pu. I la garça que fa com unes maraques, crac, crac, crac, crac, crac, crac, el gavi argentat. I altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol també, aquest dia és més difícil. Això.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però evidentment és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans sempre, abans de Covid era sempre, ara és de post-Covid és sovint, ho fem amb aula, la part teòrica, l'espai obert és més incòmode a l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però en canvi té de maco que quan imites els cants venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà doncs la mallarenga carbonera que està en una alzina d'allà s'acosta a parlar amb nosaltres,
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aiguestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja és casa meva també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a la Yalta Dill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Herde de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur, i per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, és simplement que pues, un joier és qui ven, ven les joies, i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Jan, en este programa Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, i és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent, que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, però sí que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i l'artesania, i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant a aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan, i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir, i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça, o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia, sí, a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa en les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar, o sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existís, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que és, jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, sí, sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que surti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, és quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí, sí,
0: explica'ns,
1: sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè aquí no té feina el gat pentina i, com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis. Pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que he anat explicant en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, i està bé que sigui així.
1: I inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaures, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí, perquè, com deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa, o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre, ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues a veure, com a tot arreu, pues els tortosins pues viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegís, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs, Tortosa al món, diria.
0: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí, i fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Alt Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no, entre les comarques del Prepirineu i de la plana de Lleida i la plana central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors.
0: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu "hi havia una vegada". Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria "hi havia una vegada", tot neutre, i ell ha començat dient "hi havia". I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient "una vegada", i aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
0: Per tant, d'alguna manera agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
6: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
7: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions en ista, un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
6: Doncs sí, és important matisar-ho perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
6: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
7: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un cudadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un cudadell, oi?
6: Sí, un cudadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
6: Doncs és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem cudadell.
0: Doncs apuntat aquest cudadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.

món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament, aquesta és la història de la Pilar Girbe. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, i allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig a la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i sobretot explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, doncs d'esta flor s'ha filat, vull dir que roba de cotó, i havia vist les plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Vull dir, que treballen les llanes que filen. De cotó no treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho, perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. Ells agafen els coneixements de la roba, és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre, i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu, i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta, collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, un sogre que ja n'havia cultivat, i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè clar, no sabíem ni la mida de les plantes, per això les plantes, plantacions de cotó, les plantes menudetes perquè hi hagués més plantes, les plantes més juntes. Aquí el primer any es van plantar totes juntetes i van fer, pues, clar, se'n van fer de la mida dada, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer-les les llavors de 1,5 metres a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Ara fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. Hem tingut que aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us haguessin ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, minut, t'agraïsque i que doni valor a un fil que l'he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, sí, és que, bueno, les escoles, els mestres tampoc no tenen tallosa, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, s'hi va cultivar molt de cotó. No sé si ho has sentit dir, s'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo, però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX, el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar es

0: explicar que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de deltebre del llibre d'abans, que hi ha un deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca escrita, cosa escrita del cotó, de documents apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava en tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet del llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, full de mano, però estan de dia tants quilos. I crec que és, doncs, te diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. En vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó. Això va començar al 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos. Hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I estos tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: Que sigui el que a mi el cor m'ha dit, no? I les noves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meua, el que a mi m'ha anat de cara, i ja està, no penses en... Sí que vinguis d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, estar un temps, però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria, i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta, es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i bueno, de totes les premsa, diaris i tot això. I bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la Quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem a música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, s'ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica, i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha sigut un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-s'ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: Continguts en xarxa. El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
6: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
5: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa...

0: L'univers infinit.
1: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca.

0: Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Terç Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 7 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat amb triomf el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. El disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 7 del matí i 3 minuts, volíem dir, els que ara mateix passen doncs d'aquesta hora en punt. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, tenint en compte això, les afectacions de moltes carreteres, sobretot al sud del país. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges, algunes d'elles noves, sobretot, com deies, al sud de Catalunya. A hores d'ara hi ha fins a 4 vies tallades. De Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-35-41, també en aquest cas per inundacions. I també hi ha tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Bueno, en aquest cas podríem dir que continua tallat també doncs, per inundacions. Per altra banda, també recordem que a hores d'ara queda tallada la sortida de Lliçà d'Amunt i també un carril de circulació a la C-17, doncs en aquest cas també per risc d'esllavissades en direcció a Barcelona. Per altra banda, a hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, hem de destacar que tenim dos accidents actius, un a la C-25 a Santa Coloma de Farners, que en direcció a Lleida doncs, deixa un carril de circulació tallat des d'ahir al vespre i també doncs, tenim un segon accident a la GI-554 a l'altura d'Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu en dos sentits de la marxa. De moment això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
1: I atenció, aquest matí al servei de Rodalies, Renfe alerta que a causa d'una incidència aliena a la companyia, la circulació pot patir afectacions o interrupcions i recomana usar mitjans de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. Ho comprovarem en directe al llarg d'aquest informatiu en connexió amb l'estació de Sants de Barcelona. I ara sí, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, deixem enrere una situació de pluges torrencials una altra vegada. Ahir van passar dels 100 litres per metre quadrat en alguns racons de l'Ebre i no hem de baixar la guàrdia perquè encara al llarg de les immediates hores tindrem algun xàfec intens. Aquest matí arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà, molt a prop del litoral. Tempestes que també venen acompanyant aquest ambient més aviat suau, no ha baixat la temperatura. Compte, això sí, amb moltes boires boires que hi ha hores d'ara a l'interior del país i alguna pluja que tanmateix s'anirà produint al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda un temps molt indefinit, molt variable. Moltes estones de sol, però també grans nuvolades amb algunes tempestes, les més fortes a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. Compta a cavall de la Garrotxa, al nord de l'Alt Empordà també a última hora de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país, i anar acompanyats localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure, doncs, amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreters per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp també sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
4: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
1: A Granollers, avui està previst que es reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir s'activés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a les zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Els aiguats dels darrers dies han deixat afectacions importants també a l'Ametlla de Mar, especialment en la mobilitat. La intensitat de la pluja, amb prop de 140 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, ha malmès nombrosos camins i carreteres que travessen barrancs. També hi ha hagut afectacions per filtracions d'aigua en diversos equipaments municipals, com el centre esportiu, l'escola, la llar d'infants i la llar de jubilats. Ara els treballs se centren a restablir la mobilitat i avaluar els danys als edificis municipals. L'Ajuntament també preveu revisar els punts més vulnerables del municipi i buscar actuacions permanents per reduir els riscos davant futurs episodis de pluges intenses. N'ha parlat Xavier de la Fuente, que és regidor de Serveis d'Emergències d'aquest municipi.
5: Estem en la fase de restabliment, a esperes de que no ens torni a repetir aquest episodi, no? I buscarem les solucions adients. Tornarem a analitzar, perquè ja tenim els danys de fa 2 anys i mig, que també vam tindre un episodi important. Tornarem a analitzar des de la Comissió de Protecció Civil quins són estos punts, diguem-ne, més dèbils de la infraestructura per intentar buscar solucions que siguin més permanents. Hem de seguir buscant solucions per a que quan plogui amb aquesta intensitat, pues, intentar al màxim evitar riscos per la gent.
1: Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Els aiguats d'aquests darrers dies han causat múltiples desperfectes també en cases, baixos o vehicles particulars, entre d'altres. En els casos en què hi ha pòlissa d'assegurances contractada, s'aconsella comunicar de seguida el sinistre. En declaracions a la xarxa, Carlos Solís, director tècnic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, ha explicat que el Consorci de Compensació substitueix les companyies d'assegurances només en casos extraordinaris i ha remarcat la importància de documentar tot.
6: Valorar exactamente cuál es el alcance de los daños. Es importante guardar, realizar fotografías, vídeos, documentación, justificación de los daños que se hayan producido. Si es necesario realizar algún tipo de actuación urgente o algún tipo de gasto, es necesario que todo eso quede documentado y guardar todos los justificantes.
1: Set i onze, un altre dels punts destacats de l'actualitat és el nom propi de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, que ja és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, deia en Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i també dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació de David Amador.
7: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
8: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
7: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista i que tornaran de la mateixa manera.
8: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
7: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
1: Mentrestant, veïns de Mer, a la comarca de la Selva, han celebrat la sentència del Constitucional sobre l'amnistia. Ho han fet cantant l'himne dels Segadors a la plaça de la Vila. Ha estat la seva manera d'homenatjar Carles Puigdemont, fill predilecte d'aquesta població gironina, ara que la seva tornada és més a prop. Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i els demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
9: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el poder judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
10: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa: tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
1: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
11: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
12: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics, i ha demanat als partits que validin l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellver.
13: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
11: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
13: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: En aquest context, afegim que el desnonament previst per ahir al barri de la Floresta, Sant Cugat del Vallès, ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per a l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres es van concentrar des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament. Ens ho explica el Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
14: La comitiva judicial arriba poc després de 10:45 del matí, hora en què estava previst el desnonament. Hi ha parlat amb Nick, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre Nick i l'advocat de la propietat en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat.
15: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas em feia fora i llavors ha sigut molt necessari, òbviament.
14: El desnonament ja s'havia intentat anteriorment, però tampoc no s'havia arribat a executar. En Nick assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge, però que actualment no disposa de cap alternativa habitacional.

0: 10 minuts i arribarem a 8:15. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Nguessan amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Gueven amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández que treia pit per aquest primer triomf continental.
1: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
0: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins al marcador va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats. L'entrenador, Dani Miret, diu que encara estan en període de rodatge.
2: Encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això doncs costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més alt i baixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara i ara realment doncs, ens falten partits.
0: I avui serà el torn del Quinzenàs Manresa que debutarà a casa a l'Eurocup. Rebrà l'Ulm Alemany a 9:15 del vespre al Nou Congost. L'equip arriba amb ganes de refer-se després de la derrota a la Lliga contra el Breogán i amb la intenció de donar una alegria a l'afició. L'entrenador assistent, Nacho Juan, explica com afronta el duel l'equip vegenc.
3: La Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza.
0: I parlem ara de futbol perquè la selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb un nou triomf davant Croàcia. 2 gols de Mikel Merino, el segon al minut 88, van permetre al combinat remuntar després que els balcànics s'avancessin a la primera part. Amb aquest triomf, els de Luis de la Fuente tanquen la finestra per als partits de seleccions en ple de victòries en 4 partits. El tècnic destaca l'esperit combatiu del combinat.
4: Es así, son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
0: I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb 1 gol i 2 assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
5: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección. Pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga.

0: El disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. Tots els detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: André Ricard, disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
0: Després d'ajornar el concert de dilluns per la pluja, finalment avui Oques Grasses actua a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És el primer dels quatre concerts de comiat que, durant quatre dies seguits fins dissabte, posaran punt final a la trajectòria de la banda osonenca. Quan es van posar a la venda les entrades per al concert de comiat d'Oques Grasses, es van esgotar en pocs minuts, fet que va provocar que es programessin tres concerts més. En total s'han venut 220.000 localitats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que els arbres es comuniquen entre ells mitjançant un sistema subterrani d'arrels i fongs? Aquest fenomen, conegut com a la Internet dels arbres, és un sorprenent exemple de com els éssers vius estableixen connexions i se'n beneficien mútuament. Quan els arbres estan connectats per aquestes xarxes subterrànies, poden intercanviar nutrients, aigua i missatges químics essencials per al creixement i la supervivència. A través de les arrels, els arbres poden compartir recursos amb altres individus de la mateixa espècie i fins i tot amb diferents espècies d'arbres interconnectats. Els fongs micorrícics actuen com a intermediaris en aquesta comunicació. Aquests fongs formen una associació simbiòtica amb les arrels dels arbres, estenent les seves hifes, que són com filaments a terra. Aquestes hifes connecten les arrels de diferents arbres, permetent l'intercanvi de nutrients i senyals químics. A més dels nutrients, els arbres també poden transmetre senyals de perill mitjançant aquesta xarxa. Per exemple, quan un arbre és atacat per insectes o malalties, pot emetre compostos químics a través de les seves arrels i fongs associats per alertar els arbres veïns, que poden enfortir les seves defenses en resposta. Aquesta comunicació subterrània entre arbres demostra la complexitat i la interconnexió dels ecosistemes forestals. Ens recorda que, igual que els éssers humans, els arbres també depenen de la col·laboració i la solidaritat per prosperar en el seu entorn natural.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el nou matí de caos que es viu a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a l'estació de Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. De seguida aprofundirem també amb la vaga general anunciada pels sindicats majoritaris en relació als salaris i l'accés a l'habitatge. La patronal dubta que sigui legal plantejar-la i buscarem l'opinió d'Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha tallades quatre vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès també continua tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona. A banda, es registren ja fins a 4 accidents. Un a la C58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon accident ha estat a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, que deixa només un carril obert. El tercer accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció Lleida. I per últim, hi ha un accident a la G554 a Esponellà, on s'obre pas alternatiu en tots dos sentits. I pel que fa al temps, aquest matí encara caldrà estar pendents d'algun xàfec localment intens arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. L'ambient continuarà suau en temperatures que no han baixat gaire, mentre que a l'interior hi haurà moltes boires. També s'espera alguna pluja al Pirineu de Lleida. De cara a la tarda tindrem un temps molt variable, amb estones de sol, però també nuvolades que deixaran algunes tempestes. Les més fortes s'esperen a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. A última hora, els xàfecs també podran afectar la Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem suar en els titulars, nou matí de caos a Rodalies. Renfe ha anunciat que a aquesta hora el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions, en principi, no tenen a veure directament amb l'efecte de les pluges i ho atribueixen a la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Reclamen en concret rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre la R1 fins a Blanes, la RG1 entre Massanet i Portbou i els regionals de la R13 i la R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i la R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes d'aquests darrers aiguats. Anem en directe, doncs, a l'estació de Sants de Barcelona, on hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, a Sants.
4: Bon dia, Helena. Hi ha certa confusió a aquesta hora perquè no podem parlar de caiguda total del servei de Rodalies, ja que funcionen molts dels trens, tot i que amb retards en alguns dels casos, però sí que es nota certa complicació i certa confusió perquè no se sap ben bé quines són les raons que explicarien que, per exemple, a la R1 no funcioni cap tram. I hem de recordar que ahir dimarts, per exemple, s'havia ampliat i s'havia recuperat el servei ferroviari des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Arenys de Mar. En aquests moments la R1 no funciona, però sí funcionen altres trams i altres línies, tot i que a 8 línies, hem de recordar-ho també, hi ha serveis alternatius per carretera habilitats com a conseqüència de les pluges dels últims dies. Hi ha més d'11 línies, hi ha diferents tipus d'incidència, però insistim, els trens continuen circulant en algunes de les línies i en alguns dels trams, tot i els retards i demores, que ja comencem ha constatat aquí els panells d'informació. Així que la situació ara és de confusió a l'espera de com evolucionen al matí. Sí que et podem assegurar que no hi ha un caos generalitzat. Rodalies no ha caigut de manera total, tot i que les recomanacions és que els usuaris busquin alternatives per assegurar que arribaran a temps als seus llocs de feina o als seus centres d'estudi. Alguns dels trajectes, algunes de les línies, alguns dels trams funcionen igual que ho feien ahir dimarts, però d'altres, és el cas de l'R1, no funciona en cap punt de la línia. La situació provocada per les pluges dels últims dies i la decisió dels maquinistes de plantar-se avui i no agafar els trens estan agreujant i molt una situació que ja era delicada com a conseqüència precisament de les inclemències climatològiques. Així, aquesta és la situació. Som a l'espera de tenir més detalls sobre l'evolució del servei, un servei que a la R1 està interromput i amb demores o incidències vàries a la resta de les línies.
3: Gràcies, Anna. Doncs et deixem aquí pendent d'aquestes novetats, d'aquestes explicacions, a veure si podem esbrinar alguna cosa més sobre què està passant avui a aquests trams de Rodalies afectats per aquesta possible vaga encoberta, no sé si dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Anna. Nosaltres intentarem de seguida anar també a Mataró per veure com es viu allà aquesta situació.

0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar també acompanyats, per cert, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp, també però sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients, ho diem bé, sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a zones boscoses per on es podria haver perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Tres minuts per arribar a 3:15. Us ho dèiem, intentaríem anar de seguida a Mataró perquè us estem destacant que des de primera hora Renfe alerta que el servei de Rodalies no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació, sembla, de plantada dels maquinistes.

0: ciclisme són a l'estació de Renfe els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Marta Gómez. Bon dia, Marta, explica'ns una mica quina és aquí la situació.
1: Molt bon dia, doncs la situació, com podeu pensar, realment és la de desconcert entre tots els usuaris de Rodalies que arriben en aquesta estació i no saben ben bé què és el que està passant. Són precisament el personal de l'estació i també el personal de seguretat qui està informant a tots els viatgers que ja no cal ni que entrin al vestíbul, que no hi ha trens i que no se sap si n'hi haurà al llarg de les properes hores. Els viatgers s'acumulen precisament aquí, just a l'entrada d'aquesta estació de Mataró, per on hi passa l'R1, ara ho dèieu, una de les, bueno, la línia més concorreguda de tota la xarxa de Rodalies, i que precisament el que estan fent els viatgers és haver de buscar un servei alternatiu, que ara mateix arriba un dels primers autobusos precisament per recollir els primers viatgers per traslladar-se en altres punts del Maresme seguint aquesta línia R1, però a més els qui han preferit ja moure's han hagut de caminar uns 300 metres fins a la parada de Moventis, que és la línia E11.1, que precisament connecta el municipi de Mataró amb Barcelona. Moventis precisament ja ha reforçat aquest servei, però tot i així ens diuen que aquesta parada, com dèiem, a la plaça de les Treses, a uns 300 metres d'aquí, continua col·lapsada. Per tant, desconcert entre els usuaris que han de veure que avui anar a treballar o a estudiar s'ha descarrilat.
0: Marta, gràcies també per aquesta fotografia des de Mataró. Us deixem aquí també pendents. Qualsevol novetat ens demaneu pas i us tornarem a donar entrada. Gràcies, companys de TV Mataró.

0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
1: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i dels demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.

0: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el poder judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
1: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa: tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
2: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per a la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
3: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
4: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
2: Minuts ens separen de les 8. Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens ho explica la Carina Bellbé.
5: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
3: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
5: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
2: A tot això, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general per aquesta tardor en defensa del salari que es pot tenir en l'activitat econòmica i en el diàleg social. Parlem amb Oriol Alba, ell és secretari general de la CECOT. Senyor Alba, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Molt bon dia.
2: D'entrada, com valora la CECOT aquesta convocatòria de vaga general i el motiu, d'alguna manera, que el genera, no? La vaga centrada en el fet que els salaris no permeten accedir a un habitatge digne.
6: Doncs nosaltres des de la CECOT valorem aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el

0: curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores doncs també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda. Per tant, en aquest sentit, creiem que no és l'instrument adequat i creiem que cal posar el focus en l'administració pública, en els governs i aquells agents que són competents per millorar l'accés a l'habitatge, i no centrar el focus en les empreses, que també en patim les conseqüències.
1: Experts en dret laboral diuen que la convocatòria és legal, però la COE ha qüestionat l'encaix jurídic d'aquesta vaga general. La CECOT comparteix aquest diagnòstic?
0: Sí, totalment, i creiem que, com apuntava, que el focus no és l'adequat. Creiem que, al contrari, el que hauríem és d'estar fent un front comú, tots els agents socials, els agents econòmics, la societat civil en general, hauríem d'estar fent un front comú davant de l'administració per reclamar millores i mesures que siguin efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. Les empreses també patim les dificultats que tenim tots plegats d'accedir a la vivenda. Això també genera dificultats de mobilitat dels treballadors entre territoris. També genera una pressió inflacionària respecte dels sous, dels salaris dels treballadors, i això també ho hem d'entendre en un context d'increment de costos de les empreses. Vivim un moment d'increment dels costos energètics, de molta incertesa per tot el que està passant a nivell planetari, i doncs això cada cop a la petita i mitjana empresa li és més difícil mantenir la seva viabilitat, i per tant entenem que l'instrument, el que hauríem de fer és justament un front comú davant de l'administració i no posar el focus i intentar culpabilitzar a l'empresa o a la petita propietat.
1: No vull perdre l'oportunitat de preguntar-li, ja que el tenim aquí, sobre els aiguats. Quina és l'avaluació que feu de l'impacte d'aquests temporals sobre el teixit empresarial, especialment el Vallès i el Maresme? I no sé si les línies d'ajut que ha anunciat el govern són suficients o, com a mínim, ajudaran d'alguna manera aquestes petites i mitjanes empreses que vosaltres representeu.
0: Doncs, òbviament, estem preocupats per aquests episodis que estan passant, també preocupats perquè ja els últims mesos, els últims anys, són força freqüents, i el diagnòstic que fem, les recomanacions que fem a les empreses és que cada cop més estiguin preparades, estiguin plans d'acció per fer front a aquestes incerteses climàtiques. No? En aquest sentit, tots els paquets d'ajuda que es puguin posar a disposició de les empreses sempre són benvinguts. Nosaltres aquí veiem afectacions directes que pugui tenir una empresa perquè hagi tingut una inundació o s'hagi malmès alguna de les seves instal·lacions, però també ens preocupa, per exemple, el que està passant avui en tot l'àmbit de Rodalies, no? Les afectacions, les derivades que tenen i que afecten el conjunt de la ciutadania, no només per mobilitat, sinó també de les persones, sinó també per la mobilitat de mercaderies.
1: Parlàvem, de fet ho deia vostè, estem en un context electoral, amb aquesta convocatòria del 29 de novembre, queden en suspens, si més no, això és el que s'especula, la reforma del model de finançament i, per exemple, també la condonació del FLA. Quina afectació pot tenir aquesta paràlisi sobre la inversió empresarial i la capacitat, per exemple, de la Generalitat per impulsar projectes productius? Molt breument, senyor Oriol Alba, perquè no tinc més temps.
0: Molt bé, doncs òbviament ens preocupa moltíssim. S'obria una oportunitat de posar sobre l'agenda política l'infrafinançament de Catalunya i trobar instruments de garanties, mecanismes de protecció de les inversions no efectuades, i per tant que partem ara temps en aquest sentit. Veiem avui la necessitat d'invertir en infraestructures ferroviàries com en tants altres temes, no? Per tant, una oportunitat perduda.
1: Oriol Alba, moltes gràcies, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
5: Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nou matí d'incidències a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia i el sindicat UGT han confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona, però també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa ferroviària i on s'acumulen viatgers a les parades on hi ha els busos alternatius i també les línies interurbanes. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que en els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín. Tot seguit parlarem amb ell per valorar-ho. El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Passen 4 minuts de les 8. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana amb tot el cúmul d'incidències que hi ha. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant. Encara hi ha unes 6 vies afectades per les pluges. Repassem les que estan tallades: el túnel de les Franqueses, la C43 a Benifallet i la T301 també està tallada, i la T-3541 entre Paüls i Xerta. Pel que fa a l'àrea metropolitana, en aquests moments la situació és molt complexa. Tenim sobretot el problema de la 2, on hi ha aturades entre Sant Vicenç dels Horts i el Papiol, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i entre Cornellà i Sant Vicenç. També a la part sud, a la B23, problemes a Sant Feliu, és a Sant Feliu del Papiol, d'entrada a Barcelona i de sortida també. I pel que fa a la C32, aturades a Sant Boi, en amb dos sentits de la marxa. A Premià de Dalt hi ha un accident, això hi ha el tram nord l'àrea, el que són les dues rondes, amb molta, molta mobilitat. Compte, mantingueu les distàncies de seguretat i els accessos nord també van molt carregats. Sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat i no baixeu la guàrdia. La situació és complexa. Bon dia.
1: I un dia més hem d'estar molt pendents de la previsió del temps, que ens acosta, com sempre, en Lluís Miquel Pérez, que ens explica que els xàfecs van a menys, però que no acaben de desaparèixer. Lluís Miquel, bon dia. Tu no hi pots fer res?
4: Bon dia, Helena. La veritat és que, sobretot, no mateu el missatger, perquè si fos per nosaltres, la veritat és que l'atmosfera seria bastant diferent, com a mínim, de la que estem tenint els últims dies, que ja s'ha passat de rosca pel que fa a pluges ja de les últimes hores, a Xerta, 110 litres per metre quadrat, barri del Serrallo de Tarragona, més de 100 litres per metre quadrat, 70-80 litres a Sitges, al Prat, a Viladecans, Castelldefels, barris marítims de Barcelona capital. Per tant, déu-n'hi-do, ja n'hi ha prou. Però compte, perquè encara haurem d'estar pendents d'aquesta meteo, a hores d'ara, de fet, i al llarg de tot el matí, s'aniran formant tempestes sobre el mar, que de fet les tenim a hores d'ara, i que en algun moment fregaran la costa. Per tant, les viles més a prop del mar, especialment des del Barcelonès fins al Baix Empordà, tindran algun patac d'aigua. També aquest matí al Pirineu de Lleida hi està plovent amb gràcia i a gran part de l'interior del país hi ha molta boira, per tant precaució al volant. Aquesta tarda no desapareixen els ruixats, de fet apareixeran com a bolets i sobretot a prop de les muntanyes, de les serralades del prelitoral, de les comarques de la Catalunya central, Pirineu, també l'interior de Tarragona, sobretot l'Ebre, tornarem a tenir algun ram. S'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda ja serà molt passatger, no s'hi estarà tanta estona plovent com ha passat les últimes hores amb aquest espectacle de llamps i de trons que ha estat brutal, la veritat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem explicant gairebé des de primera hora, 9 matí, d'incidències generalitzades a Rodalies. Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, explica'ns quina és la situació ara mateix.
5: Bon dia, Helena. Els maquinistes s'han plantat a Rodalies, han anat als seus llocs de feina, però molts d'ells han decidit no agafar els trens, cosa que està provocant un matí de caos i d'enorme confusió aquí a Rodalies, a l'estació de Sants. La confusió per part dels usuaris és total, i també per part dels informadors, que insisteixen que el servei funciona, tot i que aquest ja no funciona ni a la R1 ni a la R4 i s'acumulen fins a 60 minuts de retards i demores a la resta de línies. Què diuen els sindicats? Què diuen els maquinistes? Doncs que no han rebut els informes acreditatius que garanteixin la seguretat a tota la xarxa de Rodalies després de l'ensurt ahir a Vilanova. Acabem de parlar amb Francisco Cárdenas, responsable del sector des del sindicat UGT, que ens deia que volen seguretat. Si aquesta no arriba, no agafaran els trens.
6: Resulta que después de todo lo que de las lluvias y de los problemas, cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien y con unos... Tiene que estar certificado por personal de seguridad, por personal de la DIF, y no nos los dan. A más, si todo eso ya es grave, ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y San Vicente, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
5: La companyia hauria comunicat a través del correu electrònic al maquinista els avenços pel que fa a la supervisió dels diferents trams de la infraestructura, però aquests, els maquinistes, requereixen i reclamen un informe acreditatiu i signat pels responsables.
1: Gràcies, Anna, per aquesta última hora. Et mantenim aquí per al que pugui passar i pel que ens puguis anar explicant. Gràcies i bon dia. Busquem ara un altre punt d'atenció i anem fins a Mataró, on s'acumulen també allà viatgers buscant un transport alternatiu i ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat. Per tant, connectem amb TV Mataró, amb Jaume Dormois i amb la Marta Gómez. Bon dia, Marta, explica'ns.
7: Molt bon dia. Doncs el col·lapse de Rodalies s'ha traslladat en aquest cas fins a la plaça de les Treses, on som i on habitualment ja hi ha autobusos interurbans que connecten precisament la capital del Maresme amb Barcelona, amb aquesta línia E11.1. Però avui la imatge és la que teniu darrerament, amb una, darrere meu, amb unes cues quilomètriques que envolten tota aquesta plaça de les Treses, amb centenars i centenars de persones que el que volen precisament és traslladar-se fins a Barcelona, que segurament molts d'ells ho haguessin fet amb la R1 de Rodalies, com dèiem, una de les més concorregudes de la xarxa ferroviària, però que precisament s'han hagut de traslladar aquí en busca d'una alternativa. Nosaltres hem pogut parlar amb Moventis, que precisament el que ens deia i ens confirmava és que han afegit 26 expedicions des de Mataró en direcció a Barcelona i 29 des de Barcelona en direcció a la capital del Maresme en les línies E11.1 i E11.2. També en la línia C10, que recorre la costa de la comarca, i el que es viu aquí és molta preocupació, sobretot també la gent molt enfadada que veuen que un dia més tornen a tenir problemes amb Rodalies, que s'han de buscar alternatives, i en el fons dins d'aquesta enfadamenta podríem dir també hi ha alegria cada vegada que arriba un autobús i poden fer un pas endavant cap al final del seu trajecte.
1: Doncs gràcies, Marta, també. Insistim que quan tingueu novetats, més notícies, més fets noticiables, ens demaneu pas i tornem a connectar amb vosaltres. Gràcies per la fotografia de nou.

0: Tot plegat és conseqüència de les pluges, dels temporals que ens estan afectant darrerament. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs també avui dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar acompanyats, de fet, localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi, el grau màxim de perill serà d'1/6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5/6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir mateix els bombers havien ampliat, de fet, la zona de cerca a regions, a zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. De nou, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo i és una informació que ara ens amplia en David Amador.
2: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
2: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
3: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Doncs això, hores després de la decisió del Constitucional i de la reacció del jutge Llarena, parlem amb un dels noms propis d'aquesta jornada, Toni Comín, perquè ens expliqui com ha viscut el moment, què simbolitza recuperar l'acte d'eurodiputat i com s'imagina el seu retorn a Catalunya. Senyor Comín, bona tarda. De fet, bona tarda no, seria bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia. Molt bon dia, molt bon dia.
0: Ara ho vèiem, la compareixença de Puigdemont, vostè hi era. Què representa, el vam sentir amb ell, no vam sentir-lo a vostè, què representa, doncs, per vostè personalment i políticament aquest moment?
4: Políticament representa el que va explicar el president. De fet, ell va fer la compareixença com li corresponia amb ell, però en nom dels tres, parlava en nom dels tres, I per això estàvem acompanyant-lo ahir mentre la feia. I políticament és molt clar, políticament és, va dir el president, ho diem des del respecte i des del diàleg, però és una victòria nostra de l'independentisme i és una derrota de l'estat espanyol, perquè la llei d'amnistia representa una rectificació d'un estat que va decidir afrontar un conflicte polític a través de la repressió, a través de la via penal. I la llei d'amnistia és reconèixer que aquesta via no és la que correspon a una democràcia europea del segle XXI. Per tant, ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè és el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
0: No heu concretat...
4: A nivell personal, em preguntaves què representa l'amnistia. Home, ahir va ser un dia molt feliç per la meva família, pels meus amics, per mi. Potser és el dia que havíem estat esperant... No, potser. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides. L'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
0: Segur que sí. Li deia, no han concretat quan pensen tornar. No sé si vostè preveu fer-ho aviat i què marcarà en tot cas el moment del retorn. Aquesta seguretat jurídica, el context polític o el valor simbòlic d'aquest gest en si?
4: A veure, el retorn té moltes cares perquè també té una dimensió personal. També afecta la família, els amics. Per tant, com que ahir el jutge Llarena ens va descol·locar tots perquè la previsió era que ell trigués encara uns dies a aixecar l'ordre de detenció, no comptàvem que ja puguem tornar tan immediatament, pensàvem que seria més a finals d'octubre. Per tant, ara encara no hem tingut temps materialment d'acabar de parlar amb els advocats per veure des del punt de vista jurídic exactament quina és la situació i sobretot amb la família per veure exactament quin és el moment també de cara a la família que convé fer aquest moment de retorn. Però el que sí que hi ha és una urgència política en el meu cas. Jo sóc eurodiputat i per tant és important que pugui finalment exercir com a eurodiputat i representar el mig milió de persones que em van votar. Com sabeu, una vegada més l'estat espanyol ha fet trampes, ha impedit que jo exerceixi i ara jo he de poder agafar l'acte d'eurodiputat i per tant començar a exercir. Per tant, amb la suma de tots aquests criteris, a les properes hores, els propers dies, acabarem de confirmar la data del retorn.
0: Acabo ja, Toni Comín, precisament això, la recuperació de l'acte d'eurodiputat és només o serà només un pas administratiu o serà el primer gest d'una nova etapa política per vostè?
4: Home, és una etapa política per mi i pel meu partit, perquè finalment podré exercir d'eurodiputat en un moment que Europa, hi ha un desafiament descomunal, un dels desafiaments més grans que hi ha hagut mai a la política europea, a la societat europea, des del final de la Segona Guerra Mundial, que és aquest auge de l'extrema dreta, que literalment és una amenaça, la primera vegada en dècades que la democràcia europea està amenaçada en els seus fonaments. I, per tant, és molt important que ens puguem implicar tots en aquesta batalla, que té a veure també amb combatre les causes de l'extrema dreta, que vol dir combatre la desigualtat econòmica, combatre la desigualtat social que està a l'arrel d'aquest creixement de l'ultradreta a Europa. I, per tant, és una etapa, no meva, és una etapa de la història d'Europa nova, una etapa molt important en la qual jo vull fer la contribució que em correspon, la que jo pugui fer des del Parlament Europeu.
0: Toni Comín, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i nosaltres ens n'alegrem de saludar-lo per un moment tan especial en la seva vida. Que vagi molt bé, ben aviat.
4: Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.

0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellver.
1: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en aquest context precisament s'emmarca l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa precisament dels salaris i del dret a l'habitatge. La primera reacció, o una de les primeres reaccions des del teixit empresarial, en aquest cas la del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria de vaga.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.

0: Us ho hem destacat en els titulars. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessant, amb 12 punts, Witake, amb 11, i Martínez Gueven, amb 19 de valoració, van liderar el conjunt de Moncho Fernández. I en futbol destaca Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
1: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar, voy a extrañar

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: La televisió té l'origen en els avenços a la tecnologia a principis del segle XX, combinant descobriments en la transmissió d'imatges i la comunicació a distància. De fet, el concepte televisió significa visió a distància i va ser possible gràcies a diversos inventors i científics. Un dels pioners més destacats va ser l'enginyer escocès Lon Logie-Baird, que al 1925 va aconseguir la primera transmissió d'imatges en moviment a través d'un sistema mecànic. La seva invenció va permetre mostrar imatges rudimentàries mitjançant ones de ràdio. No obstant això, el veritable salt cap a la televisió moderna va passar amb el desenvolupament de la televisió electrònica. Al 1927, el jove inventor nord-americà Philo Farnsworth va transmetre la primera imatge electrònica al seu laboratori, utilitzant un dispositiu anomenat dissector d'imatges. Al mateix temps, el rus nord-americà Vladimir Zworykin desenvolupava l'iconoscopi, una càmera de televisió electrònica, cosa que va ajudar a millorar la qualitat de les imatges transmeses. Durant les dècades del 1930 i 1940, les primeres emissions experimentals van ser provades a diversos països. Al 1936, la BBC al Regne Unit va iniciar la seva primera transmissió regular de televisió. Després de la Segona Guerra Mundial, la televisió es va popularitzar ràpidament i es va convertir en un mitjà massiu d'entreteniment i informació a nivell global.
1: La xarxa de comunicació local.

Molt bon dia, comarca, bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí de dimecres, 7 d'octubre. Ahir també va ploure, 3 litres i mig, per dir-ho així, 3,6 litres per metre quadrat. Aquest mes d'octubre en portem 74,6 i en tot l'any 620,2 litres per metre quadrat, eh? Són dades de l'estació de Meteo Figueres, de l'estació de la CATE. Tenim una humitat del 60% i una temperatura de 17,7 graus. Cada dia va baixant una mica la temperatura. També els dies es van escurçant, eh? I això es nota. Avui dimecres 7 d'octubre és la Mare de Déu del Roser, Sant Marc, Sant Sergi, Sant Baco, Sant Marcel, Sant Apuleu, Sant August, Santa Júlia i Santa Justina. Felicitats a tothom que avui celebri quelcom d'especial. Vagi d'aquí la nostra més forta salutació. Tenim mercat a Amer, Anglès, Banyoles, Begú, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Salt, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilablareix. Refrany del dia, bolets amb llet i que piquen. Si no maten, mortifiquen. Atenció, Això ho diuen sempre, eh? Bolets amb llet i que piquen. Si no maten, mortifiquen. Aquelles plantes que quan talles la planta surt aquell líquid blanquinós, aquella llet... No, allò és perillós, és verinós. Cita del dia, recorda que ets tan bo com el millor que has fet a la vida. Ho va dir Bill Wilder. Home, jo cada matí quan em miro al mirall que m'aixeco veig un tio guapo, ben pentinat, sí, tu, fantàstic, eh? Un reflexe de... allò que dius superioritat. No ho veieu així vosaltres? Home, feu-vos-ho mirar, eh? El sol ha sortit a les 7:53 i s'amagarà a les 19:22. Es van, com dèiem, escurçant els dies. Hi ha canvi d'hora aquest mes, eh? Recordeu que el cap de setmana del 24 al 25, de dissabte a diumenge, 24 al 25 d'octubre d'aquest mes, hi ha el canvi d'hora i, clar, al matí el sol sortirà abans, per dir-ho així, però a la tarda, allà a les 6, ja es farà fosc. Avui, 7 d'octubre, celebra el Dia Mundial del Cotó, dia de la Jornada del Treball Decent, Dia Internacional de la Neuràlgia Trigeminal, Dia Mundial dels Calbs, dels que no tenim gaire cabell, i Dia Internacional d'anar caminant cap a l'escola. No allò de que els pares arriben a la porta del col·legi, aquella cua que hi ha sempre, que els nens no baixen a 20 metres de l'escola, baixen davant de la porta. Santa Justina, Augusto, Baco, Ositia i Nuestra Señora del Rosario, com dèiem al santoral. William Shakespeare va dir que l'amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen. Bueno, això quan ets una mica gran ja veus les pàrides, eh? Ara, quan ets jovenet, que vas amb allò una mica atontado, que diuen. Recordeu que estem dintre la Setmana Vegetariana, Setmana Mundial de l'Espai i Setmana Internacional de la Criança en Braços. Avui lluna menguant, 15,63% il·luminada. La propera lluna plena serà el 26 d'octubre, falten 19 dies. I l'efemèrides històrica, tal dia com avui, el 7 d'octubre de l'any 2023, Hamas llança un atac organitzat des de la franja de Gaza, infiltrant-se en el sud d'Israel, llançant coets i segrestant a un gran nombre de rehens, provocant una represàlia d'Israel amb bombardejos i incursions militars contra Gaza. L'any 2008, la Confederació Sindical Internacional, la veu dels treballadors a nivell mundial, comença a celebrar que aquest dia la Jornada Mundial del Treball Decent, o sigui, del bon treball, de la bona feina. L'any 2001, l'exèrcit d'Estats Units i del Regne Unit inicien els bombardejos contra objectius talibans a l'Afganistan, significant l'inici de la Guerra de l'Afganistan, que finalitzarà el 15 d'agost del 2021 amb la caiguda de Kabul a mans dels talibans. L'any 1982 s'estrena el musical Cats a Broadway, Nova York, que seguirà en cartell durant 18 anys. Cats va estar en cartell a Broadway 18 anys. L'any 1978, també hem de dir, doncs, que l'any 1978 es legalitza la comercialització de l'ús de la píldora anticonceptiva
I l'any 1975, el president dels Estats Units, Gerald Ford, signa la llei que permetia que les dones poguessin entrar a l'exèrcit. Avui és l'aniversari de Kira Kosarian, actriu nord-americana, 29 anys, Tom York, músic britànic de la banda Radiohead, 58, Toni Braxton, cantant nord-americana, 60. També és l'aniversari de Simon Cowell, director musical britànic, 67. Des d'aquí, moltes, moltes felicitats. Acabem, fem una ullada a Empordà.info per saber què es cou a la comarca, què és el que és notícia. Nou caos a Rodalies, els maquinistes es planten i Renfe recomana transports alternatius. Home, això ja no és notícia, això és de cada dia. Home, és... no cal ni publicar això, ja sabem que és un caos, Rodalies. Però els companys ho publiquen, els companys de l'Empordà, perquè la gent, els usuaris, que són els que pateixen, doncs sàpiguen que hi ha un nou caos a les Rodalies, però que bueno, que ja, ja està... Això és normal i corrent, eh? I això passa cada dia, eh? Ara fan viatges, en lloc d'anar a Kènia, a un cari, allò que diuen, no, anem a veure bestioles a Kènia, fem un safari, perquè és una cosa d'aventura, no? O en Calleja, aquest en Calleja que surt a la tele moltes vegades, que porta la gent a fer aventura, no sé quins països, doncs ara els hi fan anar amb Rodalies. És una aventura, però de les grosses. Anar amb Rodalies, els crida tal dia a l'estació tal, una estació que els participants en el concurs no saben quina estació serà, i d'allà han d'anar a Barcelona, per exemple. Doncs, tota una aventura. Vinga, Martí Gironell, que va presentar el seu nou llibre per a l'Ada. Les dones curanderes se sentien lliures amb un empoderament que els donava la mare natura. I tant... Jaume Mac, de la CUP, diu que alimentar la divisió entre Castelló i Empúria Brava només genera frustració. Vinga, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres. Benvinguts a la FM. Anem a començar, doncs, escoltant bona música amb Madonna i a la seva Danceteria. Bon dia, benvinguts. Un dia més us parla i encantat de fer-ho, Toni Guerrero.

0: Oferta de feina. Atenció, es necessita expenedora, cambrera, per gasolinera. Interessades, truqueu al telèfon 653 79 32 71. Repetim, 653 79 32 71.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
3: Salutacions, benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu que correspon en aquest dimecres 7 d'octubre.
4: Repassem els titulars de les notícies més importants i destacades. Dues persones van morir ahir amb només 50 metres de distància entre Figueres i Vilafant.
3: Més de 130 estudiants d'infermeria i de tècnic de cures auxiliars d'infermeria han fet prop de 30.000 hores de pràctiques a la Fundació Salut Empordà.
4: Science Need You debatrà aquest dissabte parlada sobre com adaptar la vinya al canvi climàtic.
3: L'Inca d'aquest Photo Festival celebra la desena edició amb 25 exposicions i una quarantena de fotògrafs internacionals.
4: El Col·legi de Periodistes de Girona alerta de la proliferació de webs i perfils a les xarxes socials que es presenten com a mitjans de comunicació.
3: Tancarem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local amb el Lluís Mi Pérez i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Us en informàvem ahir, també als mitjans de comunicació local. Dues persones van ser trobades mortes ahir dimarts a la via pública amb només una cinquantena de metres de distància a l'entorn de la carretera d'Olot entre Figueres i Vilafant.

0: Durant el curs en 2025 i en 2026, un total de 133 estudiants en pràctiques, una xifra lleugerament superior a la del curs anterior. D'aquests, 86 eren estudiants d'infermeria i 47 de tècnic en cures d'auxiliars d'infermeria, que en conjunt han completat prop de 30.000 hores de formació pràctica als diferents serveis de la Fundació. En la seva formació hi han participat 365 professionals de la Fundació Salut Empordà, com a tutors, entre personal d'infermeria i auxiliars. La majoria dels estudiants d'infermeria provenen de la Universitat de Girona, mentre que en TCAI destaca l'alumnat de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres.
1: El Celler Peralada acollirà aquest dissabte 10 d'octubre una nova proposta del Science Needs You centrada en els efectes del canvi climàtic sobre el sector vitivinícola. L'investigador emèrit del IRTA, Robert Sabé, analitzarà com les noves condicions climàtiques afecten a la vinya i quines eines pot aportar la recerca per adaptar-hi els cultius i reduir el consum de recursos. La jornada combinarà ciència i cultura amb un recital del pianista figuerenc Pere Puig i la rapsoda Xearana amb poemes vinculats al paisatge de les vinyes. Les activitats es faran als jardins del Celler Peralada, són gratuïtes amb reserva prèvia i en cas de pluja es traslladaran a l'Auditori Sant Domènec.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Cadaqués es convertirà a partir de demà dijous en la capital de la fotografia amb la desena edició de l'Incadaqués Fotofestival que s'allargarà fins al 25 d'octubre. El certamen reunirà una quarantena de fotògrafs de 20 països i oferirà 25 exposicions repartides per una vintena d'espais del municipi, tres de les quals seran submarines a la badia. Entre els escenaris destaca la Casa Rahola, que obrirà al públic per primera vegada als jardins de la Casa Museu Salvador Dalí de Portlligat i al Museu de Cadaqués. El festival es completarà amb tallers, classes magistrals i projeccions, a més de trobades amb artistes i col·leccionistes.
1: I el Col·legi de Periodistes de Girona ha mostrat la seva preocupació per l'augment de pàgines web i perfils a les xarxes socials que es presenten com a mitjans de comunicació, però que, segons denuncia l'entitat, no respecten els principis bàsics del periodisme. El Col·legi alerta de pràctiques de desinformació, propaganda i plagi de continguts d'altres professionals i també de plataformes que poden condicionar les informacions a canvi de retribucions o tractes de favor. En el comunicat, els periodistes gironins recorden que la publicitat i els continguts patrocinats han d'estar clarament identificats i reclamen rigor i respecte pel codi deontològic de la professió.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: El temps amb la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. No farà net del tot aquest dimecres l'atmosfera a les comarques de Girona i tot això després d'aquestes pluges i tempestes que van descarregar aquesta vesprada i nit passats, més aviat entre els 15 i els 30 litres per metre quadrat, especialment a l'Empordà i a la Selva. El que podem destacar d'hores d'ara també és aquest ambient enrarit i molt humit que tenim amb molta boira, sobretot a totes les fondalades de la Selva, del Gironès, de l'Empordà, de la Baixa Garrotxa, per exemple. Aquest migdia i tarda s'obriran moltes clarianes arran de mar. Aquest migdia, algun xàfec, sobretot a la Selva Marítima, i aquesta tarda sí que tindrem alguna tempesta més forta una altra vegada, en aquest cas sobretot a les comarques interiors. On esperem que plogui més és al Ripollès, a l'Alta Garrotxa i al Massís de l'Albera, per tant al nord de l'Alt Empordà. Aquesta tarda i vespre tindrem algun xàfec aparatós. Demà entrarà la tramuntana, però també tindrem pluges cap al sud de la demarcació. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
1: Autopodium Skoda.
2: Coda.
3: Mira que bé. Diuen que demà bufa la tramuntana. S'emportaran els núvols i no caldrá pentinar-se per venir a treballar, eh? Una feinada cada dia, una hora i mitja davant del mirall. Tu. En canvi així, si bufa el vent, doncs vens amb els cabells així a l'aire, que diuen. Vico, tira!

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Pistatxo o festuc? Quin és el dubte? Totes dues són vàlides, eh? Marcos, Scotty de Ca.

0: Sí, està guapo.
1: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres. Una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
2: Malalts de somnis, nova cançó i nou tema.

Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents, compliquen a hores d'ara la circulació, una a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrils en sentit Barcelona, també a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta i també una altra a la 2 a Cornellà de Llobregat. A banda, una avaria també deixa un carril tallat, en aquest cas a la B10 a Barcelona. I el nou episodi de pluges ha deixat inundacions, carreteres tallades i 285 serveis dels bombers, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la regió metropolitana nord i sud. A banda, també deixa encara 5.300 persones sense subministrament elèctric. Hi ha centres també educatius tancats a Xerta, Miami, Platja i Tarragona. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat de fet fa uns minuts en compareixença quina és la previsió per al dia d'avui.
2: En aquests moments aquestes pluges ja han finalitzat i el Servei Meteorològic de Catalunya ens informa que avui encara pot quedar algun xàfec en el territori, que pot ploure de manera intensa encara en algun punt. Ho anirem seguint, no tenim nivells de perill molt elevats en les previsions meteorològiques, però sí que tenim aquest avís i per tant doncs avui continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet amb aquesta vigilància, i en cas de que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població.
1: Unes pluges que han provocat també afectacions al servei ferroviari i a conseqüència la plantada dels maquinistes de Renfe, que no han volgut reprendre el servei aquest matí per no haver rebut els documents que acreditaven que es podia circular amb seguretat. Ara, fa uns minuts, els maquinistes han rebut ja aquests informes i reprendran la circulació si tot està bé. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe Usuaris, n'ha explicat els motius a la xarxa.
3: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: La direcció de Renfe ha assegurat a primera hora que el servei no funciona correctament i que no circula cap tren a l'R1 i que a la resta de línies hi ha circulació, però no tots els previstos. Ha recomanat també utilitzar altres vies de transport fins que es normalitzi la circulació. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en l'espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol d'Òria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol d'Òria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 8:15, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
5: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm. Del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 90 19, i Joan Costa, 686 380 486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609 45 07 41, i Miquel Fallet, al 646 47 38 87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Oferta de feina. Atenció, es necessita expenedora, cambrera, parc gasolinera. Interessades, truqueu al telèfon 653 79 32 71. Repetim, 653 79 32 71.
3: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Avui aquest dia gris, que està molt bé que plogui i que plogui bé. Alfons Romero, bon dia.
5: És un dia gris a Madrid, que diu el Pi de la Serra.
4: Ah, d'acord. Xavi Esteve, bon dia.
6: Bon dia, com va?
4: I Narcís Quintana, bon dia.
7: Sobretot que n'hi havia molt de grisos.
5: No saben de què va, esclar.
7: Bon dia.
5: És una cançó que tenia molts grisos al davant i per tant, i ara no saben, els Mossos són negres.
7: Molt bon, Quico.
4: Bueno, i vermell, no? Tenen i blau, no sé, tenen molts de colors.
5: És un dia gris.
6: Roses no, eh?
4: No, roses no.
6: Rosa no.
4: Estaria bé.
6: Us imagineu, un Mosso d'Esquadra, la Rosa?
4: I què? Escolta, els colors no...
6: Hòstia, però li faríeu cas o no?
4: Sí, perquè...
6: Vam un Mosso d'Esquadra de color rosa, diu, bueno...
7: Tampoc li fan gaire cas ara,
4: no? Exacte.
5: Jo tinc un company al País Basc que va estar a punt de caure amb un control de... Bon dia, vostè ens ha passat a... I l'altre diu, oi, va l'hòstia, i este quien és, no? El basc allò, diu. I l'altre diu, soc la policia. La policia? Mosso d'Esquadra? Però què és això? Vull dir, sí, molt poc sèrio, allò va acabar fatal, no?
4: Home, normal.
7: Ha d'anar informat un, en els llocs sobre... les policies, perquè si no acabes malament.
5: Exacte.
4: Els trens no funcionen.
5: No funcionen. No, és normal, no?
4: Sí, però no circulen.
6: El que no seria, el que no seria normal és que funcionessin a primera hora, tots bé, no?
4: Que anessin com un rellotge.
6: Ah, exacte.
4: Això però seria això és causa de les pluges, encara?
6: Això seria un problema. Això seria un problema, no sé.
2: Un apunt. A Ucrània, que estan en guerra, i que els hi exploten els trens als russos i, bueno... van puntualíssims, és un servei de tren puntualíssim. Només poso aquest apunt.
7: És que a vegades ho he pensat jo, perquè aquí amb el que passa cauen quatre gotes.
5: Clar.
7: Ja et quedes sense llum, et quedes, bueno, sense aigua, sense tot. I què passaria aquí si hi hagués, no una guerra, si caiguessin per casualitat dels nostres mateixos tres bombes? Sí, el país sí. Sense funcionar un mes.
5: Jo sempre hi pensava, quan anàvem a treballar a Alemanya, que sortíem amb el cotxe, havíem de fer una volta, menys 7 graus centígrads, i els cotxes corrien i normal, no? Aquest cap de... ha plogut, sí, però ha plogut, però no es pot paralitzar un país, no? Aquella foto o gravació del metro de la plaça Catalunya, em penso que era per allà, que veies una cascada baixant, allò és bananero, no? Sí. No van tapar el forat aquell, vull dir que jo no ho entenc.
4: Però el problema és que tenim unes infraestructures que no estan preparades per una mica d'aigua, o que realment va ser una pluja molt intensa, bueno, jo no ho sé, jo...
6: Jo no... cada vegada que diuen que hi ha pluja intensa, jo penso, i l'altre? I totes les infraestructures no canvien, hi ha pluja intensa. Jo per mi que la pluja deu ser la mateixa i les infraestructures no es mouen.
7: Perquè amb això que passa...
6: No sé, és el meu, el que jo estic... La meva percepció, no? O sigui, les pluges són les que són, clauen en un moment tal i qual. Oh, és que la infraestructura no aguanta, jo penso, i no canviar la infraestructura, és la mateixa.
7: Amb això dels temps, per exemple... diuen que no circulen perquè hi ha hagut esllavissades, han caigut arbres al mig de les vies, això porta caigent des de... No es pot fer una revisió general i tot el que emprenyi eliminar-ho, arreglar-ho, els arbres sobretot. Si està molt a prop i es veu que allò no funciona, fora.
6: I canviar vies i canviar moltes coses, no? Es poden canviar i... Ostres, no sé, jo
5: i
6: veig
5: trens,
6: que...
5: I trens també. Són trens antidiluvi.
6: Jo a vegades penso que només aquí només falta el tren aquell de carbó d'abans. Us en recordeu, aquell tren?
4: De vapor.
6: Exacte. Jo avui penso, ostres, un d'aquests poder faria més feina que no pas dos d'aquests elèctrics.
5: No, trens,
6: no, però n'he vist.
4: Jo hi he anat amb un de... Bueno, hi he pujat amb un d'aquests.
2: A veure. N'he vist. Els trens ens hem d'esperar que a Madrid els posin nous. Perquè llavors els trens de Madrid que fa 25 anys o 30 que circulen i estan vells, venen
5: aquí
2: a Catalunya.
5: Vindran aquí.
2: Però no us penseu que després d'aquí igual van a Sevilla o un altre lloc, eh?
5: Ui.
2: O sigui que encara esteu bé perquè som els segons.
4: Però en principi és la Generalitat, no?, qui ho gestiona. I...
6: Ah, sí?
5: Encara no, eh?
4: Encara no.
6: Ah, jo pensava que no.
5: No, encara és titularitat de l'Estat. El que passa que intervé a la Generalitat.
4: Clar, però jo tenia entès això.
5: No té la titularitat exclusiva, eh? No, que va.
2: La Generalitat només s'encarrega de canviar l'adhesiu que posa Ferrocarrils de la Generalitat o SG. O sigui, en aquests de Rodalies de Renfe van posar la línia R1 que va a Mataró ara i tot això, per la costa, posa Rodalia Generalitat 1. Posa això, l'adhesiu aquest adhesiu, quan es fa malbé el canviar la Generalitat.
7: Aquí el que interessa és tenir moltes competències per dir que som molt competents amb tot, però després resulta
4: però s'ha de demostrar
7: la competència. Uns incompetents.
5: Ja.
4: Vull dir, t'avalua el dia a dia, no? Si funcionen, arriben o no arriben, el que passa és que no circulen.
6: Però és que si tu assumeixes competències i després
4: perquè no hi ha els recursos tampoc, perquè
7: no
4: et delega les competències i no hi ha recursos.
6: Ja està, ja comencem amb els recursos.
4: No, jo ho poso sobre la taula perquè ho debateu.
6: Però els recursos, què són els recursos?
4: Diners.
6: Ah, i on estan els diners?
7: No n'hi ha.
6: Ah, doncs ja està.
4: S'ha tocat la butxaca.
6: On estan els calés, la butxaca, no? Que d'unidó hi ha alguns que
4: damunt tenen una butxaca.
6: Per això que dic, que els recursos...
4: Jo per no tenir no tinc ni butxaca, eh?
7: Després, totes aquestes competències generen més gastos.
6: Sí.
7: Perquè, per exemple, si es vol fer la Hisenda Catalana,
6: iepa,
7: es necessiten 4.000 treballadors.
6: Però,
7: per pagar 4.000 treballadors...
4: Però en principi ja hi és l'Hisenda Catalana.
7: Ja hi és, però fan falta gent. No fan
6: expliqueu-me, això és una cosa que no entès mai.
7: El que és una bestiesa absoluta, perquè tenim la Hisenda Espanyola.
6: Això, per què han de tenir una Hisenda Catalana?
7: Pues per enxufar gent, endollar gent... Com
6: però què fas?
4: I per recaptar diners, no?
6: Però pagues l'Hisenda Catalana i després pagues l'Hisenda Espanyola?
2: No.
6: O com va això? Pagues dos Hisendes?
4: No, esculls, no?
2: Va molt bé la Hisenda Catalana, perquè aquí a Catalunya es veu que els cotxes i els vehicles contaminem el CO2 i ens cobren 20 i pico euros o 30, depèn del cotxe, cada any. Però es veu que hi ha una barrera, que aquest fum, aquesta CO2 no va cap a la resta del territori. O sigui, es veu que van fer la guerra aquella allà a l'Ebre.
6: Què?
2: Van fer una barrera, no es veu, però hi ha una barrera que el CO2 no va cap a València ni Saragossa.
4: Avui
2: es queda aquí i el paguem només aquí. Els de Saragossa no tenen CO2. És el mateix cotxe, però no sé per què, allà no hi ha CO2, a València tampoc, a Madrid tampoc, ningú cobra CO2, només a Catalunya. Són molt els cotxes de Catalunya.
7: Aquestes estructures doblades i fantàstiques requereixen molt de calés i s'ha de pagar molts impostos, perquè som
6: els
7: reis dels impostos, que en tenim 19. Bueno, em sembla que 15, perquè n'hi ha 4 que són...
4: No, també?
7: Sí, que n'hi ha 4 que són constitucionals.
6: Però aquest CO2 no hauria de pagar Barcelona, que és el que produeix més CO2?
2: No, ja el paguen també, suposo.
6: Ah, paguen el doble que aquí, que els empordanesos,
7: no,
6: que anem per... Ah,
7: no,
6: no sé.
7: Paguen no? Igual, suposo.
5: Igual.
6: Ah, igual.
7: O sigui... Els cavalls del cotxe i...
6: Ah. Hosti, jo pensava que pagaven
2: impost,
6: més.
2: És un impost, que és un altre impost, aquest la Generalitat ens l'ha posat, i només el paguem a Catalunya. Som els catalans, sempre som els primers, els més guapos, els més guais, els millors de tots.
7: És que és increïble.
4: Som els que paguem.
2: Ah, són els altres, són a la resta d'Espanya. És que són dolents ells perquè no el paguen. Clar. Nosaltres sí que el paguem, home, més faltaria.
7: Després hi ha una altra cosa que és més general, perquè aquí a Europa som una ONG que som els que tenim les mesures econòmiques per l'agricultura, per tot, els més ecològics, i aquí emprenya això, aquí fa mal, els europeus, perquè els altres se'n foten, sí. I som nosaltres els que tenim que pagar, i després totes les tomates i tot ve del Marroc, i ara vindrà dels països sud-americans, però què hi guanyem fent això? Que només contaminem els europeus.
2: Sí.
7: Però si contaminem, sembla el 3% o el 4% de tot el món. Contaminem poc, o nou. No. I som els únics que tenim aquestes legislacions tant que no es pot ni anar a pescar, ni es pot fer res. No podem, com venen després els altres països a pescar tot el que hi ha aquí, és que no quadra. Som uns bonistes, no sé què som. Però anem cap avall, perquè...
6: Som uns pagadors.
7: Sí, uns pagadors. Però pensa que els pagadors ja t'hi cobren.
4: Bueno, per alguna cosa ens hem de distingir, no?
7: Sí, per burros.
6: No. O sigui, quan n'és una criatura, tu li has de dir... Nens a Catalunya, ets un pagador. Sí. I te posen allà un segell que dic, pagador. Ja està.
5: Senyora
6: cap problema.
5: Moderadora, jo crec que ha de reconduir el debat.
4: Sí.
6: Em sembla que és molt gris avui, eh?
4: Sí,
6: avui hem de posar una mica de sol, eh?
4: Igual dia...
6: Hem de posar una mica de sol, eh? Està molt gris, el dia.
4: Sí. No sé, heu trobat alguna notícia positiva? Perquè jo no, eh?
6: Home, sí,
4: no.
6: Sí. N'hi ha moltes, n'hi ha moltes.
4: Digues, quina?
6: Home, jo, per exemple, l'altre dia estava llegint i la qüestió de cuina, que és el meu sector... Veus que, per exemple, tot el que és la indústria alimentària tot està tirant per productes de, com per exemple els llegums, estan tirant més per aquests productes. Productes carnis els tenen, però estan més productes de llegums, i aquests productes, tota espècie de llegums, cereals, tot això, perquè diuen que a la llarga això, tot el que és els animals, poder arribaràs a un punt que ja no es podrà, o sigui, serà increïble, o n'hi haurà moltíssims, o a qüestió de com està estructurat el món, els animals aniran desapareixent perquè la gent necessitarà menjar carn, no? Sobretot proteïnes i tot, i estan mirant sobretot per llegums i cereals, i també ja comencen a sortir productes com per exemple sobretot la genètica, n'estan fent productes nous càrnics que poder a la llarga poden substituir el que són els animals, o sigui, seria no haver-hi tants animals i nosaltres produint-se les proteïnes necessàries perquè no hi hagi tant, i enllaçant el que
4: pensa
6: deu del CO2,
4: que
6: poder baixarà,
4: que el cost
6: molt,
4: i la contaminació de produir carn, o sigui, amb animals, doncs és elevat, no?
6: Farà una baixada important, i llavors s'aniran a veure aquestes proteïnes com poden encaixar en un món que és, bueno, necessitem les proteïnes, és obvi, però sense tants animals. Llavors es comença a mirar pues, productes com, per exemple, que estan fent genèticament en gust de carn, estan fent
2: ja,
6: moltes
2: perdona,
6: coses.
2: Ja ens van fotre allò de la leche de soja i d'avena. Sí. Amb això ja va començar...
4: Que no és llet.
2: Eh?
4: Que no és llet,
2: que de llet
4: és aigua,
2: no té res. Ja ens van començar a involucrar això. I cada vegada hi ha més productes d'aquests,
6: sí,
2: que al final compraràs un bistec que no és de carn de vedella. És fet amb una impressora 3D.
4: Però si t'ho diuen, em sembla bé. El problema
6: no,
4: és que et veguin un bistec, que et diguin que és de vedella de primera, i que sigui fet amb impressora.
5: Que en diuen tòfols, no?
4: Sí, el tòfol, allò, no és carn.
6: Sí, però clar, és el que deia Narcís. Clar, tots aquests productes després s'han de regular per la Unió Europea i aniran regulats, en teoria, per la Unió Europea. Això està bé. Jo trobo que està bé. I llavors, clar, jo penso que és una,
2: no
6: és
2: refis,
6: un punt positiu.
2: Vull dir. Això de la Unió Europea també hi ha cunyados, eh? Unió Europea.
6: Bueno,
2: si tinc un
6: tothom.
2: Cunyado que tiene una fàbrica, sí, le doy el permiso, eh?
6: Sí.
2: I vés a saber de què és allò, eh? Mm.
6: I després una altra cosa que també és important, que està veient, és... ara, per exemple, quan venia, estava escoltant que, bueno, que hi ha... o sigui... t'estan venent una idea que és molt bé, que és aprofitar el que tu llences a casa teu. O sigui, moltes vegades nosaltres comprem moltíssim, i a l'hora de cuinar llencem moltes coses. Llavors t'estan començant dient, hosti, no compreu tant, mireu el que heu de cuinar, ajusteu-ho tot al màxim, i llavors no hi hauria tants... tanta escombreria, no? Jo, això és, és una cosa positiva, perquè dius, hòstia...
4: Tu creus que podem arribar a generar menys residu?
6: Jo penso que sí. O sigui, jo per exemple, jo cuino a casa, i jo som tres persones, i jo estava, al principi estava acostumat, pues, hòstia, a fer grans quantitats. Llavors, amb el temps, vas reduint quantitats i dius, ostres, pues això és justet, això està molt bé. O com, per exemple, vas al súper i, no sé, has de calcular per tres persones... cal comprar un quilo d'arròs o te compres mig quilo o ja 250 grams, o sigui, has de mirar més o menys el que
4: sí,
6: pots
4: però,
6: calcular.
4: Però per altra banda, tot quan vas al supermercat, perquè anem quasi tots al supermercat, sí, ens costa molt comprar granel perquè, bueno, vol més temps, no? I al mercat i tot això, pues, és més temps. Tu creus que potser els supermercats són els que et venen aquestes grans quantitats i que després et fa malbé, no? Vull dir, que es diu, no, que potser hauríem d'anar més a la compra a granel, més
8: ara al mercat. Vendran el quart de quilo, 250 grams, al preu del quilo.
4: Ah, vols dir que faran paquets més petits, però al mateix preu.
8: És que
4: preu.
8: Això, ells no perden mai.
6: Bueno, doncs aquí, ah, jo crec que entra la Mercè, anem a comprar granel, no passa res.
8: No, jo crec que l'estat no, de l'economia...
4: Sí, però tal com està muntada la societat, és molt difícil
8: ja,
4: que puguem tenir el temps per
8: això ens porta
4: fer
8: la mateixa economia, eh?
6: No ho
8: el
6: sé.
8: Preu que va al súper, la gent s'ho mira més. En lloc de comprar 24 iogurts, en compra 12.
6: Doncs clar.
8: O menys.
6: Doncs
8: i en lloc,
6: clar.
8: Perdona, ja ens ho han fet en les marques. Abans compraves un iogurt d'una marca coneguda i ara és un iogurt de sense marca, de la marca del supermercat. I gairebé el 80% dels productes que comprem són de marques blanques.
4: Bueno, clar, perquè les marques blanques han aconseguit doncs, tenir una qualitat semblant a la marca mare, diguéssim, i és una mica més econòmic perquè no pagues la marca. No?
7: És que solen estar fets pels mateixos que fan els iogurts per un altre, perquè
4: diu iogurts, diu xocolata,
7: jo ho he comprat i el Dul, per exemple, té algunes marques blanques que són iguals.
6: Penseu que les marques blanques, depèn de quins supermercats, són la mateixa marca
4: del supermercat,
6: això per començar. I després una cosa que hem oblidat i que no fem, que és, ostres, abans es feia un iogurt, compraves un iogurt a casa i en feies 4 o 5 a casa teu.
4: Teniu ganes, de menjar iogurt.
6: Llavors, clar, llavors, o per exemple, fèiem cremes catalanes, fèiem una mica, i en feies per tothom, o fèiem flams. Això ara s'ha perdut, i clar, tu quan veus això...
4: Bueno,
6: i que
4: el que s'ha perdut en general és fer coses.
6: A la cuina.
4: Jo entono el meu
6: si
4: culpa la primera,
6: Mercè, sí, hi ha moltes màquines que te fan moltes coses a cuina.
8: Però surt més car quasi fer-te els flams a casa que comprar els flams. Seran més bons. Però tu comença a cuinar a casa i compra tots els ingredients que necessites per fer flams, iogurts, no sé quanto, i després fes el compte. Et surt més car, seran més bons i de més qualitat, però et surt molt més car a temps.
4: Home, només seran molt més bons si els saps fer, perquè clar,
8: no, però és que només si, una hora
6: si,
8: de vitro.
6: Però si ara hi ha moltes màquines que te fan coses, tens la Thermomix, tens
4: l'Enflyer,
6: i tens un piló de coses que dius, hosti...
8: Tot va en llum, i el preu que està la llum, tu enxufar la vitro una hora per
6: fer-te uns flams, perquè dius una cosa positiva i te la xafa de seguida.
4: Sí. És molt difícil trobar coses positives.
6: Es nota que és gris avui el dia.
8: No, el positiu és que jo li veig la cara a l'Alfons Romero. El positiu és que torna Puigdemont i això s'arreglarà tot.
4: Ah, això vol dir que... Sí,
8: que Alfons Romero
4: tornarà Puigdemont i s'arreglarà tot, diu.
5: Sí?
4: Va,
5: arreglar-se no, però tornarà, sí.
4: I de què en traiem que torni?
5: Aquest diumenge està treballant a Prats de Molló amb en Lluís Puig i sí, tornaran.
4: I què en traiem de que torni?
5: Ah, això és una bona pregunta.
6: Home, anirà bé les estacions de tren, no? No?
4: Ah, perquè ell conduirà els trens, clar. Perquè els maquinistes no volen conduir perquè no veuen que les vies siguin segures, llavors ell agafarà...
6: L'altre dia van dir que haver de posar trens posaran vaixells. I estan mirant aquí un vaixell pot anar a les vies.
5: Manol, no?
4: Com estem avui?
6: En Puigdemont, mira, està aquí la tele. Pastisser, no?
7: Sí.
5: Sí.
6: Ah,
5: sí.
6: Bueno, pues ja sabem el
4: però
6: que es dedicarà.
4: No, en principi és periodista.
6: Qui?
4: En Puigdemont.
6: Sí, la seva dona?
7: Però també. No té la carrera, també.
6: Dos periodistes?
5: També, la sí. Dona també.
6: Ostres.
4: És una mica difícil de sostenir,
6: fantàstic.
4: Però...
5: Catalonia Today.
4: Sí.
6: Deixeu-me fer el canal.
8: Deixeu-me fer la broma fàcil. Així ha anat la Generalitat i Catalunya, posant periodistes al capdavant del país.
4: Bueno, però no ha exercit mai, em sembla.
7: Home, si ha sigut el fundador de l'ANC, de l'Agència Catalana de Notícies.
5: Ha treballat al Punt, molt bé.
4: Sí, però fa molts anys que no treballa, eh? Fa molts anys que no treballa.
6: Perdona, no treballa de periodista.
7: I tampoc.
6: Treballar, segons diuen, es fot un fart de treballar.
4: Val.
6: Jo no sé, no sé.
4: Feina periodística.
7: Aquí ja ens hem passat. Aquí ja és el fart de treballar.
6: Home, jo per el que veig és un home que treballa moltíssim. No sé, és
4: bueno,
6: un punt de vista.
4: Però en principi tornarà, que diu l'Alfons que tornarà, però perquè legalment...
5: Tornarà després de les eleccions.
7: De les eleccions.
4: Del 29.
5: Sí.
4: De les eleccions espanyoles.
5: Passat el 29 tornarà, sí.
8: Això és com
4: família... Per preparar les eleccions municipals.
8: Sí, però jo veig com una família quan ve un parent a casa i s'instal·la a casa, no? Els de Junts deuen pensar... Poc que hi ha per repartir, encara ve un altre.
6: Però del 29 de què? De les eleccions de
7: novembre.
5: Espanya, sí.
6: Però si diuen que sortirà Vox...
5: No, home, no.
6: Sí, home, si ja estan les estadístiques, un piló de blaus allà entre Vox i PP...
5: Estan bojos, però tant.
6: No, i si agafa Vox, tu Puigdemont no ve.
5: Pot sortir un PP
6: amb Vox. PP amb Vox.
5: Sí.
4: Però vols dir que la tornada Puigdemont està condicionada al resultat electoral?
5: No.
4: No?
5: No, perquè Puigdemont no anirà pas a Madrid.
7: Una cosa és la política i l'altra la justícia.
8: No, Puigdemont esperarà que...
4: Suposadament ja s'ha separat.
8: Puigdemont esperarà que en Llarena faci el judici ja, el tanqui, i tornarà per fires a Girona, que serà quan la gent l'aclami, sortirà a la balconada, la gent l'anirà a buscar aquí a la Jonquera...
7: No, perquè aquest no és president de res.
6: Com que no?
4: No,
6: sí, home,
4: en principi
6: sí.
4: És expresident.
7: No, és president i en aquest no el va votar
6: si
7: ningú.
6: Home és el que
7: no
6: està.
7: Posat a dir.
6: Però si aquest home està allà governant.
4: Bueno, en principi el va votar el Parlament de Catalunya.
5: Ell no va plegar, el van fer fora, eh? Per un article que és el 155.
4: En principi va marxar, eh?
7: En principi va fugir amb un maletero d'un cotxe, i és un fugat de la justícia, i ja està.
6: O sigui que vindrà i dirà, ara jo seré president.
4: És un debat interessant.
7: I si no hagués sigut, perquè feien falta 7 vots amb un partit, que és el meu, però jo estic totalment en desacord, que li feien falta 7 vots per poder governar, doncs no es hagués amnistiat, no estaria aquí.
6: O sigui que
7: i en els militants ens va dir ni amnistia ni nada d'això, i l'altre, jo lo traeré aquí i serà juzgado legalmente.
5: Sí.
7: Ostres, pebrots.
6: O sigui, vindrà...
4: Llavors ni serà jutjat
5: l'amnistia.
4: I sí que hi haurà amnistia.
5: L'amnistia no s'ha inventat ara, en el 2025.
4: No, ja fa molt de temps que hi ha amnistia.
5: Al llarg del segle XIX. Sí. Militar que feia un cop d'estat, se n'anava a França, carlí que no sigués, se n'anava a França i tornava amnistiat, eh? Vull dir que...
7: Sí, però això...
4: Depèn de
5: l'argument és per la conciliació, per
7: mentira, aquest quan vingui armarà un cacau aquí grandiós.
6: Què vols dir, que li faran una festa?
4: Tu creus que tornarà a la política i reactivarà el procés?
7: Ho intentarà, però està mort políticament, perquè ara el seu lloc l'ha ocupat la Sílvia Orriols.
6: Sílvia Orriols, el seu lloc?
5: Tot això encara s'ha de...
4: El seu espai electoral.
7: El seu lloc. Són un partit en transformació, perquè els partits són els votants i els votants són aquests.
6: Vindrà, posarà aquí,
4: faran
6: una festa a Girona grossa,
7: cada poble el passejaran,
6: i després agafarà, s'anirà cap a Barcelona, cap a la Generalitat, i li dirà, bueno, va, on està el meu lloc, que m'haig de sentar.
5: En
4: principi és diputat al Parlament, no? És diputat al Parlament.
5: És diputat al Parlament.
4: Per tant, en tot cas, haurà d'anar a la seva cadira de diputat al Parlament, ell i Lluís Puig.
7: Seria el president de l'oposició.
4: No sé si hi ha un altre.
5: No. Hi ha un tercer, que és el que està al Parlament Europeu, en el de Sanitat, en d'això.
6: I ocuparà el lloc de l'Illa, no?
5: Ah, que això és la part divertida, perquè podria entrar al despatx i dir, escolti, què fa vostè aquí, no?
4: Però el senyor Puigdemont sap que han passat uns quants anys i han passat coses aquí, vull dir, ha de fer el que li toqui. Si ell ara és una persona que ha estat escollida pel seu partit com a diputat al Parlament de Catalunya, doncs haurà d'ocupar el seu escó.
7: Seria el cap d'oposició en aquest cas, perquè és un partit...
5: El que passa que hi ha una cosa que encara no està resolta. En Carles Puigdemont és el líder de Junts o és un antic president exiliat per raons superiors, eh? I quan ell diu des de Waterloo que vindrà i es passejarà per Catalunya no com a president de Junts, sinó una altra cosa.
4: Quina altra cosa?
5: S'ha de definir.
4: Com un croissant, un xuxu,
7: no, però no sé. Aquest senyor ja deu ser gran, no? També es tindrà que...
4: No, no, no, no tant. No,
5: no tant com nosaltres, no. No. No.
4: Més que jo, sí.
5: Sí? Bueno.
4: Sí, crec que sí que és més gran que jo.
5: Bueno, què farà? I aquest és l'incògnita. Serà... un cap...
4: Fundarà un altre partit?
5: No,
7: o llavors ets buit.
5: On es juntarà o...
4: Què vols dir? Quan que fusionarà? Que demanarà que Aliança s'uneixi a Junts? I
5: ell
4: serà
5: ell diu que
4: Aliança Junts?
5: Es passejarà per Catalunya per escoltar, que ja és un detall, perquè últimament els polítics no escolten gaire, no? I que, per tant, a partir d'aquí formularà o reformularà les coses que hagi... Està dient coses amb això, no? Que està dient que ell no és el cap de Junts per Catalunya, és una altra cosa, no? És un expresident.
4: I qui és el cap de Junts per Catalunya?
5: Ah, bona pregunta. Hi havia la Laura Borràs, però que va punxar, no?
7: Un altre.
4: En Turull?
5: Bueno, sí, en aquest moment deu ser en Turull, no? Sí, un altre que també va estar en els fets.
6: Jo penso que si tot va bé... Si tot va bé i tot el que diuen de les eleccions tot anirà bé i Puigdemont ve aquí, jo penso que serà president.
4: Però president com? S'haurà de dissoldre les Corts Catalanes i s'hauran de convocar unes eleccions i les haurà de guanyar.
6: Si s'ha de fer, es farà.
5: El que pot passar, i agafant l'enquesta, sobretot la darrera de La Vanguardia, que potser és la que té alguna cosa més de credibilitat que les altres, que diu quatre partits, Aliança Catalana, que faria el millor resultat, Esquerra, Junts i la CUP, aquests quatre, perquè això no ho hem computat massa bé, Aliança Catalana, no? És extrema dreta, no sé què. No, Aliança Catalana és un partit independentista. Per tant, aquests quatre, que poden arribar a fer una majoria superior a la necessària, àmplia, Catalunya podia tornar a tenir l'embat independentista. Això pot passar.
4: Bueno, faltaria però, que la gent tingués ganes de tornar a ser independentista.
5: Hi ha gent que s'han tirat, com ho diuen això, un tir al peu, no? I aleshores han criminalitzat Aliança i amb Aliança Junts, per exemple, no? Amb Aliança ni aigua, no sé què, doncs pot passar aquesta paradoxa tan fantàstica que hi hagi una base parlamentària independentista però que no es pugui exercir. Pot passar això.
7: Se li estan passant molt de quadres i regidors de Convergència
5: de Junts,
7: no? De Junts. Sí.
4: Bueno, Convergència se suposa que ja no existeix.
7: Bueno, però és el mateix.
5: Sí, és el mateix.
7: Se li estan passant a Aliança Catalana.
5: Alguns, sí.
6: Oh, però això és maco, no?
7: per la butxaca, perquè veuen que els seus es d'acabar. No és gaire bon símptoma per en Puigdemont.
4: Però això vol dir que hi ha una fragmentació de lo que és l'idealisme o de l'ideari independentista, no?
7: Que no sempre hi ha estat.
5: Ja.
4: Bueno, en principi, ara abans hi havia dos partits independentistes, no? Se suposa, Esquerra i Junts, i ara hi ha Esquerra, Junts i Aliança.
5: Junts té que anar al psiquiatre o al psicòleg, no sé, seré més tou i diré al psicòleg, no? Perquè venen d'això que Narcís en diu Convergència, que tens tota la raó, i per
7: sí,
5: tant...
7: Sí, era un partit seriós, d'alguna manera seriós.
5: Sí,
4: bueno, perquè hi havia Unió.
7: Sí, això és ben veritat el que diu ella, perquè aquests són més serios encara.
6: Sí.
7: A tots se'ls anava la mà.
4: No us en recordeu.
5: A les 6 del matí anaven a missa a combregar, sí. I per això era serio.
4: Va, abans d'anar a la publicitat, no us en recordeu d'un gag del Polònia amb una cançó que es va posar molt de moda coreana, no? El Gangnam Style, que era el Mas Style, sí. No? I precisament, no? Sí. Parlava de que faria un referèndum, de però què passarà, no sé què, i deia, tranquils, que també hi ha Unió.
6: Sí,
4: me l'he escoltat moltes vegades. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem, va, vinga, fins ara.
9: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
10: Mai vaig pensar que tindria una Skoda. I mira ara.
11: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a Skoda.es.
12: Autopodium Skoda.
13: Coda.
14: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
15: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
18: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
19: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
18: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
19: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
18: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
20: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
21: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Dèiem que parlaríem una mica d'aquest avançament electoral, una mica d'esquitllada, i n'hem parlat amb el tema de Puigdemont. Què us sembla aquest avançament d'eleccions pel dia 29 de novembre?
5: Jo tot això ho veig tan apocalípticament que no estic en un dia gris, grisíssim, no? És a dir, en un país que no té esquerra, en un país que no té dreta democràtica, que s'ha dedicat juntament amb Vox a dir Pedro Sánchez hijo de puta, jo no sé si en Pedro Sánchez hijo de puta es pot construir un país, no sé com faran la sanitat o l'escola, bueno, no
4: se'n
5: sé
4: diu se'n diu oposició destructiva o molt insult,
5: malament,
4: no?
5: Molt,
4: potser d'això
5: molt malament, molt mal rotllo. I a l'altre costat, que estan atrapats, hi ha un editorial d'en Vicent Partal, dius, aquests socialistes ara de què van? Si en Vicenç va fer un editorial que posava les vegades que el Partit Socialista ha estat al govern, no?
4: Mira, TV3 et contradiu, diu Puigdemont no tornarà de manera imminent,
5: Esclar, ja t'ho dic, després de les eleccions.
4: Mi després de les eleccions és imminent, eh?
5: Ah, no, és la campanya.
4: Depèn de què entenguis tu per imminent, clar.
5: Després del 29, per tots sants, sí, arriba,
4: No ho sé, per mi és imminent.
5: No, home, t'ho vas molt de pressa,
4: Si així. El temps passa així?
5: No, home, no, no, no, el 29 no és imminent, és aviat, és a la vora, però imminent no, imminent és d'avui per demà, eh? No.
4: D'acord, doncs no vindrà imminentment.
5: No, bueno, podríem estar hores...
4: La raó que li he tret en el fons, doncs li torno a donar.
8: Jo, de totes gràcies, maneres, gràcies. Al fons, jo ja vaig dir que no sé per què patiu tant per les eleccions. És igual qui guanyi. Els meus sempre guanyen. La banca, les energètiques, els holdings... Vull dir que vosaltres esteu preocupats per si en Feijó, per si aquest, per si l'altre, per qui governarà.
4: I la pregunta és...
8: La vida continua igual?
4: Tenint en compte això que estàs dient,
8: no
4: ara,
8: dèieu,
4: Toni...
8: No dèieu al principi que som uns paganos, continuarem pagant?
4: Val, doncs aquí ve la meva pregunta, si és així, perquè cal gastar-se tants de diners per fer unes eleccions, i perquè cal tenir un Parlament, no sé, per dissimular,
5: jo
4: o com
5: crec que amb en Narcís, amb ell no ho sé, però amb en Narcís segur que coincidim. El problema que hi ha en aquest país és lamentable, no? És que no hi ha una esquerra.
7: No.
5: I per tant, ni tan sols, no, ja no dic revolucionària, sinó socialdemocràtica, com a Europa, no? I aquí no oblidem que en Pedro Sánchez és aquell jove socialista que emprenyat surt i planteja alternativa

0: Partit Socialista, i sobretot en continguts, segur que no. Doncs, home, això és una...
1: Però si més no l'ha modernitzat.
0: Jo n'espero molt poc, d'això.
2: Ara és al revés. Perquè tot... hi ha una mala maror immensa en el Partit Socialista amb el que ha passat amb en Sánchez, perquè el Sánchez ha definit una manera de ser socialista que és el sanchisme. I això, no. Això no, perquè... no això... té res a veure amb el que...
0: Mira la pantalla.
2: Amb el socialisme, perquè...
0: Mira aquí a la pantalla.
1: En Tardà.
0: En Tardà,
2: No, va més que em calli.
0: Mira aquí, perquè... d'un ve en Tardà, ve del suc, no?
2: Sí, però quasi tothom ve del suc. Està en Piqué, en... qui va ser? En l'Aznar tenia dos ministres que venien del PSOE.
0: La Virulés...
2: dos ministres que venien del PSOE. Sí. Era tothom, perquè el PSOE era...
3: Contestant a la pregunta que feia la Mercè, jo estic a l'expectativa. Jo estic a l'expectativa perquè és molt curiós que ara faci eleccions. És molt curiós, ara precisament.
1: A tu et sorprèn la data?
3: A mi em sorprèn la data. A mi el que no em sorprèn...
0: No en té gaires més, Xavi.
3: Però és que el que no em sorprèn... O sigui, a mi la data no em sorprèn, perquè com que els ha de fer... això és una altra cosa que... el dia de la data, o tot el temps que està fins que es faci les eleccions, en Sánchez vagi fent processos que ell poder no ha pogut fer, i automàticament es genera aquests processos que no ha pogut fer. Això és una altra cosa, perquè ho ignoro tot. O sigui, jo ignoro per què ara, o sigui, tens problemes de l'habitatge, tens problemes de Ceuta, i ell agafa i convoca eleccions. Molt curiós, no sé per què. Alguna cosa pensada té, o alguns mecanismes ell agafa i té connectats que funcionaran sense que ell no hi sigui. I després una altra cosa, i després una altra cosa. Jo penso que si convoca eleccions ja té pensat, ja tenia pensat de convocar-les.
2: Clar.
3: O sigui, això a principi. El dia... no ho sé, però fins a... clar, per què no pot convocar-les més llarg, més... això ja ho té pensat, jo penso que...
2: perquè
3: després una altra cosa,
0: un moment. No pot fer-ho.
1: Home, en principi el mandat s'acabava l'any que ve, no?
3: I després un moment, ara fora conyes, o sigui, que no sigui que torni a estar escollit i torni a ser president.
2: Sí, que és possible.
3: Que això ja és possible. Perquè és el que dieu aquí. Aquí votes a esquerra, a dreta, qui votes a Vox, qui votes a
1: potser això és una mica el que pretén.
4: Però aquest és el problema d'aquesta societat, que és, o sigui, ara els partits han perdut l'esquerra i la dreta, i ho han perdut tot, i no hi ha cap partit, ho veiem al llarg de la democràcia dels últims anys, veiem que no hi ha cap partit democràtic per dir: arreglem les coses als ciutadans, ens posem d'acord amb els de l'oposició per educació, per no sé què, per no sé quant. O sigui, és igual que ara mateix, tant uns com els altres, o sigui, són totalment incompetents.
3: Sí.
4: Totalment incompetents, sí, per millorar la vida dels espanyols, per dir-ho així. Tant és que votis a l'esquerra com a la dreta. Jo quan sento els de Podemos, o quan sento els de Vox amb les seves coses, Toni, o sigui, és increïble.
0: I la revolució no són coses dolentes, és un sacseig a la societat. Aquest país sense una revolució, ara fa una setmana...
1: Però la societat està per una revolució.
0: No, perquè...
1: és que jo crec que no.
3: Està adormits.
0: Tu creus que ara hem de fer unes eleccions pensant... amb el sindicat de llogaters, que són quatre gats,
4: i hem d'anar a una vaga general.
1: Exacte,
4: un altre
1: tema, aquesta convocatòria de vaga general.
4: Hem d'anar a la vaga general per al sindicat de llogaters.
0: És la primera vegada que els sindicats diuen una cosa raonable. Amb els salaris que tenim no podem comprar ni...
2: I ara se'n
1: donen compte ara? Bona pregunta.
4: Perquè
1: ja fa anys.
4: Ara s'han adonat o han deixat de menjar gambes i mariscades?
0: Aquests sí que estan comprats.
4: No, i tant, En Sánchez els ha trucat. Diu: escolta'm, ara sí que hem de fer vaga general. I va així.
2: Ja està.
4: L'amo, el Sánchez els ha trucat per fer la vaga general.
0: El que passa, no sé si us passa a vosaltres, a mi sí, és que només de pensar... que aquest a l'Abascal, i això jo ho visc en l'àmbit del memorialisme, allà els que estem fent excavacions per trobar morts de la Guerra Civil, allà on hi ha PP, Vox, Aragó, País Valencià, les Illes, són no reaccionaris, són infumables, no? I per tant aquests portant la gestió d'un país, a mi encara pitjor dels que tenim, no?
4: I aquesta vaga general serà un fracàs, perquè aquesta vaga general... aquell dia els trens no funcionen i ja hi estem ocupats.

0: Tomàs, vull dir, serà un dia normal i corrent.
1: Vols dir que no hi haurà impacte?
0: No hi ha un impacte, sí. Saps quin serà l'impacte? Aquell dia de vaga general, els piquetes, que aniran pels carrers fent que la gent, fotent por a la gent perquè tanqui botigues, o tallant carreteres, que és l'únic que saben fer, és posar-se a l'autopista, tallar carreteres o el que sigui. Però la gent, jo crec que la ciutadania, passa totalment d'aquesta vaga.
2: Bueno, però
0: passa totalment.
2: Clar, alguna cosa s'ha de fer en el país, no? S'ha d'organitzar un país i ha de tenir...
1: La pregunta és per què ara i no, bueno, no ho ha fet abans, perquè, perquè realment el problema de l'habitatge ja fa temps que hi és.
3: Per cert, que
0: tallen, tu, que tallen l'autopista...
1: No, però em refereixo a la ciutadania, eh?
0: Sí, que tallen l'autopista, que l'AP7 estigui tallada també és una cosa normal i corrent.
2: No, però ara què és el que deia en Xavi, no? Ara el 29... O és que hi ha uns plaços que tampoc te'ls pots saltar.
1: Terminis.
2: Per exemple, hi haurà eleccions municipals el maig.
1: Maig,
2: el maig de l'any que ve, no? I per tant, abans i després, o els fas les eleccions a sobre les municipals, però no pots fer eleccions. I per tant, tenies tres dies per convocar eleccions. Ara, una altra potser devia ser el gener, i una altra l'octubre, no. Ja està, no tenies més...
3: Algú es pensa que una persona tan maquiavèlica,
1: no?
3: Com el senyor Sánchez, què ha estat fent a la Mareta? Prenent el sol? Aquest deu haver estat... Pues,
1: vols dir durant les vacances?
3: En allà, parlant amb un, amb l'altre, coordinant-ho tot, com
2: on
3: ho fem.
2: Dius? On a la Mareta?
3: A la Mareta, allà a les vacances que va estar a Canària. Doncs què ha estat fent? Pues preparant-ho. I com els ha... Quan ha vist? Quan ha vist la finestra d'oportunitat que ara s'ha armat aquest cacau amb la vivenda?
2: Sí, però
3: quan ell ha sigut el president que menys
2: votaran,
3: vivendes ha fet de tots
2: votaran,
3: els presidents de la democràcia.
2: Però el votaran d'una forma
3: el
2: clara els que tenen la tenda a la plaça Catalunya o la Porta del Sol, que són 30 i 30, són 60, més la sogra 70 i ja està, no? Vull dir, és la societat en el seu conjunt que entengui que en aquest país hi ha... Això és el que ha passat a Berlín, no? D'Inkel, el partit de l'esquerra, una sessió de les... s'ha presentat amb un programa potent sobre el tema de l'habitatge a Berlín, que hi ha una tradició de socialdemocràcia, però, i ha guanyat un partit a l'esquerra d'una forma contundent, no?
3: Però els hi farem cas, però els hi podem fer cas, és que és
2: aquí,
3: això
2: aquí,
3: en els polítics
0: al fons si un moment, aquest partit polític que ha guanyat a Alemanya, a Berlín, amb aquest programa per fer vivendes, possiblement els farà.
2: Però, no ho sé.
0: No ho sé, ja ho veurem. Però aquí
3: no.
0: La gent ja sap que sí.
1: Que aquest partit que prometi això no ho farà.
0: No ho farà.
2: Aquí estem en el període de les 50.000 habitatges del senyor Illa, que...
4: Però mentre...
2: Aviam, direu, l'Ajuntament de Vilafant hi fa alguna cosa, l'habitatge? Que ho va fer en el seu moment amb el bisbat.
1: Sí, amb el tema de la permuta del bisbat.
2: Exacte,
1: en principi s'ha de desenvolupar una segona fase, però em penso que la cosa està una mica enquistada pel que sé.
2: L'alcaldessa ha anat, i això que tenen el mateix carnet, no? Ha anat a veure el senyor Illa per veure que d'aquestes 50.000 quantes en toquen.
3: Arreglen l'institut, no?
1: Bueno, és que tenim sobre la taula el tema de l'institut.
3: Aquí està la cosa, perquè diuen... Bueno,
1: clar, però és que no tot és l'habitatge, que evidentment el problema és que com que no s'ha fet, no s'ha resolt el problema de l'habitatge, no s'ha resolt el problema de l'educació, tenim molts fons oberts.
4: Mentre que el govern vagi donant pagues, ajudes, no hi haurà cap problema.
2: Si són poques les ajudes, són
1: sí, però,
2: poques.
1: Sí, però no creieu que hi arribarà un moment...
2: El que estàvem parlant... La cabra de la regió cobra més...
4: Sí,
2: que no
1: havia de sortir...
4: El que estàvem parlant era perquè la societat no s'aixeca normal si comencen a pagar-te... Jo, educació, jo te pago 400 euros per comprar-te còmics. Tu vols una vivenda, jo te pago calés per poder... No sé, mentre que hi hagi pagues i el govern vagi pagant, la societat es va calmant.
1: O, per exemple, el transport públic, no?, que està durant molt de temps.
4: Exacte. El govern no arregla coses, només fa pagues.
3: Una revolució...
4: I amb això la societat es va calmant.
3: Una revolució és impossible. Una revolució,
1: perquè no estem tan malament.
3: No, una revolució és impossible perquè el primer, fins i tot l'Aristòtil ho deia, que per ser soldat i per fer revolucions no tens que tenir ni família, ni impediments, ni res. Qui farà una revolució si té una hipoteca, si té els nens, si té la dona, si té que pagar el cotxe? Ningú. estem comprats.
4: I a més
3: estem,
4: a més
3: som animals de granja.
1: I a més no hi ha ningú també, també estem...
3: pugui... La revolució no la fan aquests bons senyors del carrer Seran Nostres i de les banderetes. No, aquests tots tenen bons xalets. La revolució no els fan el Sant Coló.
1: I la xatxa que li fa el suc de taronja.
3: Que no té res, la fa. Els comunistes de Stalingrado...
4: Mentre que tinguis serveis a baix preu, val? No hi haurà revolució. Tu tens Netflix, tens internet, tens coses d'aquestes que la societat no s'aixeca,
1: bueno,
4: sinó...
1: Almenys tens un al·licient, no?
4: Exacte. Vull dir,
1: Això és el que deia jo, no estem prou malament.
3: Clar.
4: I després una altra cosa que també s'ha dit aquí moltes vegades, quanta gent anirà a votar?
1: Bueno, és una altra pregunta que dius,
4: quanta gent anirà a votar?
3: Ah, perquè al veure tot això se desanima la gent.
1: Clar, home, és que és normal, perquè veus que no canvia res.
3: Hi ha una persona que és d'esquerres i veu l'esquerra que hi ha i diu, però això què és? Perquè llavors, si jo fos com els meus avis, que eren anarquistes i comunistes, i se m'ocorrés la idea, mira, anem a saltar el Palau de la Moncloa, el Palau d'Hivern, el Palau de la Moncloa, amb quines forces comptem? Teníem amb la quinta divisió d'ecologistes, la sexta divisió de la flotilla, que aquesta serà l'armada, però on està el món del treball? On està el món del pensament? On està el món de... no de vividors?
2: Que l'alcaldessa de Barcelona, la de Colau, ara li hem de trobar un pis.
3: Sí, hem de trobar un pis i una feina.
2: Està compartint pis.
3: Una feina fora, que cobri bastant.
2: Ella que ha sigut alcaldessa d'una ciutat que té patronat municipal de l'habitatge.
3: I era l'encarregada. La que va prometre tant, una catàstrofe.
0: A veure, l'Ada Colau s'ha ofert per ser cap de llista de Frente Abierto, no?
2: Sí.
3: Un bon treball que vagi, pugui pagar la casa.
2: Clar, jo ho entenc.
1: O sigui que l'única manera que tens de viure bé és dedicar-te a la política?
2: Jo no
1: aquesta
2: sé.
1: És la...
2: Avui jo no sé qui votar.
3: Jo tampoc.
2: No sé qui, O sigui, avui estic en el sector de l'abstenció.
3: O sigui, quan un es decideix a dedicar-se a la política, ha de ser com allò d'en Dante, qui entra aquí que perdi tota esperança de millora. No. Aquí has d'entrar a la política per viure. I ja està, perquè la persona que tingui quatre ideals, això, aquest senyor es defraudarà els 10 minuts. No serveix per això.
0: Però tu has de saber més enllà. O sigui, tu no t'hi fixis.
3: Són anys 80.
0: No t'hi fixis en el cap de cartell, no t'hi fixis en Pedro Sánchez ni en el dels... Tu has de mirar el grup Soros, a qui patrocina, els jueus, a qui li donen els diners, o sigui, has d'anar més enllà a veure qui votes.
2: A la Sílvia Oriols, els jueus.
3: Sí, us heu donat compte de la financiació extraordinària que té?
2: Sí, esclar.
3: És extraordinària.
2: Clar, clar.
3: Els calés que hi ha darrere de la Sílvia.
1: Ja haurà de donar favor si mai toca poder.
3: Mare meva.
1: Això està clar. El problema és que la gent veu això i diu, per què ets anar a votar? Clar. Llavors, és el que diu una mica en Xavi, veurem l'abstenció.
2: L'única raó que t'ha de motivar a votar és que ve el llop, no? I que ve el llop...
1: Ja ens ho estan dient, ja ens ho estan dient.
2: De casa teu, en Terrades i els seus amics, i dius, hòstia... Si
3: però és que aquí tenim un problema, perquè el llop ve de fora, però qui es menja les ovelles és el pastor.
4: Jo penso que...
1: Ràpid.
4: És la quantitat de por que te pugui posar a tu.
1: Nosaltres, amb les ovelles i amb la por, ho deixem aquí. Tornarem ben puntuals demà dijous amb més tertúlia aquí, amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens mentre prop de 300 operaris treballen encara per restablir el servei. A Xerta, també una de les poblacions més afectades, l'escola no obrirà i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i a Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari després de l'accident de Gelida. Els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per ser. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, es preveu que el servei es vagi recuperant al llarg del matí. Per la seva banda, la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha dit que les vies són segures i que el caos d'avui és intolerable i degut a la vaga de Sebaf.
4: És una situació que no es pot donar, que no és acceptable, i repeteixo, insisteixo, qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
3: A banda, també hi ha problemes a l'aeroport del Prat amb cancel·lacions i retards des de primera hora després d'una incidència greu a la torre de control. Pel que fa a la mobilitat per carretera, continua tallada la C-14-15A, la Roca del Vallès, per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions preavisades a la GI-682 a Tossa de Mar i a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que avala aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I amb tot, també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. Borràs havia estat condemnada a 4 anys i mig de presó, una multa i 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental de la Institució de les Lletres Catalanes.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'hora del conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: Nueva York!

0: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de cotxe?
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Molt bones, família, i hi tornem, com sempre. A mitja setmaneta repassem les novetats i, com no, les 10 primeres posicions de la llista del Top 30. I per això hi som aquí. I començarem, com sempre, per les novetats de la setmana. Aquestes noves incorporacions que surten al mercat.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera, Playa Fría. És que és veritat, l'aigua ha d'estar molt freda. Escapo! Escapo!

0: Les quatre novetats de la setmana: Capo, J.F. Reyes, I.M. i Claren i Omar Kurz. I de les novetats, a fer un tomb per als que surten, els que se'n van fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Tres que marxen. Aquesta és la primera, Maluma, el seu treball en Ryan Castro, Palaseca.
2: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos.

0: Si en tenim 3 que marxen, això vol dir que tenim 3 que entren a formar part de la llista des de ja. I vinga! Anem a conèixer qui són aquestes 3 novetats. Doncs comencem directament per les novetats de la setmana a la llista del Top 30.
1: Novetat a la llista.
0: Primera novetat, lloc número 26.
2: Número 26.
0: És la proposta de Don Diablo. Sí, sí.

0: Entra en força, entra en ritme aquesta novetat. Una mica més en l'aire, concretament a la posició número 24, sona a Xovatra.
1: Número 24.
0: Te vi perreando.

0: I la darrera novetat que entra molt forta a la llista ho fa directament en el lloc número 21.
1: Número 21.
0: Es tracta de Claren i Los Ojos Brujos. Li acompanya Omar Kurtz.

0: Tres novetats a la llista. I ara sí, ens anem a repassar les 10 primeres posicions per mirar com queden les coses fins al moment aquí a Vilafant FM, a la llista del Top 30.
1: Número 10.
0: En el 10, la proposta és de Jason Derulo.

0: Així és com sona el Baifo, que deixa pas al lloc número 3 de la llista.
1: Número 3.
0: My Towers, Carita Feliz, una de les remuntades més importants de la setmana.

0: pujant des del lloc número 3 en 7 setmanes. El Tal to You, i deixen ja les coses claríssimes per al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: Non-stop music, music, music, music, music.
0: Petitoa. La proposta de Ana Mena i Lola Índigo, tercera setmana capdavanter de la llista. Així són el número 1 de la llista del Top 30 per aquesta setmana. T'espero el dimecres al vespre per repassar la llista completa del 35 a l'1 sense cap mena d'interrupció per gaudir de tota la canya i tota la música. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passeu!

0: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Oferta de feina. Atenció, es necessita expenedora, cambrera, per gasolinera. Interessades, truqueu al telèfon 653-79-32-71. Repetim, 653-79-32-71. Ritme amb aquesta nova cançó de Jordi Ninus. Les coses bones. Vinga, pensem en positiu.

0: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salutacions, benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu que correspon en aquest dimecres, 7 d'octubre.
3: Repassem els titulars de les notícies més importants i destacades. Dues persones van morir ahir amb només 50 metres de distància entre Figueres i Vilafant.
2: Més de 130 estudiants d'infermeria i de tècnic de cures auxiliars d'infermeria han fet prop de 30.000 hores de pràctiques a la Fundació Salut Empordà.
3: Science Need You debatrà aquest dissabte parlada sobre com adaptar la vinya al canvi climàtic.
2: L'Inca d'aquest Photo Festival celebra la desena edició amb 25 exposicions i una quarantena de fotògrafs internacionals.
3: El Col·legi de Periodistes de Girona alerta de la proliferació de webs i perfils de les xarxes socials que es presenten com a mitjans de comunicació.
2: Tancarem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local amb el Lluís Mi Pérez i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Us en informàvem ahir, també als mitjans de comunicació local, dues persones van ser trobades mortes ahir dimarts a la via pública amb només una cinquantena de metres de distància a l'entorn de la carretera d'Olot entre Figueres i Vilafant. Segons les fonts policials, les dues morts no tenen cap relació entre elles i es descarten indicis de violència o fets delictius. Una de les víctimes era una persona d'edat avançada que hauria mort per causes naturals. Al segon cas, la policia també descarta violència i implicació de terceres persones. Els dos cossos van ser localitzats a l'entorn de la zona de l'esclat de la carretera d'Olot i se n'estan investigant les causes.
2: La Fundació Salut Empordà ha acollit durant el curs en 2025-2026 un total de 133 estudiants en pràctiques, una xifra lleugerament superior a la del curs anterior. D'aquests, 86 eren estudiants d'infermeria i 47 de tècnic en cures d'auxiliars d'infermeria, que en conjunt han completat prop de 30.000 hores de formació pràctica als diferents serveis de la Fundació. En la seva formació hi han participat 365 professionals de la Fundació Salut Empordà, com a tutors, entre personal d'infermeria i auxiliars. La majoria dels estudiants d'infermeria provenen de la Universitat de Girona, mentre que en TCAI destaca l'alumnat de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres.
3: El Celler Peralada acollirà aquest dissabte 10 d'octubre una nova proposta del Science Needs You centrada en els efectes del canvi climàtic sobre el sector vitivinícola. L'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, analitzarà com les noves condicions climàtiques afecten a la vinya i quines eines pot aportar la recerca per adaptar-hi els cultius i reduir el consum de recursos. La jornada combinarà ciència i cultura amb un recital del pianista figuerenc Pere Puig i la rapsoda Xearana amb poemes vinculats al paisatge de les vinyes. Les activitats es faran als jardins del Celler Peralada, són gratuïtes amb reserva prèvia i en cas de pluja es traslladaran a l'Auditori Sant Domènec.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Cadaqués es convertirà a partir de demà dijous en la capital de la fotografia amb la desena edició de l'Inca d'aquest Photo Festival que s'allargarà fins al 25 d'octubre. El certamen reunirà una quarantena de fotògrafs de 20 països i oferirà 25 exposicions repartides per una vintena d'espais del municipi, tres de les quals seran submarines a la badia. Entre els escenaris destaca la Casa Rahola, que obrirà al públic per primera vegada als jardins de la Casa Museu Salvador Dalí de Portlligat i al Museu de Cadaqués. El festival es completarà amb tallers, classes magistrals i projeccions, a més de trobades amb artistes i col·leccionistes.
3: I el Col·legi de Periodistes de Girona ha mostrat la seva preocupació per l'augment de pàgines web i perfils a les xarxes socials que es presenten com a mitjans de comunicació, però que, segons denuncia l'entitat, no respecten els principis bàsics del periodisme. El Col·legi alerta de pràctiques de desinformació, propaganda i plagi de continguts d'altres professionals i també de plataformes que poden condicionar les informacions a canvi de retribucions o tractes de favor. En el comunicat, els periodistes gironins recorden que la publicitat i els continguts patrocinats han d'estar clarament clarament identificats i reclamen rigor i respecte pel codi deontològic de la professió.
1: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: El temps, amb la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. No farà net del tot aquest dimecres l'atmosfera a les comarques de Girona, i tot això després d'aquestes pluges i tempestes que van descarregar aquesta vesprada i nit passats, més aviat entre els 15 i els 30 litres per metre quadrat, especialment a l'Empordà i a la Selva. El que podem destacar d'hores d'ara també és aquest ambient enrarit i molt humit que tenim, amb molta boira, sobretot a totes les fondalades de la Selva, del Gironès, de l'Empordà, de la Baixa Garrotxa, per exemple. Aquest migdia i tarda s'obriran moltes clarianes arran de mar. Aquest migdia, algun xàfec, sobretot a la Selva Marítima, i aquesta tarda sí que tindrem alguna tempesta més forta una altra vegada, en aquest cas sobretot a les comarques interiors. On esperem que plogui més és al Ripollès, a l'Alta Garrotxa i al Massís de l'Albera, per tant al nord de l'Alt Empordà. Aquesta tarda i vespre tindrem algun xàfec aparatós. Demà entrarà la tramuntana, però també tindrem pluges cap al sud de la demarcació. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
7: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
9: Autopodium Skoda.
1: Coda.
3: Música, ritme d'Alex Warren i el Passengers després.

0: Oferta de feina. Atenció, es necessita expenedora cambrera per gasolinera. Interessades, truqueu al telèfon 653 79 32 71. Repetim, 653 79 32 71.
1: Continguts en xarxa.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like al projecte Llegir Eixample la Vida, que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. De tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
1: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
1: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui Vida entre Llibres, aquest Llegir Eixample la Vida, i com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint, i amb aquest projecte de Llegir Eixample la Vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
1: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana, Paper d'Estrassa, neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen mil llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic i vaig pensar, ostres, què millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
1: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que

0: recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria que si les subratllava en els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
1: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí, tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
0: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
1: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge d'Erkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, a tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on anies entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
0: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els demés s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc Més Gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
1: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
0: Sí, de fet, un dels pals de paller de vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distàncies, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito també, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies, sí. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
1: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
0: sí,
1: suposo que és molt bona notícia.
0: Per
1: què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
0: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres, i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu, i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no?, que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent, i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
1: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser si no el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals, i a més ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
0: sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Uau, sí.
1: Per què?
0: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
1: és impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
0: Gràcies, Laura.
1: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
0: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè a més, Laura és només en català, és a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català, i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català, no? És que és desbordant imaginar-ho, i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal, així que he descobert que té més punts a favor que en contra, i això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
1: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami, i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
0: Una abraçada i mil gràcies.
1: A tu.
2: Continguts en xarxa. L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i també les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens, mentre prop de 300 operaris treballen per restablir el servei. A Xerta, una de les poblacions més afectades, l'escola no obre avui i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisat i aprovada aquesta documentació, s'està recuperant ja la circulació a totes les línies, menys a l'R4 Nord i a l'R2 Nord. Per la seva banda, el govern acusa els maquinistes de no fer funcionar els trens avui i de causar el caos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que esbrinaran què ha passat exactament, ja que la seguretat depèn de Renfe i d'Adif i no del sindicat SEMAF.
2: Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Junts ha reclamat que ella cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions de la mobilitat, continuen tallades la C-14-15A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions encara per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que avala aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Toni Comín. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Molt bon dia, comencem de nou aquesta nova aventura en aquest dia així entre tapat, pluja, no sé què és el que acabarà passant les properes hores, però també estarem com molt pendents. Això no entorpeix que nosaltres arrenquem aquesta nova edició que tenim preparada per tots vosaltres per continuar compartint, per continuar descobrint, per escoltar música i tot allò que ens vingui de gust i que us puguem seguir acompanyant des de Ràdio Vilafant. Avui el nostre protagonista musical és Joan Manel Serrat, un dels grans artistes que formen part de la banda sonora de moltes i moltes vides, potser també inclús de la teva, i que ens permetrà doncs, fer un petit viatge per la seva trajectòria i també per algunes de les seves cançons més emblemàtiques. També tindrem el podcast de l'Aniol Ribas, Coses que passen, i que ens sumarem a la xarxa de comunicació local amb cada residu compte, perquè ja sabem que els petits gestos també poden tenir un gran impacte. I tancarem el programa amb el retorn d'una veu que ens agrada molt tenir amb nosaltres i aquí, com és Ivonne Laborda, terapeuta humanista, mentora en criança conscient, autora, conferenciant i fundadora de l'Institut Ivonne Laborda. Avui li volem posar sobre la taula una qüestió que pot semblar molt senzilla, però que amaga molt més del que sembla. Estem educant fills que no saben avorrir-se? Doncs aquesta és la pregunta i el plantejament que li farem en acabar aquesta hora d'Entre Hores. Així que si esteu preparats, còmodes, comencem.
0: Entre Hores, una hora per descobrir, compartir i gaudir.
1: I avui és dimecres i toca posar música catalana, tot i que l'artista és català, alguna cançó caurà també en català i en castellà. Comencem amb una de les cançons més importants de la nostra cultura musical, amb Joan Manel Serrat, com és Mediterráneo, que va ser publicada l'any 1971. Una autèntica declaració d'amor al mar, a la terra i també a les seves arrels. Amb el pas dels anys s'ha convertit en un autèntic himne i en una de les cançons més estimades de la música en català.

0: Entre les 11 i les 12, passa de tot. Entre hores, a Ràdio Vilafant.
1: Continguts en xarxa.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: en un moll de La Jolla, a Califòrnia, hi havia un biòleg que tenia un llit en el seu estudi. No era per dormir-hi cada nit. Era per fer becaines entre mesura i mesura, perquè el que estudiava se sentia a sota l'aigua a totes hores del dia, de dia i de nit. Es deia Martin Johnson. Estàvem en plena Segona Guerra Mundial, però el que escoltava no era cap vaixell ni cap submarí. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de Martin Johnson i els crancs pistola. El nostre protagonista no tenia res d'un científic de llibre. Va néixer a l'any 1893, en una casa de pagès de Dakota del Sud. De jove, va treballar de llenyataire, de vigilant de paranys de salmó i de peó de ranxo. Va fer el servei a l'exèrcit durant la Primera Guerra Mundial i després va estudiar a la Universitat de Washington. El 1934, en plena Gran Depressió, l'Institut d'Oceanografia Scripps li va oferir una plaça d'investigador associat per $100 al mes. Ell mateix va dir que se'n va alegrar, perquè almenys tenia sou. Dins la gran crisi del moment, Johnson anava tirant com podia, en una feina prou relacionada amb el que havia estudiat. Però 7 anys després, el 8 de desembre de 1941, als Estats Units entraria en la Segona Guerra Mundial i l'Institut Scripps, com moltes universitats, va començar a treballar per l'exèrcit. A San Diego hi havia la Divisió d'Investigació de Guerra de la Universitat de Califòrnia, que estudiava com viatja el so sota l'aigua. Johnson va treballar-hi. En la guerra, els submarins eren un arma fonamental i gairebé no es podien veure. La manera de trobar-los era escoltar. Un hidròfon és bàsicament un micròfon submarí i amb ell es podia sentir una hèlix a molta distància. El sonar actiu feia una cosa semblant. Enviava un impuls i esperava que en tornés l'eco. Això ho fan també alguns animals, com els ratpenats, per exemple. Però hi havia un problema, que precisament era el que estudiava aquest equip. A les aigües càlides i profundes es sentia un soroll que en ocasions podia tapar el que realment havíem de sentir. I el més greu de tot, ningú sabia què el causava. Així doncs, en pro de la seva investigació biològica, Johnson va iniciar un viatge per tota la costa de Califòrnia, de Santa Bàrbara fins a Crescent City, i va arribar fins a Puget Sound, a l'estat de Washington. Allà va apuntar què se sentia i quines eren les característiques i condicions del lloc. Va veure un patró. Aquell cruixit era característic de les aigües costaneres del sud de Califòrnia. No era igual a tot arreu. Això ja descartava moltes coses. Si el soroll fos de màquines o de vaixells, no tindria per què dependre del lloc. Llavors, semblava cosa d'algun ésser viu. I aquí és quan apareixen els protagonistes de debò. Uns crustacis que medeixen de 2 a 4 centímetres. Els crancs pistola, que en realitat no són crancs, sinó gambes. Un informe de la mateixa divisió del 1946 descriu el soroll d'una colònia gran d'aquests animals com el d'uns branquillons secs quan es cremen. A mesura que t'allunyes de la colònia, el crepitar es converteix en una espècie de xiu-xiueig. El soroll arribava fins a freqüències molt per sobre del que les persones podem sentir. Les mesures que es van fer el 1947 al port de iots de San Diego van mostrar una altra cosa. El soroll era d'entre 3 i 6 decibels més alts de nit cada dia. Això ajuda a entendre per què el nostre protagonista els estudiava a totes les hores del dia. Un cop sabien qui feia el soroll, Johnson va poder fer una cosa encara més útil. Va escriure un informe sobre on viuen aquestes gambes, amb un interès especial per Àsia i el Pacífic. Si saps on viu l'animal, saps on el mar serà més sorollós. Segons la història oficial de l'Institut Scripps, més endavant, aquelles taques de gambes van servir de refugi sorollós per als submarins nord-americans a les aigües del Japó. El 1947, ja acabada la guerra, Johnson va publicar l'estudi principal amb 2 col·legues, Everest i Young, a la revista Biological Bulletin. L'any següent, els mateixos autors van publicar un altre sobre les característiques acústiques d'aquest soroll. Però encara quedava una pregunta, i era la més estranya. Com pot un animal tan petit fer tant soroll? Els crancs pistola no són una espècie en concret, sinó una família amb centenars d'espècies, els alfeids. Els alfeids tenen una pinça molt més gran que l'altra i no serveix per agafar coses, sinó per fer una funció molt concreta. Aquesta pinça té dues peces, una de mòbil i l'altra de fixa, com si fos un dit gros. En la part mòbil de la pinça hi ha una petita part que sobresurt, com si fos una espècie de dent, i en la fixa una cavitat que encaixa perfectament amb aquesta altra part. La gamba obre la pinça i tensa tota la seva musculatura. Quan la deixa anar, la pinça mòbil es tanca de cop. El dent entra a la cavitat i n'expulsa l'aigua que hi havia. Aquesta aigua surt disparada en forma de raig. Durant molts anys es va pensar que el soroll venia del cop d'una peça contra l'altra, però l'any 2000 un equip de la Universitat de Twente, als Països Baixos, va estudiar una espècie anomenada Alpheus heterochaelis i va filmar el moviment de la pinça amb una càmera d'alta velocitat. El que van veure ho va canviar tot. El soroll no surt del xoc de les dues peces, sinó d'una bombolla que es forma darrere del raig. Ho van publicar a la revista Science, una de les més prestigioses en l'àmbit científic. El raig surt a uns 25 metres per segon, és a dir, uns 90 quilòmetres per hora. Aquesta aigua va tan de pressa que la pressió local baixa de cop i d'alguna manera podríem dir que es descomposa, formant una bombolla d'aire. És el que es coneix com a cavitació. La bombolla dura molt poc. La pressió de fora del mar fa que es comprimeixi gairebé a l'instant i col·lapsi. Aquest col·lapse és el que fa el soroll. Els investigadors van mesurar uns 219 decibels a sota l'aigua. Aquesta escala no es pot comparar directament amb la de l'aire i és una comparació molt injusta, però un avió al despegar en fa uns 130. L'any següent, a Nature, un altre equip va afegir una cosa més estranya encara. Al col·lapsar-se, la bombolla emet un flaix de llum. És tan feble que no el veuríem. Van estimar que en aquell punt la temperatura podria arribar a diversos milers de graus. Aquesta xifra és una estimació, però el fenomen està ben establert. Una gamba que fa llum. Segons la literatura científica, aquest dispar pot servir per atordir les petites preses, per defensar-se i per marcar el territori. Sens dubte, un animal completament extraordinari. Aquell cruixit no va ser l'únic enigma que Johnson va resoldre durant la guerra. El sonar de la marina també detectava una cosa que semblava un fons fals, una capa que reflectia so a certa profunditat i que es movia. Els dies 26 i 27 de juny del 1945, Johnson va analitzar mostres d'aigua agafades a diferents fondàries i va veure grans concentracions de zooplàncton just a les profunditats on el sonar detectava la capa. Era un ecosistema sencer que pujava i baixava. Dos misteris i la mateixa resposta. No eren màquines, era la naturalesa. El 1959, l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units va premiar a Johnson amb la medalla Alexander Agassiz. El text del premi destacava que les seves explicacions havien fet treballar junts biòlegs i físics i havien convertit l'acústica submarina en una eina per estudiar la vida al mar. Johnson va continuar treballant al seu laboratori de Scripps fins a uns mesos abans de morir, als 91 anys. I tot va començar amb un biòleg en un moll escoltant un cruixit que ningú sabia explicar. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa. Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Entre hores. Una hora entre tu i jo.
6: 10 minutets, arribarem a 12:15 i continuem amb una altra de les cançons de Joan Manel Serrat en català. Paraules d'amor és una de les seves balades més conegudes i una peça que ha passat de pares a fills. Amb una melodia senzilla i una lletra carregada de tendresa, Serrat explica el record d'un primer amor i d'aquelles paraules que, encara que passin els anys, mai s'obliden.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de...
4: Expocasió, home.
3: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva. Continguts en xarxa.
6: Cada residu compta.
7: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts. Tornem a ser aquí amb el Cada Residu Compta i avui també ens acompanya la Teresa Zamora. Benvinguda de nou.
8: Hola, què tal?
7: Escolta, el mes de setembre vam fer repàs, allò, repàs dels cursos anteriors, però avui sí que comencem el temari del curs tercer de Cada Residu Compta. Estàs d'acord?
8: Endavant.
7: Som-hi, davant de les atxes, que deia aquell?
8: Total.
7: Vinga, jo avui vull parlar d'un tema que em preocupa bastant, Tere. Perquè ja no és només com gestionem a casa, sinó com gestionem amb la convivència amb els veïns i les veïnes i com gestionem els residus al carrer. A mi em fa molta llàstima passar per un lloc i veure residus abandonats. Llàstima en els carrers, dels contenidors, al medi natural... A molts llocs, a un descampat.
8: Vas per la natura, estàs fent, diguem, una ruta, senderisme i demés, i, bueno, i trobar-te coses a mig, allà al mig, també et desperta aquesta idea de dir, doncs l'agafo i ho agafo i, no? I et posaries, t'activaries, no?
7: Això m'has dit que es diu littering?
8: No, bueno...
7: Ah, d'acord.
8: A veure, el littering, bueno, en part sí, però és aquesta cosa de que hi hagi residus abandonats en espais públics.
7: D'acord.
8: No és un concepte que tenim molt...
7: Bé.
8: Però sí.
7: A veure, és que no és només un problema estètic, és una crisi d'incivisme, de salut pública i de medi ambient, perquè no els estem gestionant bé.
8: Sí.
7: Però a part de que no els estiguem gestionant bé ambientalment, també un tema de això que dèiem, no? De convivència i de civisme.
8: I de com ens agrada tenir les ciutats, el nostre entorn, perquè això que dius, imagina't, quan al costat tens els contenidors i llavors trobes que no hi ha cap problema, perquè un dia pot molestar, potser una certa olor o el que sigui, però el que molesta més és que hi hagi hagut gent que en lloc de deixar-lo dins del contenidor ho ha deixat al fora. I quan això passa, doncs això ho fa una persona, però és que després això fa un efecte crida i el següent que va ho veu i diu, deu estar ple, i ho deixa al costat també.
7: Ah, exacte.
8: I passen X coses i llavors això, clar, que molesta, no és només en l'entorn, en la natura, és que això ens està passant en els nostres carrers cada dia.
7: Em parlaves de diferents factors sociològics i logístics, aquesta manca de civisme i d'empatia, aquest efecte que deies,
8: sí,
7: vidre trencat, de que
8: un
7: espai
8: crida
7: on ja hi ha brossa convida a l'abandonament de més brossa.
8: Sí. Que
7: la
8: també
7: comoditat...
8: passa quan per la vorera vas veient coses i potser vas en el cotxe i si al costat estàs parat i hi ha coses al lateral, no? Pues, bueno, no? Aquell mocador, si convé, mira,
7: home,
8: també.
7: Home, no, sisplau.
8: No, però l'efecte crida passa en qualsevol element. Si veus papers pel terra o veus una brutícia, vas per un carrer, i pues igual no importa llençar un paper d'un carmelo al terra. Quan tu veus tot impolut i tot net, que també hem anat de vacances i això ho hem vist, que hi ha ciutats en les que no se t'acudiria llençar un paper a terra.
7: Per tant, hauríem de parlar de que ens hem de conscienciar més, eh? Què podem fer, les solucions serien una mica aquesta educació i consciència.
8: Hi ha una part d'entendre que situar cada residu allà on toca i posar-lo en els espais, siguin papereres, siguin contenidors, portar-t'ho en la motxilla per quan tornes a casa, que això és responsabilitat nostra, que no és una qüestió de que les administracions posen l'estructura, els elements, però després hi ha una que és la nostra actitud, el nostre comportament. També s'ha de dir que evidentment la majoria de la societat això ho té incorporat. Només hem de dir que actualment no deixa d'haver un grup de persones, de ciutadania, que manté aquestes conductes incíviques.
7: Uh-huh. Per tant, ja us ho expliquem, que aquí el que intentem és doncs, donar trucs, donar consells, acompanyar-vos en aquesta gestió dels residus, però que aquí la gota que hi posi cadascú, Teresa, és el que ens ajudarà a fer o no. Què s'abandona a les ciutats? Vinga, va. Jo sé que ho tens una mica estructurat, eh?
8: Sí, això? A veure, bueno, hem de tenir que les grans coses són, primer, el dia a dia, aquelles petites coses, és aquest paper de Carmelo que t'he comentat abans, no? Allò que el mocador, aquelles cosetes, no? Que a vegades dius, bueno, fa poca voltu, diguem-ne, o no importa. Són aquells microresidus que diríem. Després hi ha una activitat...
7: Però escolta'm, i els cigars?
8: Apagar
7: una cigarreta al terra i deixar-la allà,
8: clar.
7: A mi que em perdonin, però no,
8: Hi ha hagut unes campanyes molt importants, per això hi ha platges en les que està prohibit fumar, perquè no han sapigut, diguem-ne, gestionar adequadament.
7: A part del perill forestal que comporta això, i més en el nostre país.
8: Sí, les borilles de cigarretes és un element, i no tira el xiclet a terra. Saps aquelles taquetes que moltes vegades quan vas veient i dius, mira, quina...
7: O les pipes.
8: I tal, o les pipes.
7: M'han dit que hi ha alguna empresa de que ven pipes que ja ho ven amb una bossa al costat perquè hi llencis les pallofes, que dic jo.
8: Això no ho he vist.
7: Ho han dit.
8: Bueno, m'agraden les pipes, o sigui que estaria al cas.
7: Anirem al súper i ho mirarem.
8: Ho mirarem.
7: Em deies que hi ha una activitat que genera.
8: Hi ha una que sí que preocupa en els entorns dels municipis i les ciutats, que són les pràctiques aquestes associades, diríem, com a l'activitat d'oci dels grups joves, en la qual doncs, han reunit i després quan marxen doncs, queda tot de llaunes, tot d'efectes d'aquell...
7: I no tan joves,
8: Bueno, no tan joves, però bueno, aquesta anem a situar-la, diguem-ne, en aquest consum al carrer que poden fer determinats grups en les places, ara a l'estiu, això s'ha donat més també, i moltes vegades hi ha punts negres en els municipis on sabem que això es produeix. I després està aquests deixar voluminosos elements mobles...
7: El matalàs.
8: El matalàs, el petit electrodomèstic. El petit electrodomèstic,
7: sí.
8: Que a més es deixa fora perquè, no, això després passen a recollir-lo a gent que va a rebuscar, diguem-ne, no? O que deixes fora roba o deixes fora unes sabates o joguines perquè algú veurà i ho recollirà. Quan hi pensem que això ho podem fer, el que hem de fer és anar a la deixalleria.
7: O alguna entitat que realment ens pugui garantir que algú aprofiti. Perquè si estem deixant roba a fora d'un contenidor de la resta, primer, tenim contenidors de roba. I segon, si pensem que algú ho ha d'aprofitar, podem portar-ho també a una entitat social, a benèfica...
8: Sí, nosaltres ens sembla que aquell matalàs és que està estupendo, igualment o tens l'opció de l'entitat o el portaràs a la deixalleria. Això ho apliquem a qualsevol altre producte que deixem o que pensem que... I per tant, ni ho fem en el costat dels contenidors, ni en punts crítics que pot haver dintre de la nostra ciutat i que, bueno, no, com que allà hi ha gent que deixa coses, jo també.
7: Deies una mica que les ciutats passa perquè tenen un anonimat de la massa, no? És més fàcil amagar.
8: Sí,
7: diguéssim.
8: El fet que no sàpiguen, no et vegin, no et sembli que algú et pot observar o controlar, no? I per tant delegues també, no? Aquesta responsabilitat
7: fuig,
8: en que
7: no?
8: Tu és més còmode la comoditat aquella de que tu et vols desfer d'una cosa i et vols desfer d'immediat. I això porta a fer aquestes males pràctiques.
7: Doncs vinga, propostes de solucions, ja ho hem dit, tenim la... El primer, nosaltres, no? Som la solució.
8: Exacte.
7: Perquè podem demanar més contenidors, podem demanar més papereres, però pot haver-hi...
8: En la majoria de les ciutats hi ha un telèfon al que pots trucar, hi ha molta flexibilitat, que poden passar a buscar-te aquest producte per casa, els horaris de les deixalleries estan obertes dissabtes, diumenges, vull dir que hem de buscar dintre el nostre entorn i sobretot preparem, no aquella impaciència de que si em vull de fer una cosa hagi de ser en aquest moment directe.
7: Pensar abans de llançar, torna a ser una mica aquella frase.
8: Això.
7: Tere.
8: Pensem a les deixalleries mòbils, que a vegades també en el nostre barri venen justament.
7: Els
8: que,
7: punts de reutilització.
8: Punts de reutilització i una mica que tot això, la majoria dels municipis també ens aporta bonificacions. I aquestes bonificacions es poden traduir en tenir o pagar una taxa de residus més econòmica. Per tant, utilitzem les deixalleries, que ens porta a portar, a més d'una ciutat més neta, un benefici per la nostra butxaca.
7: I cuidem els carrers. Escolta'm, les tres preguntes finals ens indiquen que hi ha... No tenim més temps, Però, escolta'm, residu la setmana. Pot de vidre, contenidor.
8: El verd, el contenidor del vidre.
7: Cert o fals, les tapes metàl·liques van al contenidor verd amb el pot?
8: No, no van amb el pot. Ho acabes de dir, és una tapa metàl·lica. Per tant, no és vidre, no pot anar al contenidor del vidre. I com a tapa metàl·lica i lligada a un envàs, va al contenidor groc.
7: Per tant, és obvi, però el petit gest que us demanem aquesta setmana és...
8: tapa separada del pot de vidre. La tapa a l'envàs groc, al contenidor groc, i el pot de vidre al contenidor verd.
7: Gràcies, Tere. Tornem la setmana vinent.
8: A tu.
7: Bona setmana a tothom.
6: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
4: Entre hores, amb Mercè Munt.
9: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: No és una hora més, és entrades.
12: I ara canviem al castellà per recuperar una altra joia del repertori de Joan Manel Serrat. Aquelles pequeñas coses que ens parla d'aquells petits tresors que gairebé sense adonar-nos-en acabem formant part de la nostra vida o acaben formant part de la nostra vida. Una cançó íntima i nostàlgica que demostra una vegada més la capacitat de Joan Manel Serrat per convertir les coses senzilles en grans, grandíssimes històries.
13: Uno se cree

0: no soy productiva, o que si no soy productiva y paro, me estoy aburriendo. Realmente no es aburrimiento, es un sentimiento del cual quiero huir. Y con nuestros hijos, pues explicarles que esto que estás sintiendo, que es aburrimiento, es simplemente falta de actividad, pero que los humanos no necesitamos estar haciendo algo todo el tiempo. Podemos sentir, podemos pensar, podemos reflexionar, ¿no? Y podemos simplemente, tenemos una mascota, coger la mascota y empezar a acariciarla, sin hacer nada más. No hace falta sacarla a pasear, no hace falta ducharla, no hace falta simplemente estar por el mero hecho de estar, ¿no? A mí me pasaba con las plantas, que me encantan, y tengo muchísimas, ya que no puedo vivir en plena naturaleza, pues me traigo la naturaleza a casa. Pero siempre era, ay, las riego, ay, las me corto esto, ay, la tal. Y ahora a veces me doy una vuelta por el patio, por la casa, y solo las miro. Y miro esta, y la veo, y la que ha crecido, y la que tiene una hojita seca pero no se la quito, ya lo haré otro día, ¿no? Y me doy como un repasito. Y eso, ¡ah, me cuesta!, ¿no? Es como decir, ay, tengo que hacer algo, la tengo que regar, la tengo que cambiar, la tengo que, ¿no? Pues no, contemplar. Pues hacer estos ejercicios de conectar con ese vacío que tanto duele, Mercè, que tanto duele.
1: Doncs d'aquest buit en podem parlar també algun dia com a proposta de tema. Esperem ajudar a tota la gent que ens pugui estar escoltant. I estava pensant mentre t'escoltava així al final que si no també podem fer com Ivonne Laborda, que avui està davant del mar, que se senten aquestes onades i que podem estar gaudint perfectament del seu últim llibre, que també ens n'ha parlat en diverses ocasions, que seria una molt bona proposta i idea. I a més, clar, és el que veuen els nostres fills que fem com a pares.
0: Pues así es. Me encanta que se oigan las onadas del mar con Bedius, porque bueno, hoy no podía estar en casa y he buscado así un rinconcito para poder atenderos.
1: En plena pues nada, natura.
0: Un placer.
1: Gràcies, Ivonne Laborda, per acompanyar-nos aquesta temporada a Entre Hores. Una abraçada molt gran. Bon dia.
0: Chau, chau, a vosaltres.
2: Una hora per descobrir, compartir i gaudir. Entre Hores. 11 a 12.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres, 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci. Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
5: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Connecta amb nosaltres. Connecta amb Entre Hores. A Ràdio Vilafant. 107.3 FM.
1: 3 minutets, arribarem ja a migdia i avui acabem el nostre dimecres amb una cançó que ja forma part de la memòria col·lectiva. Cantares, que és la versió musical que Joan Manel Serrat va fer dels versos d'Antonio Machado i que forma part de l'àlbum dedicat a Antonio Machado Poeta i que es va publicar el 1969. Aquella frase que tots coneixem, caminante no hay camino, camino se hace camino al andar, i que ha quedat per sempre associada a la veu de Serrat. Demà més, a partir de les 11 del matí, que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis totals fets pels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i les pluges també han provocat incidències importants al servei ferroviari i després de l'accident de Gelida els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, ja s'està recuperant la circulació de totes les línies. Per la seva banda, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha informat que Rodalies reprendrà el 100% diu de l'oferta de la xarxa durant aquest matí.
2: Estan traient els trens a les capçaleres. També és veritat que ens van quedar alguns trens ahir desubicats per el temporal. S'han hagut de reubicar i això, però durant el dematí tindrem el servei ja amb el 100% de l'oferta de la xarxa de Rodalies i que, a més, afegim aquestes línies que he dit abans, que ahir no les teníem circulant, que hem estat treballant durant tots aquests dies perquè aquestes línies, que a més són moltes línies, estiguessin ja en plenes condicions de seguretat per poder circular i ja estan circulant els trens ja per aquestes línies.
1: I en aquest sentit, Junts ha reclamat que Salvador Illa cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions encara a la mobilitat, continua tallada la C1415A a la Roca de Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders, volíem dir, del procés. El text que correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I treballadors del sector social es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Parlem de territori. Parlem de comarques de Girona. Benvinguts al punt de trobada.
3: Doncs això mateix, benvinguts al punt de trobada, un migdia més i quan passen ara mateix 3 minuts de les 12 en el vostre magazín territorial de comarques gironines, el punt de trobada. Avui som dimecres, dia 7 d'octubre d'aquest 2026 i tenim per endavant un programa ben farcit o ben apretaet, com dirien els valencians. Començarem parlant de la Verema amb Ràdio Vilafant, que en portem una entrevista amb en Marc Bornesou, espero haver-ho dit bé, del celler Terra Remota. Un vinet tampoc és mala companyia si passem una tarda de diumenge amb algun joc de taula. Avui en descobrirem algun de la mà d'en Saïd i estrenarem secció de medi ambient amb el nostre biòleg marí de referència, en Boris Weissman. I després el nostre company Saïd de Girona FM conversarà amb l'ONG d'Economia un bé comú. I enllestirem el programa parlant de cine i passant la bola negra pel sedàs de la nostra Maria més cinèfala, la Maria Negra. Doncs ja veieu, llegit el menú d'avui, és moment de passar a saludar els nostres companys de programa, companys de punt de trobada. Comencem per Ràdio Vilafant amb l'Ivan Gerpes. Ivan, molt bon migdia.
4: Hola, molt bon migdia, Sergi, què tal? Doncs aquí estem, a punt de preparar aquesta entrevista per parlar d'aquesta actualitat, no?, d'aquesta Verema. Aviam si, com bé deies, també m'has fet pensar quin vinet podíem agafar avui, eh?
3: Fa un dia núvol, no? Potser un vinet negre acompanya millor avui.
4: Vinet negre, pot ser que sí, eh, Sergi?
3: Pot ser. Saïd, molt bon migdia des de Girona FM.
5: Bon dia i bona hora, companys, com esteu?
3: Ets de vi negre, ets de vi blanc, ets de cava, ets de xupito, de ratafia, de què ets, Saito?
5: A mi el que em posi d'altre.
4: Anava a dir el mateix, Sergi, m'has posat ara mateix en una situació d'escollir les dues coses, eh?
3: És allò de menologia, bebo de tot.
5: I llegiu depèn de com m'enganxi també, eh?
3: Saito, avui estrenem secció.
5: Passa que ja amb els anys... Sí, sí, els anys un comença a tenir el morro més fi, saps què et vull dir? Però, sí. Però abans, bueno, això era un espectacle.
3: Saït, avui ens portes estrena de secció de jocs, eh? En el programa.
5: Us ho passareu pipa, perquè vindrà el Pau Regincós de Ludus Mundi, que porta gairebé els mateixos anys amb temes de jocs de taula i tot plegat, que jo de vida segurament, o sigui que... Vaja, no hi ha ningú que domini més els jocs d'abans i també les novetats. O sigui, ell ara ha vingut amb una novetat i us encantarà.
3: I hem dit que parlem de cine, parlem de la Bola Negra, de la gran estrena. L'heu anat a veure vosaltres?
5: No. Almenys per meva jo encara no, eh? Vull dir, hi aniré, però... Bueno, a poc a poc. Tenim molta feina aquests dies.
3: Ivan, estàs enfeinat també?
4: Sí, bueno, en aquests moments sí, perquè havíem de parlar doncs de la barema i estic justament en aquests moments, companys, trucant el que és el propietari del celler Terra Remota, que deuen estar enfeinadíssims i precisament doncs estava gestionant aquesta trucada.
3: Bon, molt bé, doncs com no sabem si s'han quedat allò negats enmig del camp o aviam com s'han negat els del celler, fem una coseta, passem la secció, per exemple, que teníem preparada del nostre mare amb en Boris Weisman, mentre tu intentes, Ivan, aviam si pots establir la connexió, et sembla bé?
4: Em sembla perfecte, Sergi, endavant.
3: Doncs endavant.

0: Primera setmana del punt de trobada d'aquest magazín de comarques de Girona. També us volem explicar que volem obrir les portes, la finestra al mar, perquè Girona vol dir Costa Brava, vol dir mar, vol dir un territori banyat per la Mediterrània. Però ho farem en consciència, també sempre amb un punt de parlant de medi ambient, de biologia marina, d'oceanografia, i per això ens acompanyarà en aquesta secció un biòleg marí de casa nostra, de Terres de Girona, de comarques de Girona, com és en Boris Weisman. Boris, sigues molt benvingut.
1: Ben trobat, molt content d'estar aquí.
0: Doncs, Boris, avui crec que anem a abordar una de la que és de les notícies d'aquest estiu, o del més destacat en quant fa al mar, que és aquesta calor que ha fet també el mar, aquestes onades de calor marina i aquesta temperatura de l'aigua al mar. Què ha passat aquest estiu?
1: Bueno, primer de tot, que no sé si t'has banyat molt en les nostres platges, però estava calenteta, estava molt agradable, molts turistes diuen, oh, que bé, que calenta que està. Jo conec gent que no es banya normalment i que aquest any s'ha banyat, perquè diuen, oh, que bona que està aquest any.
0: Et diré més, jo m'he estat a vegades dies una hora dintre l'aigua, sense neoprè i sense d'allò, i un dia ja vaig començar a batejar les pedres i els peixos, els hi vaig començar a posar nom, perquè ja de tant temps que vaig estar dintre l'aigua ja m'ho coneixia.
1: Clar, clar, i aquesta escalfor que tenim de l'aigua, pues, pels banyistes, pues, és una cosa agradable, perquè a fin i al cabo, pues, estem una horeta, estem una estoneta a l'aigua, després marxem, però pensa que allà dins l'aigua hi ha organismes que hi viuen tota la seva vida, i que la seva casa, pues, està escalfant i s'està, entre tu i jo, s'està fent com una sopa de peix, no s'està bullint. I això té uns efectes no només a nivell turístic, que també, però té uns efectes, tu això de meteorologia en saps molt, Sergi, i per exemple, quan l'aigua s'escalfa, pues, augmenta l'evaporació.
0: Exacte.
1: Clar, tot això, quan l'aigua passa del mar a l'atmosfera, a l'aire, pues, es carrega d'humitat. I què passa? Pues que tota aquesta càrrega d'humitat en l'aire fa com de tap a la tramuntana.
0: Això ho deia el famós doctor en meteorologia, el doctor Jansà, a Mallorca, a Balears, deia aquesta massa d'aire mediterrània.
1: Mm-hmm. Sí, sí, pues aquesta massa d'aire mediterrània s'està exagerant per l'escalfor que estem patint o disfrutant, segons qui. El cas és que l'aire s'està extremadament emplenant d'humitat, fa de tap a la tramuntana, i aleshores què fa? Que això que s'estabilitzi, que no hi hagi vent, no hi hagi el vent de tramuntana. Si no hi ha vent de tramuntana, això implica que el mar tampoc es remena, i si no remena, pues s'estratifica. Què vol dir? Que la capa superficial s'escalfa molt i no es barregen. Cada cop el mar es va escalfant més per capes. Això que provoca que l'aigua també se salinitza més, està més salada. Això implica, té moltes implicacions per als organismes que hi viuen en allà. Però no només això, sinó que l'estat estratificada i estable fa que la remenamenta de nutrients tampoc no funcioni. No es renoven els nutrients. I si no es renoven els nutrients, el plàncton es queda esquifit, queda petitonet. I això té implicacions molt importants sobre les maires, per exemple, els peixos que després nosaltres mengem.
0: Això fa, per exemple, que el peix no es pugui engreixar el suficient i potser no pugui créixer, no?
1: Exactament. S'ha detectat que, per exemple, com ha dit abans, les maires, els juvenils tenen un 60% menys de la seva capacitat energètica. Això és tremendo. Si els joves estan reduïts a un 40% de la seva capacitat, quin futur els espera? És que és molt, molt dolent, és molt fotut. Potser ni arribaran a la capacitat reproductora. Això té una implicació gravíssima a la pesca. I això té una implicació gravíssima a l'economia. Uh-huh. O sigui, el fet de que aquest estiu ens haguem estat banyant en aigua calenta, que és xupiguai, molt, molt bé, això pot ser que ens afectarà a la nostra economia i a la nostra salut.
0: I què implica que això també vagi molt més enllà de l'estiu? Perquè, clar, estem entrat a l'últim mes d'octubre i continuem amb una anomalia de la temperatura de l'aigua del mar amb valors, encara marcant valors rècord, vull dir...
1: És tremendo, clar. Tu imagina't, aquí a Medes, als Illes Medes, que en Josep Pasqual, conegut Josep Pasqual, mesura les temperatures, ha mesurat quasi 27 graus en superfície. Això vol dir quasi 5 graus per sobre de la mèdia. Això és una bestialitat. Però és que a 20 metres de fondària també n'hi havia 4 graus per sobre la mitjana. Això és una animalada, això és una animalada.
0: I el mar, Boris, també és una terra d'oportunitats. Vols dir que aquesta pujada de temperatura de l'aigua del mar no li va bé segons quines espècies?
1: Evidentment. Cada cop que hi ha un canvi, hi ha espècies que perden i hi ha espècies que guanyen. Això és així. Cada cop que hi ha una crisi, hi ha algú que guanya molts diners. Això és així. Molts perden i alguns guanyen molt. Pues en el medi natural, que al final és un sistema econòmic a nivell d'energia, hi haurà moltes espècies perdedores i hi haurà algunes que guanyaran. La pregunta és, qui? Bueno, això és una pregunta molt difícil de respondre. Per què? Perquè no hem estat mai en aquesta situació. No la coneixem. No sabem exactament què passarà. Tots són models, tots són prediccions, pensem què, imaginem què, creiem què, però el que passarà realment no ho sap ningú, perquè no, mai hem estat en una situació, no hem mesurat mai unes temperatures tan altes i no sabem quines implicacions tindran.
0: Segurament el que segurament passarà és que cada cop ens semblarem més a la part més oriental de la Mediterrània.
1: Clar, tenim aquest exemple, de la part oriental, com tu dius, Grècia, Turquia, Palestina, totes aquestes zones del Mediterrani, en les quals l'aigua és molt més calenta que la d'aquí, amb les diferències de que hi ha han tingut una entrada molt bèstia d'espècies al·lòctones, és a dir, espècies invasores, a través del canal de Suez, i que aquí tenem el canal de Gibraltar que va entrar en aigua fresca de l'Atlàntic. O sigui, sí que és un exemple de lo que probablement passarà, però amb salvetats, perquè aquí no estem en un cul de sac com és la Mediterrània occidental, aquí tenim, com dic, l'entrada d'aigua freda de l'Atlàntic amb nutrients. Què passarà? És molt difícil de dir, però el que està clar, Sergi, és que canviaran les coses.
0: Doncs Boris, amb aquest next coming que diuen en les sèries, deixem aquesta primera secció. N'hem parlat aquest cop de la temperatura de l'aigua del mar i dels efectes d'aquest estiu tan càlid sobre la Mediterrània. Moltíssimes gràcies i t'esperem d'aquí a
1: tres. Ojo, Sergi, que la temperatura no és l'únic problema que trobarem.
0: No, i tant, en vindran
1: que més. Tindran més temes.
0: Moltes gràcies, Boris.
1: Moltes gràcies.
2: Punt de trobada. El magazín amb accent gironí.
0: Doncs no sé si vosaltres us heu anat a banyar, però el que deia en Boris era tota la raó. Aquest estiu l'aigua calentíssima i el fet de totes les tempestes que han passat aquests dies en són un testimoni. Si us sembla bé, posem una miqueta de música. Va, anem a escoltar una cançó també molt meteorològica. Mireu, en Marc Parrot i en col·laboració amb en Roger Mas tenen aquesta preciosa cançó que es diu Els núvols.

0: Jo hi faig el salt mortal, la tombarella i el pardal. Els núvols, tot és blanc, i jo hi faig d'angelet i d'esquimal.
1: Els núvols, sóc un infiltrat, que ha entrat en el regne del cel sense haver estat jutjat. Els núvols, com un arbre arrencat, no hi fa

0: ni he perdut res. Com que res no he de trobar, tampoc no em cal buscar els núvols sense res a pensar. El meu cervell espès, no hi queda res per cavilar.
1: Els núvols no són pols ni són fum, són camps de puta fluja on el record hi va oblidar. Els núvols no m'hi

Doncs aquesta música ja ens posa una miqueta en situació, perquè al punt de trobada no només us ajudem a passar els migdies, sinó que també us preparem per allò tan feixuc i que fa tanta pujada a vegades, que són les tardes de diumenge. Volem entrar al món dels jocs de taula i per això obrim el micro a en Said, perquè, Said, avui, quins jocs o què ens aconselleu o què ens portes en aquesta estrena de secció?

0: que, per exemple, amb un símbol de número 5, número 4, número 3, les cartes que en aquest cas s'haurien de retirar en cas de ser menys, però si juguéssim 5 es posen totes, es remena i es reparteix per igual. Què passa? Un cop reps les cartes, aquestes cartes són molt originals perquè a part de tenir un costat així arrodonit i l'altre en punxa, tenen dos orientacions, es poden posar cap amunt o cap avall i tenen dos números cada carta. Si t'hi fixes, tenen un costat pot ser un 2 i l'altre un 9. Hi ha un munt de combinacions, val? Que mentre hi jugues ja vas coneixent el tipus de cartes, però has de tenir en compte que quan et reparteixen les cartes, tal com reps les cartes, un cop les agafes, ja no les pots voltejar. Les agafes i aquell llamà que t'han donat no les pots girar. Sí que les pots reordenar per intentar trobar cartes del mateix estil, o sigui, del mateix número. Si tu tens dos nous, una a cada punta, doncs els pots agrupar i les pots posar a la teva mà en el mateix lloc. I així tens, en vez de tenir-los repartits, tens tres nous junts, val? Però no les pots voltejar. Què vull dir? Que no puc canviar el número, no puc triar el número de baix. Això és molt important, val? Aquest joc juga amb això, que tindràs dos números, però en funció de com et vingui la mà, tindràs aquell número fins que el juguis. Llavors, d'aquest tracte el joc? El joc és, tothom té unes cartes a la mà, qui es quedi sense cartes primer guanya la ronda.
1: Val.
0: Farem que quedi primer un i quedi segon un altre per guanyar els punts, val? I llavors farem més d'una ronda fins que algú aconsegueixi quatre victòries, que són quatre lletres del DNAP, i s'endú la victòria. Com es juga en una ronda? En una ronda és tan fàcil com, quan et toca pots jugar una, dos, tres, quatre cartes, vale? Però si són dos han de ser del mateix número, si són tres han de ser un trio, vale? un quatre iguales, i tu les poses davant teu. Si jo jugo, per exemple, una sola carta amb un número 5, que és tal com l'he col·locat, que es veu cap a mi, el següent participant pot posar o dos cartes d'un altre número qualsevol, o tres cartes, o el que sigui, però si en col·loca una, sempre ha de ser de número superior. Si vol col·locar un número 4, no pot, perquè jo he jugat un número 5, però si col·loca un número 6, està superant aquella carta única de número 5, i el que fa és que el jugador que té una carta inferior la recull, i en aquest cas sí que la volteja, la gira, i se la puja amb el nou número. I aquí és on entra la màgia d'aquest joc, que tu vas jugant cartes, si algú et supera, algú juga un 10, aquest que ha jugat un 6 li dona la volta i ara se puja un 7. Què passa amb aquest 7? El pot agrupar amb un altre 7 i amb una altra ronda podrà tirar dos cartes iguales. Llavors, a vegades és tàctica de jugar cartes baixes, que a l'altre costat tens un número que t'interessa tenir, te'l puja a la mà, el gires, el poses i vas acumulant cartes que quan algú baixa tres nous, per exemple, és molt difícil que el superin. Mm-hmm. Què més pots fer en una fase que et toca a tu? Doncs, si no pots jugar cartes, pots afegir cartes amb un altre piló de cartes d'un altre jugador. Si ja hi ha dos sets i tu tens un set a la teva mà, pots afegir un tercer set, val? Vigilant que pugui jugar aquest tercer set, perquè clar, si ja hi ha tres nous, com que no supera aquest trio de nous, no pots jugar aquest set, val? I has de vigilar. Una altra cosa que pots fer és agafar cartes d'algun altre jugador. Si tu no pots fer res més, però t'interessen una o dues o tres cartes d'un altre jugador, li robes les cartes que té davant seu i te les puges a la mà. Això se sol fer quan interessa algun número concret per tu tenir més cartes que et combinin, vale? I l'última opció que pots fer en el teu torn és girar la teva mà i així totalment canviar l'ordre de les cartes que tenies per intentar tenir cartes millors de les que et queden. Això se sol fer quan ja et queda menys cartes per intentar anar més ràpid a baixar les cartes. Quan acabes sense cartes a la mà, quedes primer, guanyes dos lletres, el segon queda una lletra i anem fent rondes fins que algú aconsegueixi quatre lletres i creï la paraula de nap i s'emporti la victòria d'aquest joc.
1: Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, t'ho dic perquè hi ha molta estratègia, eh? Posar
0: tens la seva tàctica. A vegades dius, ah, he perdut la ronda, m'ha fet pujar les cartes, però és això, si tu allà tenies, jo que sé, dos sets o tenies un 3 sets pensant que estaves guanyant aquella mà i algú li ajunta un 9, doncs com que és superior a aquest trio li fas pujar aquests 3 cartes i se les menja, que es diu, no? I diu, ostres, ara m'has canviat 3 sets per un 2, un 6 i un 4, que quan queden desparellats baixar d'una en una és molt lent i és molt millor fer grupets.
1: Doncs escolta'm una cosa, recomanació feta. Pau Regincós, de Ludus Mundi, moltíssimes gràcies.
0: Fins la pròxima.
2: Punt de trobada. Fem parada i fonda a la teva ràdio local.
3: Doncs superinteressant seguit aquest joc de taula de cartes avui, va. I abans de passar a l'entrevista us posem una cançó. Avui hem parlat de mare amb en Boris Wiseman. Doncs deixeu-me que us posi a la gran Mercedes Sosa amb aquesta Alfonsina i el mar.

0: Doncs després de la calma que ens aportava la Mercedes Sosa amb l'Enfolsina i el mar, és moment de la segona entrevista del dia, i en aquesta volem viatjar cap al nostre vessant més solidari. Per això, des de Girona FM ens porten a conèixer la ONG Economia del Bé Comú. Saïd, què ens en pots dir?
1: Doncs imagina't ara per un moment, Sergi, imagina't tu també, Ivan, a tots que ens escolten, si l'èxit d'una empresa o d'un país no es mesurés només pels beneficis econòmics, sinó també per la seva contribució a les persones i al planeta. Aquesta és la idea de fons d'Economia del Bé Comú, un model socioeconòmic alternatiu que posa precisament, o proposa, més ben dit, que l'activitat econòmica estigui al servei d'una bona vida per a tothom en un planeta sa. A Girona, de fet, aquest moviment s'organitza a través d'Economia del Bé Comú Girona, de l'EBC aquí a Girona, entitat que es reuneix, de fet, cada primer dissabte de mes al Centre Cívic Pla de Palau, de manera presencial, també en línia, i a més que impulsa cursos, tallers i projectes pedagògics. De fet, ho comentem avui amb la Lola Torrent, ella és representant d'Economia del Bé Comú aquí a Girona, que ja aprofito també per donar-li la benvinguda i les gràcies per haver vingut i per la paciència. Bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia, Saïd.
1: Primer de tot, si ens pots explicar una mica pels neòfits què és l'economia del bé comú, com ho explicaries a algú com jo, que no en tinc ni idea de res?
2: Bé, vol ser un model econòmic alternatiu al capitalisme desbocat i ferotge que impera en el nostre temps. I això, que en lloc de pensar, doncs, en el diner com la finalitat última, pensar que el diner és només un mitjà per aconseguir el bé comú, el bé de totes les persones.
1: Clar, d'on va sortir aquest model?
2: Això va sortir d'Àustria, d'un grup de persones, d'activistes i empresaris austríacs, em sembla que era el 2010, i bé, s'ha anat escampant arreu, no segurament amb la força que voldríem, però bé, la cosa està així.
1: Sí. I ens havia d'arribar aquí a Girona, ho fa a través vostre, de fet. És una alternativa al capitalisme, el que proposa, o és quelcom que es fa des de dins?
2: A veure, vol ser una alternativa, però potser el que es tracta és que des d'allà on som i des de les possibilitats que tenim com a ciutadans i persones concretes, puguem anar fent transformacions petites des de dins. Vull dir que d'alguna manera tots plegats anem prenent consciència que a mi em sembla que hi ha molta gent ja que s'està donant d'això, no? Que el model que preval i que en el qual estem tots immersos és un model que no va bé, que deixa molta gent pel camí, que crea grans desigualtats, que ens carreguem el planeta, que, vaja, que hi ha moltes coses d'aquestes que em sembla que són superevidents. I aleshores, si d'això, a mi em sembla que una cosa molt important és tenir-ne cada vegada més consciència, més adonar-se'n d'això, i aleshores, clar, que no és una cosa que puguis canviar com un mitjó d'avui per demà, avui fem això i demà fem un altre model totalment diferent, sinó que des de dins i amb les possibilitats que això ens pot anar donant a tots plegats en grups de persones petits o més grans, poder anar donant la volta a aquest model que no ens va bé.
1: Jo tinc una persona que una vegada me'n va parlar, de fet, i em va donar una representació gràfica molt il·lustrativa de com va, i és: en el món capitalista, per exemple, el benefici va de baix cap a dalt. En canvi, en el plantejament que feu vosaltres d'Economia del Bé Comú, és circular. És a dir, que al final és intentar buscar el benefici de tothom de forma circular, passant d'unes mans a unes altres, que no pas de forma vertical.
2: Sí, sí, és clar. És que si el nom ja ho diu, no? Bé comú. Si ens fiquéssim al cap que realment l'economia, és que l'economia en ella mateixa, el concepte d'economia, si ens el miréssim bé, en les seves arrels etimològiques, la definició del diccionari diu que l'economia és l'administració correcta dels recursos escassos, i ara ja comencen a ser escassos segons quins, oi? Mm-hmm. En els seus diversos usos possibles per satisfer les necessitats humanes, per satisfer les necessitats humanes. I necessitats humanes, bé, aquí també és un jardí això, eh? Però vull dir que si ens mirem les necessitats humanes, que són bàsiques i transversals, home, és evident que estem aquí enrotllant i que el benefici hauria d'anar repartit per tothom. Mm.

0: i tu mateix. O sigui, pensant que cada acció que fem, des que ens llevem fins que ens anem a dormir, no deixa de ser una aposta per algun tipus de model econòmic. O sigui, nosaltres com a persones concretes podem fer unes gestions o deixar-ne de fer unes cada dia, i un petit comerç, una petita empresa també pot apostar per apostar per productes de proximitat, pot apostar per tenir uns proveïdors d'un tipus, pot apostar per fer unes gestions bancàries amb unes entitats i no amb unes altres. Pot vetllar per la sostenibilitat o no, o d'aquella manera, etc. O sigui, és que és evident que tots, des d'on som, individus i col·lectius, és clar, per anar bé, cada vegada millor que fóssim més col·lectius, que ens apuntéssim a aquesta filosofia.
1: En aquest sentit, si no m'equivoco, ho articuleu també a través de tallers, vull dir, de cursos, que la gent pot venir i descobrir una miqueta més tot plegat?
0: Sí, això també va com va. Tenim estones de tot i som els que som, diguéssim, aquí a Girona en concret, i ara potser allà on tenim una focalització més posada en concret és a través de la comunalitat del Güell. Estem intentant, doncs, d'arribar a una colla de comerços, que si comencem per poquets doncs ja estarà molt bé, i si després podem avançar, per fer un petit balanç del bé comú, lligada amb una mirada també del que estan fent sobre sostenibilitat. Bueno, això del balanç del bé comú és una dada que ja t'he deixat anar, però que és una mica l'eina fonamental de l'economia del bé comú.
1: Clar, t'anava a dir, per exemple, vull dir, parleu d'aquesta bona vida per a tothom en un planeta sa. Això com es tradueix en decisions quotidianes que puguem fer nosaltres, per exemple?
0: Esclar, és això que t'estic dient. En funció de les decisions que prenem, si ens desplacem a peu, si ens desplacem en vehicle contínuament, si mengem això o mengem allò, si tenim cura de l'entorn, si tenim cura de les persones, no sé, vull dir, amb tot el que està passant en aquest moment, amb tots els inputs que ens arriben de l'actualitat, no sé, per exemple, la dignitat, o sigui, la dignitat de les persones és un dels puntals de l'economia del bé comú. Llavors, no sé, pensa en habitatge, pensa en condicions de feina, pensa, clar, on és la dignitat de moltes persones? Llavors, no sé, vull dir que tots amb el que fem o deixem de fer, si som un empresari, doncs també com a empresari tu pots vetllar o no per la dignitat de les persones que tens al teu càrrec. Vull dir que sí que podem fer coses petites que, esclar, lo guai, lo preciós seria que això petit anés fent gota, gota, gota, gota, anés sumant, i això ens ho creguéssim molta gent. I això sí que ens portaria realment a poder fer un canvi necessari com el pa que mengem.
1: Creus que això, per exemple, seria solució a tots aquests problemes que estem tenint últimament ara mateix, i ho podem veure al carrer? Digue-li habitatge, digue-li alimentació, digue-li comerç de proximitat. Tu creus que la via seria aquesta, per exemple? Vull dir, ens estalviaríem o podríem resoldre tots aquests problemes?
0: Clar, és una meta, és un punt utòpic, no? Però si, esclar, si el model econòmic que imperés no fos el que és el dominant i on estem ficats tots, perquè anem tots a la mateixa barca, no ens en podem, vull dir, anem tots a dintre d'una barca, i si punxes per una punta del planeta, doncs se'n ressent l'altra punta del planeta. No és que aquí anem d'independents, això va tot lligat. Si evidentment el model econòmic fos un altre, que en lloc de prioritzar el diner, l'especulació, el créixer d'una manera ferotge, vinga, vinga, més, no en tenim mai prou, mirar només el benefici propi, i miréssim, ostres, que estem tots allà mateix, i que si un punxa per un costat, l'altre llepa per l'altre, home, a mi em sembla que això seria dòmino, però això, esclar, és un canvi de mentalitat. Clar. Important.
1: A més, t'anava a dir, Lola, vull dir, no només això, sinó que ho feu fàcil des del punt de vista de que sí que us reuniu un cop al mes, si no m'equivoco, aquí

0: i al centre cívic de...
1: Sí, aquest any la cosa potser no serà ben bé així, però si algú té molta falera de trobar-nos, doncs la nostra referència és així, el centre cívic de Palau.
0: Val.
1: I tenim la nostra plana web, que ara potser també està una mica menys activa que uns mesos enrere, mm-hmm. però sí que ens trobareu, ebcgirona.cat. No? Sí, ebcgirona.cat deu ser.
0: Correcte. I si no en línia?
1: Sí.
0: En línia sempre, no? Us poden trobar.
1: Ah, sí. Clar. Hi ha un correu. Sí. Vull dir, algú acabarà contestant, sí. De moment sí.
0: I que sigui pel bé comú, tot plegat. Lola,
1: i tant.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Lola Torrent, en aquest cas representant de l'economia del bé comú aquí a Girona. Escolta, i molts èxits, perquè em sembla que els teus èxits són els èxits de tothom.
1: Sí, és que... Evidentment, si ens ho creguéssim i ens hi poséssim i ens arremenguéssim, que això també demana un punt d'arremengament de forta, doncs la cosa aniria millor. Gràcies per convidar-nos.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Said, per portar-nos aquesta ONG avui que hem vist aquí al Punt de Trobada. Petita pausa i anem al cine.
3: Punt de Trobada, el magazín amb accent gironí.
2: Farem atenció a la gran pantalla i agafem crispetes, perquè aquí al Punt de Trobada recomanem una pel·lícula que no us podreu perdre. Ho fem amb la Maria Negra. Maria, volem anar al cine, però què hem d'anar a veure? Què ens recomanes?
4: Hem d'anar a veure la pel·lícula de la que tothom parla, la que està sacsejant actualment el panorama audiovisual. Parlem de La Bola Negra, la gran tornada al cinema de Javier Calvo i Javier Ambrosi, els coneguts per tothom com els Javis. És una cinta que està disponible a tots els cinemes. És la cinta seleccionada per representar Espanya als pròxims Premis Oscars. La més aclamada al Festival de Cannes amb 20 minuts d'aplaudiments. És la cinta que s'inspira en l'obra inacabada de Federico García Lorca i que porta precisament el mateix nom de la pel·lícula.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
4: La Bola Negra és una retroficció. És a dir, és part històrica, però també té molta part ficcionada. I aquí tenim tres històries que s'entrecreuen. Tres històries d'èpoques diferents, però totes ens parlen de la condició homosexual i de com ha canviat amb el pas del temps.
6: T'han presentat socio en el casino i t'han echat Bola Negra. ¿Y eso por qué?
7: Bola Negra.
8: Bola Negra.
9: Bola Negra.
10: ¿Por qué t'han echat la Bola Negra?
11: ¿Qué t'han dicho?
12: Que soy homosexual.
4: La Bola Negra és una pel·lícula excèntrica, és barroca, està plena d'energia queer i té moments visuals fascinants. Pel que fa a les actuacions, tenim duels interpretatius importants. També hi ha el debutant Guitarrica de la Fuente davant les càmeres, al costat d'un imponent Penélope Cruz, o també la internacional Glenn Close. Sí que és veritat que la pel·lícula vol ser moltíssimes coses i que no sempre troba l'equilibri perfecte. De fet, és menys rodona de com molts l'han venuda. I el que no us podeu perdre de cap de les maneres és un pla seqüència que és magnífic, que és meravellós. Inicia en un bar d'un poble de Granada allà als anys 30, on la càmera segueix de molt a prop a un dels seus protagonistes mentre tot el poble balla. Tècnicament aquest tipus de pla és molt difícil d'aconseguir, i sobretot en aquest cas, que hi ha moltíssima gent i molt junta. Per mi el millor d'aquesta pel·lícula és el seu missatge i la seva força visual. El pitjor, la seva durada. No és una pel·lícula lleugera, són dues hores llargues de pel·li. Val la pena anar al cine a veure-la? Sense cap dubte, sí. Però no és una pel·lícula que sigui per a tots els públics. Ara, és una proposta arriscada, és emotiva i és una d'aquelles cintes que genera debat al sortir de la sala.

0: Així és que ja ho saps, Sergi, aquesta setmana tens deures a fer.
1: Doncs sí, Maria, deures a fer per part de tots. Saïd, tu que no l'havies vist, Ivan no ho sé encara.
2: Tampoc.
1: Què havies dit? Tampoc, doncs ja veieu, deures amb aquesta crítica, amb aquesta revista que ens passava la Maria.
2: Clar.
1: Doncs el punt de trobada que acaba aquí, el d'avui dimecres dia 7 d'octubre. Ivan, Saïd, moltes gràcies per ser-hi un dia més. Demà ens hi tornem a trobar a la mateixa hora, a les 12:03.
2: Sí, sí, ara ens trobarem a l'estudi. Ara jo recordeu-vos que us passo a recollir, que ens anem a fer una mica de passeig pels cellers d'aquí de Terra Remota, que estic mirant la pàgina web, Sergi, i ja tinc algun regalet per fer-vos, Vull dir que aneu-vos preparant.
1: Doncs va, cap a Terra Remota, aquí falta gent.
3: Ja podeu venir, ja.
1: Doncs va, som-hi. Fins demà, a reveure.
2: Ciao.

0: punt de trobada.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Uau! Quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del...

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Rodalies va recuperant el servei de manera progressiva després de la plantada dels maquinistes que aquest matí no han volgut reprendre la circulació fins a tenir els informes que acreditessin que la xarxa era segura després de les pluges i dels precedents dels accidents de Gelida i Adamuz. Renfe ha defensat en tot moment que la infraestructura reunia les condicions de seguretat i ha atribuït la situació en conflicte laboral. Un cop entregada i acceptada aquesta documentació pel sindicat majoritari de maquinistes, la circulació s'ha començat a restablir parcialment, tot i que el servei funciona encara amb afectacions, retards d'entre 30 i 40 minuts i encara trams coberts amb autobusos que en alguns punts han estat insuficients i han provocat llargues cues. Les pluges també continuen deixant afectacions fora de la xarxa ferroviària. Protecció Civil manté activat l'Inuncat, tot i que no preveu pluges tan intenses com les d'ahir i encara hi ha més de 4.000 abonats sense electricitat. A l'aeroport del Prat també continuen els retards i també les cancel·lacions després que aquest dimarts una incidència greu a la torre de control afectés al funcionament. I pel que fa a les afectacions personals, s'acaba d'anunciar, troben el cos d'un home en un cotxe en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Per ara es desconeixen més detalls sobre la víctima, que es tractaria de la tercera persona morta des que va començar els aiguats el cap de setmana. A banda, també, els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys, que aquest cap de setmana va desaparèixer a Granollers. El nen va marxar de casa, coincidint també amb episodi de tempestes, i la cerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. I la vaga general de l'habitatge ja té una data sobre la taula. La Confederació de Sindicats de Llogateres ha proposat que sigui l'11 de novembre, pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral per les eleccions generals del dia 29. La data s'haurà d'acabar de concretar aquesta tarda en una trobada amb els sindicats laborals que donen suport a l'aturada, entre els quals Comissions Obreres i UGT, que també estarien treballant amb aquesta primera opció. Si es confirma, serà la primera vaga general en 14 anys amb el suport dels grans sindicats després de les dues aturades del 2012 contra les retallades i la reforma laboral del govern de Mariano Rajoy. I en aquest sentit, també treballadors del sector social s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos amb patronals i sindicats per avançar en l'equiparació salarial del sector. Els sindicats convocants denuncien que les patronals no estan complint el pacte i reclamen a l'administració que pressioni perquè es faci efectiu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 a l'11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va.
4: La ràdio que ens uneix.
5: Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
6: La teva

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu que correspon en aquest dimecres, 7 d'octubre.
2: Repassem els titulars de les notícies més importants i destacades. Dues persones van morir ahir amb només 50 metres de distància entre Figueres i Vilafant.
1: Més de 130 estudiants d'infermeria i de tècnic de cures auxiliars d'infermeria han fet prop de 30.000 hores de pràctiques a la Fundació Salut Empordà.
2: Science and Need You debatrà aquest dissabte parlada sobre com adaptar la vinya al canvi climàtic.
1: L'Inca d'aquest fotofestival celebra la desena edició amb 25 exposicions i una quarantena de fotògrafs internacionals.
2: El Col·legi de Periodistes de Girona alerta de la proliferació de webs i perfils de les xarxes socials que es presenten com a mitjans de comunicació.
1: Tancarem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local amb el Lluís Mi Pérez i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Us en informàvem ahir, també als mitjans de comunicació local. Dues persones van ser trobades mortes ahir dimarts a la via pública amb només una cinquantena de metres de distància a l'entorn de la carretera d'Olot entre Figueres i Vilafant. Segons les fonts policials, les dues morts no tenen cap relació entre elles i es descarten indicis de violència o fets delictius. Una de les víctimes era una persona d'edat avançada que hauria mort per causes naturals. Al segon cas, la policia també descarta violència i implicació de terceres persones. Els dos cossos van ser localitzats a l'entorn de la zona de l'esclat de la carretera d'Olot i se n'estan investigant les causes.
1: La Fundació Salut Empordà ha acollit durant el curs en 2025-2026 un total de 133 estudiants en pràctiques, una xifra lleugerament superior a la del curs anterior. D'aquests, 86 eren estudiants d'infermeria i 47 de tècnic en cures d'auxiliars d'infermeria, que en conjunt han completat prop de 30.000 hores de formació pràctica als diferents serveis de la Fundació. En la seva formació hi han participat 365 professionals de la Fundació Salut Empordà, com a tutors, entre personal d'infermeria i auxiliars. La majoria dels estudiants d'infermeria provenen de la Universitat de Girona, mentre que en TCAI destaca l'alumnat de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres.
2: El Celler Peralada acollirà aquest dissabte 10 d'octubre una nova proposta del Science Needs You centrada en els efectes del canvi climàtic sobre el sector vitivinícola. L'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, analitzarà com les noves condicions climàtiques afecten a la vinya i quines eines pot aportar la recerca per adaptar-hi els cultius i reduir el consum de recursos. La jornada combinarà ciència i cultura amb un recital del pianista figuerenc Pere Puig i la rapsoda Xearana amb poesia temes vinculats al paisatge de les vinyes. Les activitats es faran als jardins del Celler Peralada, són gratuïtes amb reserva prèvia i en cas de pluja es traslladaran a l'Auditori Sant Domènec.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Cadaqués es convertirà a partir de demà dijous en la capital de la fotografia amb la desena edició de l'Inca d'Aqués Fotofestival que s'allargarà fins al 25 d'octubre. El certamen reunirà una quarantena de fotògrafs de 20 països i oferirà 25 exposicions repartides per una vintena d'espais del municipi, tres de les quals seran submarines a la badia. Entre els escenaris destaca la Casa Rahola, que obrirà al públic per primera vegada als jardins de la Casa Museu Salvador Dalí de Portlligat i al Museu de Cadaqués. El festival es completarà amb tallers, classes magistrals i projeccions, a més de trobades amb artistes i col·leccionistes.
2: I el Col·legi de Periodistes de Girona ha mostrat la seva preocupació per l'augment de pàgines web i perfils a les xarxes socials que es presenten com a mitjans de comunicació, però que, segons denuncia l'entitat, no respecten els principis bàsics del periodisme. El Col·legi alerta de pràctiques de desinformació, propaganda i plagi de continguts d'altres professionals i també de plataformes que poden condicionar les informacions a canvi de retribucions o tractes de favor. En el comunicat, els periodistes gironins recorden que la publicitat i els continguts patrocinats han d'estar clarament identificats i reclamen rigor i respecte pel codi deontològic de la professió.
0: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: El temps amb la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà, Luis Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. No farà net del tot aquest dimecres l'atmosfera a les comarques de Girona i tot això després d'aquestes pluges i tempestes que van descarregar aquesta vesprada i nit passats, més aviat entre els 15 i els 30 litres per metre quadrat, especialment a l'Empordà i a la Selva. El que podem destacar d'hores d'ara també és aquest ambient enrarit i molt humit que tenim amb molta boira, sobretot a totes les fondalades de la Selva del Gironès, de l'Empordà, de la Baixa Garrotxa, per exemple. Aquest migdia i tarda s'obriran moltes clarianes arran de mar. Aquest migdia, algun xàfec, sobretot a la Selva Marítima, i aquesta tarda sí que tindrem alguna tempesta més forta una altra vegada, en aquest cas sobretot a les comarques interiors. On esperem que plogui més és al Ripollès, a l'Alta Garrotxa i al Massís de l'Albera, per tant al nord de l'Alt Empordà. Aquesta tarda i vespre tindrem algun xàfec aparatós. Demà entrarà la tramuntana, però també tindrem pluges cap al sud de la demarcació. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda. Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
4: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser una fira de cotxes?
5: Expocasió, home.
4: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
6: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Ho explica l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
2: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
0: Una altra conseqüència dels aiguats, s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades a 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
3: Porto una hora, des de 3:15 he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
4: La R2 Sud posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
7: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
7: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En Cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
7: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dins d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
7: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
2: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
7: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
0: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
9: Bon dia. Doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
10: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
9: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament, de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
9: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
9: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
4: Està parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar, així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud, posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
3: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res, porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat, m'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
9: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
12: D'una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei i autobús fins Maçanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
13: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res, no ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar, a sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot, que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
12: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
0: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
14: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació; i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Anem sobre el terreny per detallar, doncs, totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
16: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
17: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
16: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa, perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del Centre de Comandament Avançat, Eduard Martínez.
19: De pluges que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat en totes les poblacions afectades.
18: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
7: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
7: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
20: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
22: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
21: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
23: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
21: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellver, bon dia.
24: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
25: A veure, amb tot el que hi ha al damunt a la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
24: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
2: Targa és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
26: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
0: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
4: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita.
5: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
4: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
0: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
10: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Masats o Ukalele.
0: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
11: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Rocafiguera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
27: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'Oficina de Turisme, vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils, amb un codi QR, i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
11: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
0: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
7: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
0: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
28: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
29: Hem estat el primer equip
3: el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
28: A la Champions masculina de bàsquet, el Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga el Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
9: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
12: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
9: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. Al seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
28: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
13: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem, fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
16: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
15: La tradició es mou si la mous tu.
16: Tota la informació a firamediterrània.cat.
17: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
19: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents, però tot i així la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. Però què representa això? Va pensar l'Ivan Ivanovich. No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta, va cridar l'Ivan Ivanovich fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. Què és això que tens aquí, jaia? Ho veieu? una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa el senyor, Jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
17: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
0: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
18: Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
20: La R2 Sud posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
21: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà, última hora, amb Luismi Pérez. Bon dia.
22: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Sònia Kerr.
7: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
7: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En cultura, la Fundació Fotocol·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
7: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament: el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
28: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Música. Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també de la identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
7: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda en aquest cas del mur d'un càmping.
0: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges els últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha pres el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
4: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playà és el director de Rodalies.
5: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
6: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
21: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
4: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant els usuaris han pagat un dia més la factura.
4: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
20: Està parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar, així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud, posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
18: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res, porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat, m'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
4: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui atent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
3: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació; i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com per exemple el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
10: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb 3 màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
11: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut en una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que puja cap dalt al pla, que era intransitable per les pedres.
10: Guillomet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
1: Notícies en xarxa.
0: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
7: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. La seguida, Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
23: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
24: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
23: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
25: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
23: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si ha personat la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
12: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
9: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Troballo com viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
7: Fa una dècada la preocupació per l'habitatge era el problema més greu, només per al 2% dels enquestats.
0: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechon.
13: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no s'ha construït cap.
14: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi han moltes proclames, no? I molts pocs fets.
13: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
0: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
7: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
0: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
15: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els

0: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia, la malversació als líders del procés.
1: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
0: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
1: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocol·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Efner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele, per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
3: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
4: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
2: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Masats o Ukalele.
1: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
0: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
1: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
5: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
6: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per
5: les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
1: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
7: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
8: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
7: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia i Relià 86-75, i avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
10: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar

0: ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sinó també construir i generar confiança en el grup.
1: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
2: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benin, 3-0. Gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
3: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva, el que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí, continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
2: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer punt en hoquei sobre patins. Avui a l'Hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
5: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Comencem tertúlia aquest matí de dimarts amb la Carmina Lázaro, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb en Francesc Gaspar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Eleccions, eh? Tenim eleccions. Iupi!
2: No, bueno, és una perquè com que vam estar durant tant de temps fent eleccions...
0: Ara els trobaves a faltar.
2: Allò, sí, ara estàs...
0: Se't feia estrany, eh?
2: Sí, vinga, torna a mi.
0: Bueno, però almenys el mandat quasi l'ha exhaurit, no? Perquè havien de ser...
1: Fins al juny-juliol, sí.
2: Sí.
0: Dintre del que cap, aquest avançament tampoc és... allò que dius, cada dos anys eleccions,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Bueno, però coneixent
0: en Pedro,
2: doncs, bueno, suposo que ara és el moment per ells,
0: més adequat,
2: no? Però suposo que tindrà més informació que nosaltres, no? I on ve dit, bueno, ho fem ara o ens anem pel pedregar, no?
1: Bueno, i també poder es feia insuportable aquesta, no?
2: Sí.
1: Aquesta d'allò de no poder fer res, és a dir, de tenir sempre les mans estacades, perquè quan no és una cosa és una altra, i allò de dir, home, no és que no diguin, no és que s'aprovin o no s'aprovin coses perquè no estiguin bé o no estiguin molt i molt i molt bé, moltes vegades era simplement pel fet de dir, pues no.
0: No, no, perquè no.
2: Bueno, ja, però amb això tenim que ser respectuosos amb el que va dir el poble, no? Les votacions van decidir que fos molt fragmentada,
1: no és,
2: la cosa.
1: És que no és això el que jo estic dient, no és que...
0: No, però ella ho diu en el sentit de que hi ha una oposició, si es diu oposició constructiva, potser l'oposició que hi ha hagut no és constructiva, sinó... entre cometes destructiva.
2: Bueno, si parlem, per exemple, del líder de l'oposició, no? Que seria el PP, pues, de constructiva no n'ha sigut gaire, perquè jo no he sentit dir què faria ell, no? Senzillament he sentit dir que tot el que feia l'altre estava molt malament, que en segons quines coses hi puc estar d'acord i amb altres no, però jo crec que si també estàs a l'oposició has de dir, bueno, pues, això està malament i jo ho faria així, no?
1: Clar, correcte, i presentar alternatives. Presentar
2: alternatives,
1: que és el que normalment fa l'oposició en qualsevol país normal democràtic. Això, una, però després, doncs, vull dir, aquesta d'allò partinàs d'embroncar, no? Vull dir que això també ha sigut una cosa d'aquelles que dius, home, jo moltes vegades allò que dius, desendollo d'allò, perquè és que realment, dius, mar de Déu, si aquesta gent que estan cobrant un sou nostre, que, bueno, que paguem
0: entre tots,
1: sí, no? Sí. Que tal i que qual, que haurien de ser respectuosos, que haurien d'ensenyar a la ciutadania, que haurien d'allò...
2: Bueno, ensenyant,
1: diuen,
2: però...
1: Diuen coses que dius, mare de Déu, escolta'm, jo perdona, però és que ni en el meu pitjor enemic, que diu aquell, no? Mm. Vull dir que aquests bulos, aquestes històries, i no sé, bueno, no sé, jo recordo d'algunes legislatures en les que l'Esquerra estava a l'oposició, que es van fer... O sigui, que l'Esquerra va votar i va fer coses amb el que proposava la dreta, de coses que eren, vaja, allò que dius, molt, molt i molt importants, que, bueno, pues, negociaven, no? Aviam si podien posar coses i tal, però és que aquesta legislatura, bueno, aquesta i l'anterior, però aquesta ja ha sigut... una cosa...
0: Bueno, mira, ara posa aquí, no?, que l'executiu espanyol, doncs, tornarà a intentar aprovar aquests decrets, que entre ells hi havia el tema de l'habitatge, no sé, Francesc.
2: No, jo això trobo bastant lleig, no?
0: Tornar a intentar?
2: Tornar a intentar amb un altre regles de joc, no? Són això.
1: No,
2: com que no,
1: no
2: ho ha pogut aprovar d'aquesta manera...
0: Hi ha hagut eleccions...
2: Sembla que muntes les eleccions per poder-ho aprovar d'aquesta altra. Que no... No sé, no crec que sigui el fons de la qüestió, però si ara intentés aprovar aquest decret, no sé, jo no crec que fos del tot...
1: Bueno, legal seria,
2: legal?
1: Eh?
2: No, indiscutible, legal ho és, però...
1: La comissió permanent, és clar, seria la que ho aprovaria o no ho aprovaria. No la pròxima
2: comissió permanent. Ja, entenc perfectament.
1: El que, bueno...
2: No acabo de veure...
1: No, tot, jo tampoc. Suposo que una mica també és la pressió, doncs, del
2: dels socis.
1: Dels socis, no? Vull dir que d'allò, d'aquí els dos decrets, vull dir que jo penso...
0: Clar, que no es podia aprovar amb un sol decret perquè hi havia divergències,
1: correcte,
0: no?
1: Jo penso que lo ideal hagués sigut presentar un sol decret, no?
2: Sí, el que passa que, esclar, amb un sol decret no l'haguessin aprovat segur, no? Perquè la diferència entre el primer i el segon jo crec que és bastant potent com per... almenys jo no veig gens clar. El primer es podria acceptar, però el segon hi ha coses que la veritat...
0: Digues, Toni.
3: El que passa és que analitzant la situació, aquí hi ha dues coses. El propietari d'un pis...
0: Estem parlant d'aquest decret, eh?
3: Quan veus aquests decrets i aquesta defensa de l'inquilí, que està molt bé que es defensi l'inquilí, però també el propietari, què passa? Doncs que aboques a la gent a no llogar pisos, perquè després tindrà problemes en que la gent marxi, en que la gent et pagui, o diu, bueno, pues faré pisos turístics, eh? Faré pis turístic, guanyaré més diners, i si a l'hivern el tinc tancat, pues el tinc tancat, no passa res. Però no m'arrisco a que se m'hi fiqui una família emmainada, que seran vulnerables, que no els podré tirar fora, que hi ha gent... que paga el primer mes, que té molt de morro, o sigui, en aquest món hi ha gent
0: hi ha
3: molt
0: tot,
3: bona i molt dolenta, hi ha gent que viu d'això, estarà allà un any o dos sense pagar el lloguer del pis i després, quan el fotin fora, entrarà en un altre, d'ocupa o de lloguer, però que no, el que sigui, i viuen tota la vida amb aquest concepte de que paguen un mes o dos i viuen anys i anys sense pagar res.
2: Jo això del problema de l'habitatge... O sigui, és per reflexionar fins per què hem arribat fins aquí, no?
0: Sí.
2: D'entrada, jo suposo que té molt a veure que durant anys i anys i anys no s'hagi fet cap tipus de política per part de l'Estat, és igual, dretes, esquerres, tots igual.
1: Ni de les comunitats,
2: perdó, sí. En general. No s'hagi fet cap política i tot s'hagi deixat en mans privats.
0: Vale.
2: Arriba un punt que el preu de l'habitatge ha pujat tant que ara, diguem, ostres, aquells pisos que havíem d'haver fet, doncs els necessitem. Però en comptes de fer, de posar-se mans a l'obra i començar a fer aquests pisos, el que es decideix és... d'alguna manera passar-hi la pilota als propietaris de posar-los aquest problema que ara deia el Toni, no? I no estic parlant evidentment ni dels fons buitre o
0: voltors sí.
2: ni dels grans tenidors, ni que aquests es podria mirar evidentment de collar-los, però el propietari d'un pis o de dos, si m'apures, aquest el poses ara amb el que deia el Toni, amb una problemàtica, dius, bueno, pues a mi no m'interessa ara llogar, perquè depèn com d'allò tinc un problema de caldeu. Aleshores, o venc o faig pisos turístics. Vull dir, per una manca de polítiques d'habitatge, per haver deixat que els bancs s'apoderessin de molts i molts pisos, no? I ara que els tinguin allà sense fer-los servir... que per cert recordo que em penso que aquests senyors encara deuen alguna cosa a la societat, doncs per tot això ara li passem el problema, li passem la pilota en el taulat del petit propietari, no?
3: I vaig més enllà, el tema de l'ocupació, o sigui, jo entenc una família que no té on ficar-se, veu un pis buit i s'hi fica a l'aventura i a veure què passarà per necessitat. Però aquí hi ha hagut unes màfies que s'han dedicat a trencar panys, posar-hi ells un pany i vendre els pisos de lloguer, no? I cobrar ells el lloguer quan el pis no és seu o la casa no era seva. I vaig més enllà. On hem arribat a un país que una família se'n va de vacances 15 dies allà on sigui i quan torna té el pis ocupat i s'ha d'anar a viure a casa dels parents o d'uns amics o a un hotel perquè no hi ha manera de tirar aquella gent fora. Tan difícil és fer una llei que digui, no, escolti, si aquesta persona que viu dintre d'aquest pis no té les escritures, no, el pis no està en nom seu i no paga un lloguer ni res, que no demostri un contracte, doncs al carrer en 24 hores.
2: Ja, per això m'imagino que topes amb la Constitució, no?
0: Que, és que hi ha que un article que diu que tenim un dret a l'habitatge.
3: No,
0: que no és tan fàcil.
3: Tens un dret a l'habitatge, però no que t'adoptin un habitatge.
0: Ja.
3: Cuidado, que aquí hi ha molta...
0: Jo tinc la Constitució, si voleu un dia l'aporto.
3: L'article de la Constitució diu que tu tens dret a l'habitatge, però s'ha de llegir tot i diu que no, l'Estat no té l'obligació de donar-te un pis, ni de deixar-te. O sigui, tu espavila't, tens dret... a un habitatge digne, com tens dret a l'educació, a la sanitat.
1: Correcte.
3: Però això no vol dir que si no treballis i no estàs assegurat o no,
1: no
3: tens cotitzis. La targeta,
1: no,
3: abans, temps enrere, vosaltres sou molt joves, però la Carmina i jo, que tenim una edat, si el teu pare no treballava i no estava assegurat a la seguretat social, tu no tenies dret a la seguretat social si no cotitzaves. Això passava aquí a Espanya. És després, en aquests anys de bonisme, que està molt bé, que qualsevol que arriba se'n va treure la targeta i ja té dret a la sanitat.
0: Però és clar, és que el tema de l'habitatge, estàveu parlant de les ocupacions, i té moltes cares, no?
1: Sí.
0: Des de una persona que ho pugui fer per necessitat, les màfies, com apuntava en Toni, gent que està a punt de comprar i diu deixa'm entrar abans i després no acaba comprant, perquè ho he viscut amb una amiga, i llavors costa anys de poder-los treure. Clar, com legisles amb l'equilibri i amb totes aquestes excepcions, que cada cas és
2: doncs diferenciant el que és un gran tenidor de lo que és un petit propietari. No és el mateix una persona que té un pis que una persona que en té una empresa,
1: sí,
2: o el que sigui, que en té 100.
1: El que passa que, esclar, no? és difícil, perquè llavors entres en la desigualtat. Vull dir,
0: clar.
1: Que llavors, esclar, és...
0: Si tots som iguals...
1: És una cosa
2: d'allò. Però no som iguals.
1: De totes maneres...
2: Un fons voltor no és igual que una persona
1: física. Això que tu deies abans, la crisi de la vivenda, per mi, la gran crisi de la vivenda va començar amb la gran lliberació del sòl en aquest país, vale? Per part del govern de l'Aznar, en el que es van fer pisos a la platja i no es van fer més endintre, més al mar, perquè no es podia fer al mar, però...
0: perquè era massa difícil
1: construir dins
0: l'aigua.
1: Però vull dir que es van fer tal que... I llavors, què va passar? Els bancs que es van posar d'acord o no, jo no ho sé, per donar aquests crèdits que donaven el 100, el 110 i el 120% del preu de l'habitatge, doncs d'aquesta manera semblava que
2: era,
1: bueno, tothom...
2: Que era molt fàcil.
1: Que era fàcil, sí. Tothom tenia pis i tothom podia accedir a un pis.
2: I te deien, bueno, tranquil, que si no va bé i tal,
1: després
2: tot el vens, que en faràs més.
1: Després com que clar,
0: encara tenen... I a més hi guanyaràs.
1: Correcte. Sí, sí. Llavors, això va fer
0: immersió.
1: Aquella espuma que va pujar enormement, que va ser una bombolla total, que quan va esclatar, doncs va agafar a quantitat de gent, van agafant encara més durant anys a la gent que no podien pagar perquè el preu de la hipoteca doncs anava pujant, perquè havien agafat, en vez del fixe, havien agafat el variable perquè era el més barat,
0: perquè resultava,
1: no?
0: En aquell moment, no?
1: I bueno, que els sí. pisos es van anar quedant. Va ser quan va començar a entrar llavors els grans fons buitres a Espanya. Això va ser una. I després, els que es van quedar als bancs, que més els bancs, el govern del PP va muntar aquell banc malo, no sé si
0: sí, el banc dolent, sí, sí, la Sareb,
1: famós
0: Sareb.
1: Banc, vale? Sí, sí. En el que molta d'aquesta gent es van fer multimilionaris, no? A costa doncs d'aquesta gent que havien pagat diners per un pis, que d'allò. Jo sé de gent que en tota aquesta epopeia van perdre, o sigui, gent que tenien el seu pis venut, comprat ja,
0: pagat.
1: Sense, no devien res, tenien pagat, i que volien doncs tenir una petita caseta, jo què sé, amb una piscina, bueno, una mica doncs anar una mica més enllà, no? I molta d'aquesta gent que es van quedar sense el que tenien pagat i sense
0: el que volia
1: la caseta. I encara pitjor m'ho poseu amb aquells pares, pobres pares, que van avalar amb els fills i d'allò. Llavors, de tot això va sortir aquella mena de fons buitre, que a més encara, com que no en tenien prou en tots aquests pisos, encara van comprar tots els pisos de protecció oficial. No, bueno, perdó.
0: Aquest
1: no
0: va ser l'error, també.
1: No de protecció oficial, els que tenien les comunitats o els ajuntaments,
3: a Madrid,
1: per fer això que estem dient, la gent que té un problema,
3: Madrid,
1: que tal i
3: Madrid,
1: que qual, recordeu, pogués tenir pisos
0: a l'abast. L'Anna Botella els va vendre.
3: Es va vendre. Quasi 9.000 pisos que tenien propietat l'Ajuntament de Madrid, quasi 9.000 pisos, es va vendre a l'Anna Botella. I per tant, doncs, aquests pisos que eren de l'Ajuntament de Madrid i de la Comunitat de Madrid, doncs ràpidament van passar mans a voltors.
0: Bueno, però l'Ajuntament de Madrid va ingressar uns diners, no?
1: No, perdona.
0: Que els degué gastar en una altra cosa.
1: L'Ajuntament de Madrid va ingressar 60 i pico mil, sí, 60 i pico mil euros per cada pis, vale? Que mai no es va saber, perquè després hi havien d'indemnitzar, o sigui, van intentar doncs indemnitzar en aquesta gent que hi era, encara que els hi deien no us preocupeu que això continuarà així, si tota la vida podeu continuar, i en aquests moments, o bueno, aquests moments ja fa temps que aquesta gent estan venguent aquests mateixos pisos per 600 i pico mil euros, un zero més. M'explico, i han fet fora a tota la gent, vull dir que no sé, i llavors
0: sí, i la ciutadania no s'ha beneficiat amb res, no? Perquè entenc que l'Ajuntament de Madrid, clar, no ho ha reinvertit.
1: Qui compra?
3: Posem Madrid perquè és el cas més sonat, eh?
1: Sí, correcte.
3: Podríem anar
0: però
3: molt
0: segur
3: més
0: que ha
3: enllà,
0: passat a molts més llocs.
2: Sí, bueno, reinvertint i comprant àtics.
1: I després fent...
2: L'Ajuntament de Madrid. Ah, no és la comunitat, no?
0: Ara no ho sé.
2: Sí, no, la Ayuso és la comunitat.
3: És la comunitat.
0: Sí, la comunitat.
2: Compra àtics.
0: Però per posar de lloguer...
2: Per fer
1: especulació, diu.
2: Ella per viure-hi, que després se l'ha tingut que vendre. No,
0: jo aquestes coses no...
1: Bueno, després no s'ha fet...
0: No, perquè després em poso de mala lluna
1: No s'ha fet cap política, diguéssim, de contra aquesta gent, perquè no puguin comprar aquests... Jo, per exemple, ara no fa pas molt va sortir el cas a Barcelona d'una gent que estan pleitejant, perquè resulta que a Barcelona hi ha una normativa que tu no pots comprar un edifici sencer, vale? No, perquè el primer que té el d'allò de tanteig és l'Ajuntament. Per tant, quan l'Ajuntament diu que no pot comprar, l'altre pot comprar, però mentrestant l'Ajuntament té el dret de tanteig a comprar aquest edifici. Un edifici d'aquests emblemàtics a Barcelona, doncs el que van fer, clar, aquesta gent s'ho pensen totes i fan la d'allò, ho van comprar en dues societats, vale? El van comprar l'edifici en dues parts, dues societats, però que realment
0: la
1: la societat és la mateixa, i els propietaris que hi havia al d'allò han plantejat i estan en principi les primeres
0: per demostrar que realment no eren dos propietaris sinó
1: correcte,
0: només un.
1: Correcte, i a més l'Ajuntament també s'ha presentat.
3: Però és igual, mira, si aquestes empreses volen aquest edifici,
0: el tindran.
1: Sí, però si tenen pegues, per dir traves, doncs vull dir si aniran a d'allò o si aniran a un altre país o si aniran, però és que aquí ho han tingut facilíssim, vale?
0: Aquí els hi han posat molt fàcil,
1: clar, i llavors resulta que aquests pisos, evidentment que són pisos que estan al centre i tal, doncs són pisos que després s'han ofertat inclús
3: Mira, Marina, Carmina, tot això bé, hem de posar molt clar moltes coses, i en aquest país hi ha moltes coses que no funcionen. Primer, una bona llei electoral, a veure qui paga els gastos i les despeses dels partits polítics. Perquè després, com va fer en Rufián...
0: Però no sacsegin l'arbre.
3: No, sacsegem l'arbre, perquè si no sacsegem l'arbre des d'un principi no hi ha manera. O sigui, qui paga, immobiliàries, energètiques, qui paga els partits polítics i qui dona? Això hauria de ser molt clar, perquè llavors aquests partits no haurien d'estar lligats ni per energètiques, ni per immobiliàries, ni per això. Bueno, això per començar...
0: No te n'oblidis de les recalificacions.
3: És igual, això és allò que diguem sempre, no? Allò que es deia al poble, que Manolo tiene un amigo que és alcalde i li requalifica uns terrenos i fa una urbanització. Mm. Això es passava molt abans. I hem de començar pel principi de les coses i hem d'anar a veure què fa falta a pisos. Bueno, tenim pisos vells que es puguin requalificar o que es puguin reformar per donar-lo de lloguer? Pues possiblement sí, però n'hi ha prous per als milions de persones que han vingut a Catalunya i han vingut a Espanya aquests últims anys? Hem passat de 38-42 milions d'espanyols o de gent que viu a Espanya a 52 milions. Escolta'm, amb 10 anys...
0: D'això se'n diu falta de previsió,
3: de persona,
0: no?
3: Per any.
0: I de planificació.
3: Quan aquesta gent ve aquí a buscar-se la vida i diu, necessita un habitatge, necessita facilitats de feina, necessita moltes coses. I jo, l'autopista AP7, per posar un exemple, Rodalies, ho va dir la consellera de... No me'n recordo com es diu, de la Generalitat, diu, tenim infraestructura...
0: Paneque?
3: La Paneque, exacte, sí. tenim, érem 6 milions, ara en som 8, aviat serem 10 i tenim infraestructures de 4 milions d'habitants. Mm.
0: Però clar, el que passa és que això, per passar d'una infraestructura per 4 milions a una de 10, es necessita un temps, perquè que jo sàpiga, els governs no tenen una vareta màgica, no, fas clic i apareixen habitatges.
1: Una mica és això que, deia Antoni, que s'ha anat deixant, és a dir, no, s'ha anat governant des de, bueno, una mica des d'allò de dir...
0: Del dia a dia.
1: I llavors, és clar, resulta que quan tu fas polítiques a 10, 15 o 20 anys vista, són polítiques que, com que no es veuen, perquè tu no les veus, o sigui...
0: Bueno, perquè tu potser ja no hi seràs.
1: Bueno, però és igual, però seran els teus fills, o seran els teus nets,
0: però
1: o...
0: això, però en aquest món en el que estem, en què tot va tan ràpid... no es pensa en el futur, no, no es pensa allà.
1: Jo penso que sí,
2: Aviam,
0: Francesc, digues que no hi estàs d'acord.
2: Les persones que estan al capdavant d'un govern o d'un sigui que sigui, perquè això podem traspolar-ho inclús a governs municipals. No? Mm-hmm. Les persones que estan al capdavant d'aquestes d'allò han de tindre la capacitat per mirar més enllà. No poden ser només mirar el dia a dia. Que sí, que també es té que mirar el dia a dia, però també tens que tindre una visió estratègica del futur proper. I planificar-lo, i això és el que ha passat, que aquí no s'ha fet aquesta planificació, s'ha viscut del dia a dia. Que està molt maco, anar inaugurant cosetes.
0: Però la pregunta és per què s'ha fet així.
1: Bueno, pues, bueno, perquè...
0: Per rèdit electoral?
2: Perquè no han tingut cap necessitat tampoc, perquè poder tampoc la societat ha sabut primar en els polítics que miraven, que tenien aquesta visió, i
1: no,
2: hem primat més a polítics que ens diuen la gran frase en un míting, o que ens prometen coses que després no els aixequegem si es fan.
1: O que ens deixen anar a fer la cervesa en temps de pandèmia, per exemple? Ja, sí. Coses d'aquestes que dius, aviam... són coses que jo ho he dit abans, vull dir, les planificacions a llarg termini, i això ho sé clarament, les planificacions a llarg termini sempre acaben que el ciutadà no ho reconeix. Aviam, us posaré un exemple que ahir vaig estar mirant una cosa de Cadaqués, vale? L'any 86 es va aprovar el pont que ara s'està intentant tornar a fer de nou, no? Què va passar? Que al final la Generalitat va tenir que agafar el pont, perquè l'Ajuntament era incapaç d'arribar amb un acord per fer un Cadaqués, planificar un Cadaqués com el que hem conegut durant aquests 40 anys, vale? Llavors, estava buscant datos sobre ensolans, no sé si algú se'n recorda, que era un gran individu que treballava com a tècnica a la Generalitat i que va ser el que va posar la firma en molts punts, diguéssim, de Catalunya, començant per Barcelona, Cadaqués, etc. I estava buscant informació sobre aquest home, que jo l'havia conegut i no sabia el que havia passat, i és que el van atropellar i el van matar, pobre home. Bueno, però llavors te n'enteres que, esclar, a Cadaqués el 50% del municipi no volia que Cadaqués fos així, volien fer grans edificis a la platja, no? I la va dir, no, perdona, hem de conservar
0: Neu a Santa Margarita.
1: Bueno, per exemple, esclar, llavors tot això...
0: Quin model us agrada més?
1: Clar, la gent que té terrenys o coses, diguéssim, doncs en puestos estratègics, doncs evidentment que clar, això,
0: vols el teu
1: això no li agrada, correcte.
3: Sí,
1: però el benefici del dia a dia, és a dir, d'avui per avui, perquè ha tingut tant d'èxit el Cadaqués, diguéssim, he posat aquest exemple perquè ahir precisament mirava això, doncs precisament perquè el van conservar.
0: Sí, bueno, però mira com està ara gendrificat amb el tema del turisme, sí, tot el problema d'habitatge que té, les persones no s'hi poden quedar.
3: Aquí la gran pregunta és, a totes les poblacions de la costa, i ens està passant també a Mallorca i aquests llocs, està molt bé lo de viure el turisme, però potser hem anat a, ho hem fet un gran massa. Tot el que puja baixa, jo, sí, una companya de feina diu, no, todo lo que sube baja, en el sentit de que ara venen 10, aquest any 100 milions de turistes han vingut a Espanya. Aquesta massificació ha fet que hi hagin pisos turístics, no hi ha pis de lloguer, ha fet que molt bé, que els càmpings i els hotels i tot això funcioni molt bé. Però com tenim a l'estiu anar a Roses, anar a l'Escala, anar a la platja,
0: anar a Cadaqués,
3: és impossible.
0: T'ho puc explicar, t'ho puc explicar, ho he viscut de primera persona.
1: Has d'anar-hi a les 9 del matí, si no ja no pots
3: llavors,
0: entrar. Mira, jo vaig tenir molta sort a l'agost per aparcar.
3: Aquí hi ha el tema, si hi ha molta feina vindrà gent de fora que vol treballar, perquè els hotels, els restaurants,
0: on, camps,
3: on viuran, on viuen, jo crec que estem...
0: I més quan tens un Cadaqués, per exemple, que és un lloc que hi has d'anar.
3: Sí. I jo, bueno, com empresari, posat... com empresari, si jo tingués un hotel ple, perquè l'empresariat és així, jo tinc l'hotel ple des del 15 de juny al 15 de setembre i algú m'està escoltant i dirà, hosti, no, vale, voldria tenir-lo ple però la gent dormint fins al garatge, m'entens o no?
1: Sí,
3: o sigui, per fer negoci.
0: Bueno.
3: Fins a quin punt podem absorbir tant de turisme.
0: Però clar, però perquè som una societat capitalista que cada cop vol més i que té un punt avariciós.
1: Bueno, sí, perquè pensem...
2: Sí, sí. Però això és condició humana, eh?
0: Sí, clar, però potser només, hauríem de començar a canviar.
1: Pensem només en el dia d'avui, avui, però no pensem...
0: Carpe diem, no?
1: Amb el demà. És a dir, tothom vol el rèdit d'ara. El rèdit dintre de 15 o 20 anys, no. I evidentment que si tu conserves una cosa i al cap de 15 o 20 anys està valorat, doncs vol dir que allò ha funcionat. Però
0: clar, és una aposta.
1: Bueno,
0: i no ens agrada l'aposta, perquè hi ha un punt d'incertesa.
1: L'altra també és una aposta, vull dir, l'altra també és una aposta. Llavors, què passa? Que tenim, doncs, una patronal que tampoc no sap fer anar el negoci. Vull dir, jo, per exemple, me'n recordo els anys... Bueno, no sé, és clar, és que els que poder ja tenim una
2: edat,
0: Francesc i jo som joves,
1: no,
0: ja m'ho ha dit Antoni.
1: Vull dir que tota aquesta gent, molta, poder no tota, però el 80-90% de la gent que venien a treballar els estius aquí, aquests vivien en el propi hotel. A l'hotel tenia unes habitacions a les que doncs tota la gent que treballaven allà, tal. Doncs això que dius, Toni, aquestes habitacions també han anat
0: per lloguer, doncs, per treure més benefici,
1: correcte,
0: no? Llavors potser no tens el personal necessari,
1: clar,
0: per poder oferir el servei.
1: O el personal qualificat o d'allò, però vull dir que moltes vegades pensen
0: però jo crec que és un problema estructural a nivell de societat, no?
1: Clar, sí, i tant.
0: I no la podem canviar amb un decret.
1: No. No,
2: ni la canviaràs,
1: no.
2: Això fins que no peti tot i torna a començar.
0: Per força, no? L'únic que necessitem és un catacràs.
1: Sí. I tornem a les cavernes.
2: Sí, home, no ho pares, això. Però si tot en aquesta societat de consumisme, i el primer, evidentment, que ens estan injectant constantment per comprar, ara hi ha uns preus que dius, vamos, és que...
0: Prohibitius.
2: Aleshores, que si nosaltres mateixos ja no fem aquest reflexió de dir, ostres, tu, que m'arribi una funda de mòbil de la Xina, això no pot anar bé pel planeta i pel... Si això ja no fem aquesta reflexió nosaltres, què vols que més amunt facin més reflexions?
0: Potser sí que la fem, la reflexió, el que passa és que és clar.
2: Com que el meu veí ho fa,
1: la reflexió. Fa 30 anys et compraves un jersei fet a Martorell, no? I et costava llavors doncs 200 pessetes, no? I això era un tant per cent, ara no sabria dir, de lo que valia un pis, per dir-ho d'alguna manera, no? I ara és al revés, vull dir, el tant per cent que ha pujat el que val un jersei de llana fet, bueno, de llana o de lo que sigui, perquè et diuen que és llana, a la Xina o a la Índia o allà on te sigui.
3: Per això és culpa dels empresaris d'aquesta avarícia, perquè fixeu-vos, els empresaris no espanyols ja, europeus,
1: del món.
3: Els empresaris, o del món, van veure, home, aquí hem de pagar un sou forçal, i més a Alemanya, i més a aquests països. Però, si ens anem la fàbrica, l'agafem, i ens la portem a Xina, resulta que allà els xinos per 4 duros, per 20 euros esclaus, treballen esclaus. Per esclaus, 20 euros treballen tot el mes. I vam anar a fabricar això, però els xinos, que no són tontos, són xinos però no tontos, van veure com es fabricava. Diu, hosti, mira com ho fan, com ho fan. Mira, al costat farem nosaltres una fàbrica i farem lo mateix. I ara vols, què passa? Ara resulta que són ells els que fabriquen millor que nosaltres.
1: Els que marquen el preu amb aquests, fins amb tot, aquests empresaris.
3: Fins i tot en el món de l'automòbil, que semblava impossible que els xinesos fabriquessin cotxes, que això no, doncs fabriquen cotxes, fabriquen mòbils, fabriquen de tot.
1: Fabriquen de tot. Sí,
3: exacte.
1: Sí.
3: I ara els empresaris d'aquí de tornar a viure del turisme i de les quatre...
0: Fins i tot, clar, però fins i tot fabriquen un municipi com Cadaqués.
1: Això no penseu que és... Això que diguem, no? La mala previsió, diguéssim, i l'avarícia de dir, no, el rèdit el vull avui, no demà, avui el vull, el rèdit.
0: I el vull jo, no els meus fills.
1: Home, no? Esclar.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que avui vull parlar de mòbils. Va, vinga, fins ara. Ràdio.

0: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Esprit categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
7: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Aquí hi ha un, dos, tres, quatre telèfons a sobre la taula. Ara em sense dirà, és per feina, sí.
1: Jo en porto dos, un és per feina, l'altre
0: és personal. Clar, plantejava ahir el debat, no? L'actualitat està tan repetitiva, dic, el tema dels telèfons mòbils, que se'n parla molt amb els adolescents, no? Que ara hi ha tota aquesta moguda que els instituts no els poden portar, que posen incidències, bueno, càstigs durs si te veuen amb el telèfon.
1: I fa quatre dies era... no us en recordeu?
0: No, fa quatre dies l'utilitzaven a les classes.
1: S'utilitzava per segons quines classes i
0: algunes
1: tal.
0: Algunes activitats. Sí, sí. Mira, traieu el mòbil que farem un Kahoot. Sí. Un Kahoot és com una espècie de trivial, no? Bueno, que també es pot fer amb l'ordinador, però que està bé, que hi hagin aquestes eines i poder estudiar jugant i tot això, em sembla adequat, no? Però és el que dius una mica, no? Que ens hem anat d'un extrem a l'altre, que jo no ho veig malament, no? Per exemple, el meu fill no en té de mòbil, està a l'institut i està viu. I se'n van sortint.
2: Bueno, jo he viscut molts anys sense mòbil. Ojo.
0: Jo 14.
2: I molts anys sense telèfon.
0: És veritat.
2: Vale? Perquè, esclar, en parlem al mòbil, però ens els descuidem del telèfon.
0: Sí, abans hi havia una cosa com això que tenim aquí sobre la taula, els que ens vegin
2: semblant,
0: a través de les xarxes. Sí, abans era de rodeta.
2: Clar, jo me'n recordo, a l'any 72 van demanar a casa meva una línia telefònica. Vale?
0: Home, que avançats,
2: 72. I ens l'ho van posar al 75.
0: Prou avançats.
2: Un moment.
0: Prou avançats.
2: I ens l'ho van posar l'any 75.
0: Ostres.
2: Vale? Perquè, és clar, no hi havia prou línies, no sé què, i les poques que hi havia, doncs, estaven per metges, si s'instal·lava un metge, o...
0: Clar, vull dir, per coses més urgents.
2: Correcte.
0: O...
2: Doncs l'any 75. I ja llavors, jo me pregunto, quan la gent pregunta, i nosaltres no vivíem... I tant que vivíem i podíem viure
0: sí,
2: sense...
0: Sí, però la pregunta és ara que estem tan ben acostumats, jo no sé des de quan tinc smartphone, suposo ja estava treballant, sí, quan van sortir els smartphones, no me'n recordo, però ja fa molts anys, més de 10, quan portes més de 10 amb una eina així que enganxa tant, que a més té el poder de poder-te comunicar amb altra gent, com renuncies a ella o com fas una desconnexió d'aquesta...
1: Tranquil·lacent.
0: Clar, però...
2: Jo penso que això...
0: No som una societat massa medicada, ja, francès.
1: No, sé, no, suposo que tot... Al final t'acostumes a tot i si de cop i volta... Ostres, ens van dir que no sortíssim de casa durant no sé quants de dies...
2: Correcte, semblava que ens moriríem.
1: I te vas acostumar-hi. I ens van dir que anéssim amb una mascareta que ens semblava... Per tant, si algun dia pet això i ens diuen pues, s'ha acabat, pues, tardarem un mes o menys, però al final també t'acostumaràs.
0: Podries estar una setmana sense mòbil, tu?
3: I tant, i tant.
1: O sigui, sí.
2: Jo no. Jo sí.
1: Poguessi.
2: I a més a més...
1: Ara, no podria fer segons quines coses.
2: I a més a més una altra cosa.
1: Però jo sí, podria.
0: Jo ja no podria treballar. Primer,
2: jo pregunto...
0: No podria treballar.
2: Si es paguessin ara els preus que es pagaven quan jo dic... dels preus que jo deia ara de l'any 70 i pico 80 amb ara que havies de pagar per conversa, no? Vull dir, jo me'n recordo que les primeres
0: per això els SMS
2: hi havies d'allò i te deia el pare o la mare, nena, va, que ja fa mig minut que estàs penjada al telèfon, penja, perquè és clar, aquelles trucades doncs eren caríssimes.
0: Sí, sí. Anaven per minuts.
2: I ara, vull dir, el que segurament ha enganxat
0: planes.
2: Més no és el trucar a la gent i parlar i parlar, que és per lo que serviria un telèfon, trucar a la gent, parlar com estàs, què fas avui,
1: no? Això és la menys ara.
2: Vale? Això ja no es porta.
0: A mi és el que m'agrada,
2: Ja no es porta.
1: I
2: llavors el que segurament ens enganxa de lo que porta això és perquè està lligat a internet, connectat a internet, i ens hi porta datos, quantitat de datos de determinats, que allò, o per exemple jo anava a l'escola i necessitava fer un treball, doncs havia d'anar amb una petita enciclopèdia, amb una petita enciclopèdia que tenia, i si en allà no hi era, doncs havia d'anar-hi a la biblioteca l'endemà a fer el treball a la biblioteca.
0: Però mira, a mi personalment, i per això no el puc deixar, no podria estar una setmana sense ell, és per exemple les amistats que he fet, que si no existís internet no els tindria. Jo tinc uns amics a Granada que ens hem conegut doncs a través de xarxes socials, a nivell d'interessos comuns, i parlem cada dia bueno, gràcies a aquestes xarxes tipus WhatsApp, per poder-te comunicar, i el que faig és el que dius tu: bon dia, com estàs? Mira, he vist això, he pensat en tu. A mi això és el que m'ha enganxat, i no ho podria deixar. Yeah. I a vegades ho penso, dic, si això no existís,
2: però ho podries fer.
0: No, ja, però no els hagués conegut.
2: Però ho podries fer a través del telèfon, sí.
1: El teu veí,
2: poder haguessis conegut més amb algú del
0: teu... Ja el conec, el meu veí,
2: no del veí, però algú del teu poble, que també sí. Tenia interessos
0: dubto
2: amb
0: molt,
2: tu.
0: Dubto molt que tinguéssim interessos compartits.
3: Però la utilització del mòbil ens està fent, entre altres coses...
0: Menys intel·ligents.
3: Sí, cada vegada més tancats. Perquè parlem només amb el nostre cercle de coneguts i amics,
2: i amb això.
3: Una mica, amb el mòbil, amb un missatge curt, com estàs, hola, bé, jo bé, estic bé, no sé què, i ens fa tancança. Hi ha molts veïns del poble que no coneixes, no et parlen, també ha canviat allò de que la gent et parli.
1: Bueno, en contrapartida també tens molta més facilitat en contactar amb gent que no podries. Clar. Jo que tinc família fora, per exemple, pots parlar cada dia, i cosa que no podries fer
0: amb el telèfon, no? O amb les preus que deia abans la Carina.
3: A vegades, gràcies a Déu, que no poguessis fer-ho.
1: A vegades no...
3: Bueno, però, a vegades, gràcies a Déu, que no
0: poguessis fer-ho. Però tu estàs partint de la base que no t'hi portes bé amb la família.
1: Però bueno, tens aquells 5 minuts que dius, bueno, ja en tinc prou.
0: Clar, a més a més, tens la possibilitat de tallar la conversa.
1: Exacte. Dius, ostres, em està bullint l'aigua, no?
0: Clar, jo precisament és que a mi, el contrari del que dius tu, de tancar-me, a mi m'ha obert. Hi ha persones de proximitat que els he conegut gràcies a això, gràcies a la meva feina, no? Perquè reps molts missatges de, no sé, de persones, no? A través de les xarxes, ostres, això com és? Li respons... no sé, potser d'una altra manera, o amb la meva tasca periodista, jo recordo fer producció per contactar amb no sé qui, al principi jo de treballar, que em dedicava precisament a aquesta tasca, no?, a buscar entrevistats, i era molt complicat. Complicat, i ara és molt fàcil.
1: Sí. El que em fascina més d'aquest món que estem vivint ara amb el tema d'internet és aquesta proximitat a tot. Tens. I aquesta facilitat. Per exemple, jo sóc molt curiós i m'agrada molt quan hi ha alguna cosa que em belluga pel cap investigar-ho i buscar informació. Doncs això, que puguis obrir el mòbil o l'ordinador, no?, i puguis buscar-ho, i ara ja
0: és fantàstic.
2: Jo sóc més d'ordinador, per això dic,
1: jo
2: deia,
1: jo,
2: per això deia,
0: quan ella,
2: ui, allò fa molt d'anys que no sé res d'ell, vull dir que
0: vas a l'ordinador
2: i vaig dir, aviam, deixa'm, i llavors va sortir això, es va morir als 77 anys, tu, i el va atropellar.
1: Però aquesta facilitat de arribar a la informació
0: és tan fàcil,
1: fer un simple gest i tens la solució en aquesta persona.
0: Però per això cal encara més educació, per ser més crític, perquè com que tenim tota la informació a l'abast,
1: evidentment.
2: No la cribem.
1: Hem de saber cribar molt millor que no pas abans. Perquè abans la informació t'arribava a comptagotes, però bueno, també abans poder tampoc cribaves, poder t'arribava la informació a comptagotes i deies, bueno, doncs aquesta serà la bona.
0: Però potser rebies la informació del full parroquial i tampoc et qüestionaves si el full parroquial deia la veritat o no.
1: O t'anaves el diumenge a missa i te deia el capellà que no es pot fer no sé què, no? Jo què sé. I ara poder tens més opció a... Si tu vols tindre una informació, el que has de fer és buscar diferents fonts, no? Aleshores, si vols, pots tindre...
3: També hi ha molta palla,
0: hi ha molta palla
3: i molts influencers, molta gent que fot uns missatges que dius, mare meva, que això seria dos microfons,
0: Per exemple...
2: No, abans entraves a Wikimedia, per exemple, i sempre, al principi de buscar informació, era així. I sempre hi havia una nota que deia... no tot és fiable, vull dir que tal, que qual, hi havia, però vull dir que ara entres a qualsevol lloc i te donen informació de coses. Jo a vegades demano informació de coses que jo he viscut, que jo he estat en allà. I quan veus el que t'adonen, dius, bueno, aquesta persona estava aquí o
0: li han explicat, no?
2: Correcte.
0: Potser...
2: Vull dir que... Però això, cada dos per tres, no? Vull dir, allò que dius, no, perdona, això no va ser així.
1: Sí, però repeteixo, abans... Aquesta informació també la teníem, ser sesgada.
2: Sí, clar, també podia... També estava sesgada, efectivament.
1: La persona que parlaves...
0: Home, no? El Nodo, per exemple, no? Però com que rebíem la informació
2: que era
0: abans...
2: Menys. Però és que ara és com un bombardeig, no? Vull dir, ara és bum, bum, bum, bum, bum.
0: No, i a més et donen la informació que et creuen que et pot agradar a tu.
3: Jo us poso l'exemple del caso... Hi havia un diari que explicava uns assassinats generalment amb una destral la meitat de les coses no te les creies perquè diu com pot ser això és mentida i avui en dia veus que no, que potser allò era veritat perquè avui en dia és que passa un tio con un machete por la calle l'altre com una destral.
2: Era l'únic diari del règim que permetia explicar totes aquestes coses perquè en els diaris normals
0: no es deixaven.
2: Mai de la vida venien. L'altre dia sortia un reportatge diu Pineda una sobre això, diguéssim, Pineda, una casa que s'ha enfonsat. Llavors van el que fa el reportatge que és un, bueno, va buscant i diu, al final resulta que no era una casa que es va enfonsar, era un hotel que era al principi, diguéssim, del boom de la
0: construcció
2: dels hotels, del turisme, i llavors qui eren els promotors? Un era una empresa d'aquestes que construïa a tot Espanya el que volies i més, no? Vull dir, de la manera més... amb els pitjors materials. I l'altre era el pare del que va ser el nostre president.
0: El nostre president, quin?
2: El d'Esquerra.
0: El d'Esquerra?
2: Que els seus pares eren, com es diu,
0: Pere Aragonès.
2: Aragonès, que són de Pineda i que tenien d'allò hoteleres, no? Vull dir que d'això. Bueno, total, que resulta que l'hotel, quan que es va voler construir en mans materials, l'hotel més gran del món, amb plaça de toros i tot de dintre,
0: ostres,
2: tu. I llavors, és clar, ràpid, total, que va caure, es va enfonsar.
1: Els toros es van escapar?
0: Els toros
2: amb 20 persones a dintre, no? Vull dir que tal. Llavors, esclar, tot això venien
0: però això passa ara, que no es pot publicar qualsevol cosa.
2: Molt sesgades, no? Però és que una cosa és que es publiquin fotos i una altra cosa és que te diguin això ha passat, no? Però bueno...
0: Però els periodistes segueixen, els periodistes, els influencers...

0: quarantena, perquè tu no saps si allò si li han pagat o realment t'està dient la veritat d'aquell
1: punt. Això els influencers funcionava al principi, no?
0: Sí.
1: Que la gent, que sí que aconsellaven coses que ells havien tastat i que havien provat i que, però ara ja no, evidentment. Clar,
0: quan
1: subvencionats.
0: Clar, quan l'empresa veu l'evolució i veu
1: l'impacte,
2: milions d'impacte, penseu, sí, però penseu que això, com tot en aquesta vida, és una moda, no? En el sentit, hem tingut un temps que Instagram, Facebook, tothom estava a les xarxes, i jo crec que això de mica en mica va caient, perquè tu vegis el TikTok o una cosa així, o l'Instagram, primer que vegis que altra gent va de vacances i posa les fotos, que jo no les posaria mai, però bueno, la gent així.
0: Jo sí.
2: Després veus que el gatet aquell ballant i no sé què, o sigui, és una pèrdua de temps tan gran.
0: Hi ha gossets ballant també.
2: Sí, és una pèrdua de temps tan gran que la gent al final, jo crec, jo mateix cada vegada consulto menys això.
0: Però escolta'm, a mi a vegades em va bé una estoneta de, entre cometes, basura o merda, digue-li com vulguis, perquè vivim en un món que
3: una bona pel·li de riure, no?
0: Que necessites còmica. Aquest, potser aquest moment de veure el gosset ballar per deixar de pensar doncs en totes les obligacions o amb el problema d'habitatge que tens.
1: Sí, pot haver-hi un moment d'allò, no? D'esbarjo amb això.
0: Sempre i quan no ens faci perdre el nord.
1: El nord. I sempre i quan sàpigues què estàs veient.
2: Però clar, això passa amb les sèries de televisió i les plataformes, que n'hi ha tantes plataformes en tantes sèries, i que passem tantes hores mirant sèries, que al principi, quan surt la sèrie, ja saps qui és el dolent, qui serà... Has vist tanta tele que ja les sèries aquestes ja no... Com no? No, és que no, que ja saps
0: ja pots ser guionista tu, no? És increïble, no?
3: Sí, però perquè a més tothom s'atreveix,
0: amb mesura.
1: Amb mesura, una mica de sèries, una mica de xarxes... Com, una mica d'anar caminant, una mica de parlar amb la parella, no?
3: Com deia la meva àvia, deia tot en aquesta vida és bo o dolent, diu, hasta el veneno, me decía, no és malo,
0: a la seva justa mesura, sí, pot ajudar
3: amb la seva justa mesura, no és malo.
0: Sí, sí, sí.
3: Jo no l'entenia mai fins que ha sigut més gran, clar, acabar d'entendre, no?
0: Home, però el verí,
3: en principi és
0: en poca mesura pot ser una medicina, depèn de com
1: és igual que aquesta tertúlia, si la féssim 6 hores o 7 hores o 8 hores seguides.
0: Fantàstic, m'encanta aquesta reflexió per acabar, Francesc. Jo crec que el pròxim dia...
1: I ho deixem aquí.
0: Exacte, el pròxim dia et faré seure aquí i condueixes... Vols acomiadar tu?
1: No,
0: acomiada, sisplau.
2: Espavileu que hi ha vaga general i encara no sabem quin dia,
0: general,
2: jo proposo que si ha de ser que sigui un divendres o un dilluns per fer el pont allò
0: i que vingui el Francesc a la tertúlia, què et sembla?
1: No ho faria pas tan bé com tu.
0: Home,
1: no
0: jo crec que sí, ho faries molt millor.
1: A la teva cadira.
0: Ho faries molt millor. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimecres amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.
3: Bon dia.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les intenses pluges dels últims dies han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre, entre divendres passat i dimarts. Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres. La segona, Vilassar de Mar, després l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, afectades sobretot els primers dies. Una trentena d'estacions al Meteocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, en especial a les Terres de l'Ebre i a l'àrea metropolitana. Parlem de la meteorologia d'avui, perquè les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya. Protecció Civil demana de nou prudència. Escoltem Imma Soler, subdirectora.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris l'11 de novembre, 14 anys després de la darrera aturada. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions de llogaters. La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: I més d'un centenar de persones es concentren des de primera hora del matí davant del bloc del carrer de Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona, precisament per intentar impedir el desnonament de les 32 persones que hi viuen. El llançament estava previst a les 8 del matí, però al migdia encara no havia arribat la comitiva judicial i hi havia presència policial a l'exterior de l'immoble. Els col·lectius en defensa de l'habitatge havien convocat la mobilització a les 7. Asseguren que no marxaran fins que no es confirmi que no hi ha llançament. Darrer apunt, parlem de la Fira de Santa Úrsula, perquè tornarà a convertir Valls del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país.
4: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
5: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes, jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, buf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem, de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, I sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
0: Tiriti-traun-traun-traun.
6: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
0: Rambla 54 és un passeig humanístic.
6: Gràcies per aquest consell.

0: 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens veiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torrefarrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me Amunt FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
2: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: I ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, es pensava que estàvem, he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte, perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta banda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM, i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà amb videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria al Google Drive.
2: Ui, ostres! És veritat que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap, però que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda i va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en doncs, perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves a M1, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres. Ai. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil. Que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart,
5: No el trobaríem.
1: No,
2: aquí m'he de sumar jo també,
1: Exacte.
5: Algun altre lloc,
2: tot
5: ja
2: el que
5: trobarem.
2: Diguem que de curt, Pere.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
5: Sí,
1: amb la,
5: no sé, amb la vida social, professional una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí, i vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer,
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí,
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barra de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien unes 200-300 persones d'arreu del món, i allí doncs vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va convertir-se en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes així, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quant de sucre. I era real, perquè Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, i després doncs vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, exacte. 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no, no sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen, la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid, no? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut, i vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovar una casa, demà obrim un restaurant...
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, per explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana, no sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'entenem una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitzem una paella, vam penjar 4 cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat, i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pac, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec com el portes?
5: Selvfølgelig, ingen problem, ja hi can snacken ors, ja. Ja hi... Bueno, ara qui sap dir noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt, I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom, i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà, o no, no, aquí diguéssim que ningú, no assumeixen per com la gent, doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament, i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una Jota, doble A, STAD. Les dos A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resol, la rodoneta de sobre és un per dos.
5: Massa específic, pot ser,
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, sí, no és estrictament noruec, Vull dir que sí, segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu, no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat, i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant, i vaig anar pujant doncs a cap de sala, vaig anar pujant a manager de restaurant, i l'última feina és un gran repte, i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració, doncs, que ja estan fent molt bé les coses, i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més a organitzar l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
5: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
5: sempre?
1: Sí, i tant,
5: una passada, i doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo, i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Així que bé, força entretingut. I el que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé, amb l'idioma sí, però exacte, amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere del vidre, salmó, no? Vull dir...
5: Sí, fan salmó, fan... Bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades, doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
5: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia, doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo també que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
5: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses, o... ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas, que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres.
5: Per favor, quin plaer, amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui, fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat rambler. I Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció, mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres, el Pere emunenc per sempre i ara també rambler.
5: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
5: Vinga, va, diria Hada Bada Gamla Xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere també.
5: Una abraçada.
0: Cadena La Rambla, a Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrès el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim, jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter, Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna, avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les quarts de vuit del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo doncs els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que soc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que a més treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i per tant retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents, és a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots, no? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que ell fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte, doncs al final et coneix la gent, i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural estar sola a casa amb un ordinador no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també a vegades és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo en un equip, en un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa, doncs, a comunicar els projectes, i a més ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings, i sobretot la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Val.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja, no? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no em podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Ah, molt, molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat no et diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, M'ho han dit l'Ivan, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Quan anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí. Això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí, les coses han sigut re momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Això, que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull. no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus negocis que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fi d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, amb, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre està garantit.
1: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat és complicat. En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta. Disculpa, eh?
3: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
1: I això
4: diari.
1: No estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Com et comentava el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta, però mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc majoritàriament qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí. Ara t'escoltem ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només al Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat super típic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya, bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club de mans del Pota Blava. No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava, o sigui que és conegut bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota
3: Home,
1: Blava.
3: Aquí el Prat és típic, per Nadal sí.
1: Per Nadal
3: tothom, a tots els restaurants, si on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal? Jo també, o sigui, jo que sóc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui!
3: quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té, té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb

0: Bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o millor dit, reclamar una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant-ne una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers.
1: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
2: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen: ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural, i per això per nosaltres és important. Però és que a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció, de dir: ostres, això és un lloc, no?, un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història, i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
1: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona. Una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
2: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que sobretot en cap de setmana pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu: ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
1: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensar, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa.

0: més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
1: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
0: I que sigui un lloc de trobada, de reunió de, dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
1: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
0: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
1: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o la plec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una Fideual diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 a l'11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
3: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
6: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades les últimes hores. Xerta fa avui balanç dels efectes de les pluges intenses d'ahir. Els aiguats van fer baixar amb molta força diversos barrancs i van convertir alguns carrers en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Ara els esforços se centren a recuperar la normalitat. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda cap episodi igual.
2: Els moments d'ahir van ser esferidors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
1: I seguim pendents del servei de Rodalia. Renfe informa que progressivament anirà a recuperar la normalitat i nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí. A més, ha defensat que s'està complint la normativa, atribuït al caos de la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playa és director de Rodalies.
3: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
1: I recordem que ja són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests darrers dies, a banda de 2 que encara estan desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona aquesta tarda i demà. Recordem, a més, que encara hi ha més de 3.000 abonats sense llum i que hi ha afectacions a molts centres sanitaris, per exemple, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'Hospital General de Granollers i l'Hospital de Bellvitge i el de Llobregat. A l'àmbit polític, ho acabem de saber, més Madrid, la formació d'esquerres que lidera la ministra Mònica García ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per liderar la candidatura del Front Ampli des de Catalunya. Han apuntat des de la formació en un comunicat que això suposa una iniciativa històrica perquè cedeix la candidatura de la presidència del govern a les eleccions generals del dia 29 de novembre a la cap de llista per Barcelona i no pas a la de Madrid.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, bebé, que rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar, ¿por qué
4: vamos a aparentar? Si no tuviera... La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Actualitat i grans èxits des de Ràdio Vilafant FM amb la nostra ràdio fórmula de Bausa, amb aquest magnètic.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau, quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: Aquest octubre, Vilafanta Més Cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palau-sol d'Ordia, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palau-sol d'Ordia, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
5: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: I és que a Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment.

0: Oferta de feina. Atenció, es necessita expenedora, cambrera, per gasolinera. Interessades, truqueu al telèfon 653 79 32 71. Repetim, 653 79 32 71.
1: Melendi, una vegada més, no es deixa perdre la nostra sintonia per acostar-nos a aquestes mentides artístiques.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: I més música, més emoció, més sensacions, tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci.
1: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio. Notem, doncs, amb tota aquesta bona selecció de música, d'actualitat i de grans èxits.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
3: Si vols ser la compra bé,
4: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
6: Nascut a Canàries, Lewis Potter ens presenta aquesta proposta musical. Ens anem cap a Wimbledon.

0: 653-79-31. Repetim, 653-79-32-71.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
2: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant és casa teva.
3: Cel de cendres.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Segur que coneixes aquest productor, amb Alex Warren, amb el seu

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ple del Parlament avala la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC i els Comuns. La proposició permet destinar edificis, oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre d'altres, habitatge de protecció oficial. Les mesures s'implicarien en municipis on la demanda residencial és forta i acreditada o que siguin zones de mercat tensionat. I tensió avui a la primera sessió de control al Parlament després de l'anunci de l'avançament electoral a l'Estat. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver convertit l'habitatge en una excusa per avançar les eleccions. Sales també ha advertit que la convocatòria electoral pot deixar en suspens diversos compromisos polítics assumits pel PSOE i ha citat, entre d'altres, el finançament singular, la gestió de l'IRPF o el traspàs de Rodalies.
2: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: Illa ha retret a Junts que votés amb el PP i Vox al Congrés i ha situat els juntaires dins del que ha definit com el bloc involucionista. El president ha augurat que la Diputació Permanent els podrà convalidar.
3: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar el lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba a un 23%. I el cos trobat en un cotxe en la zona inundada del túnel de la Ronda Nord al terme de les Franqueses del Vallès és d'un home de 43 anys, el qual dimarts se n'havia denunciat la desaparició. La investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. D'entrada, res no apunta a que la mort sigui criminal. I victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en un partit de la FIBA. És tot de moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: En família, un amitié.
3: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.
2: Je peux avoir tous les défauts du monde, mais jamais je perdrai ma loyauté envers qui que ce soit, même des ops.

per dins. És que jo mateix sóc a vegades el pitjor enemic i m'esforço perquè no passi. Tu marxaves i per molt que ja no hi siguis, et veig els detalls més bonics. La L, la L, la U i la C. Ara és un nom d'un estat o que no em mori un carrer. La cartera està buida, el cor sempre ha estat ple.

0: lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar. Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres. Una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
5: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al Camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 91 19 i Joan Costa, 686 380 486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609 45 07 41 i Miquel Fallet, al 646 47 38 87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.
6: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, de la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca, notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: I és Garrot i Vilafant, la música no descansa i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

107.3 FM. Sara Larsson amb el panorama internacional novament un altre cop aquí a la FM. Aquí arriba el Blue Moon.

0: Then we should clean that up. I don't know.
1: Let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.
4: La ràdio, i concretament la nostra ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

0: my days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs and never get right. Need all your holy love and I ain't never really want for nothing but you.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
3: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10 a Palau-saverdó, torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: Si vols ser la compra bé, dan a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@

0: sardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
1: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. Jordi Fortià.
2: Les pròximes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials. La subdirectora d'Emergències demana prudència per l'estat del terreny.
3: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
0: Nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
2: Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Al Parlament, el president Salvador Illa ha advertit que arribaran al fons de la qüestió.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
0: Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre.
2: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
2: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
0: I en esports, Toni Castro, el Kids As Manresa, debut a casa a l'Eurocup de bàsquet.
5: A 8:45, el Nou Congost contra l'Ulm alemany. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ahir, triomf històric del bàsquet Girona, que debutava a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. I també triomf del Joventut a la Champions contra el Benei Herzliya d'Israel. A la Lliga Europea d'handbol, primera victòria del Fraikim Balomano Granollers contra el Buzao romanès. I a la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta comença a 8:45 la defensa del títol europeu contra el Novi Belgrat i ahir debut amb triomf del Sabadell a Montenegro.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més Plana de Serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta alerta de noves pluges que ja van a menys. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui el temps no està tenint res a veure amb el que hi va haver el dimarts, tot i que alguns ruixats sí que s'han anat produint i continuen caient. Sobretot és el Prepirineu i en alguns racons del Pirineu en aquestes tempestes fins i tot es van produint, però d'una forma local. Immediatament on plourà més serà cap al Solsonès, al Port del Comte, sobretot també a l'Alt Berguedà i a l'Alt Ripollès i l'Alta Garrotxa. També algun ruixat al Vallès Oriental i Occidental, poca cosa, i algun que entrarà de cares al vespre per les comarques de Ponent. Aquesta propera nit s'intensificarà la tramuntana a l'Alt Empordà, al Mestral, a la Vall de l'Ebre, també molta boira interior, i demà despertarem amb aquesta mala visibilitat. També amb alguna pluja a la Costa Brava Sud, sobretot al Baix Empordà i la Selva. I durant la tarda del dijous també algun ruixat arribarà fins a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció demà a la nit, perquè esperem alguna tempesta forta entre el Llobregat i el Barcelonès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Tarda, Lali. La veritat és que parlem ara de força trànsit en tota aquesta àrea metropolitana i sobretot a les dues rondes de Barcelona. Hem de dir que tant la ronda de dalt com la ronda litoral presenten aturades importants, destacades en gairebé tot el seu tram en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Per tant, retencions, com deia, importants en aquestes dues rondes de Barcelona en sentit Besòs. Això afecta les principals entrades cap a Barcelona. És el cas de la C32, amb retencions importants, també és de 3-4 quilòmetres entre la zona de Cornellà i Esplugues, ja enllaçant amb la ronda de dalt de Barcelona. També aturades a l'extrem sud de l'autovia C31, a més de 4 quilòmetres entre el Prat i l'Hospitalet de Llobregat, i a la B23 també parlem de retencions importants en aquesta via, de més de 4 quilòmetres entre Sant Joan Despí i l'Avinguda Diagonal. Acabo a l'extrem nord, de 58 carregada, com és habitual, ja des de Montcada i Reixac, però és que també hi ha aturades destacades a l'autopista C33, de més de 6 quilòmetres entre la Llagosta i l'enllaç amb les rondes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Mentrestant, nova jornada de caos a Rodalies amb plantada dels maquinistes pels efectes de les tormentes, que d'altra banda poden allargar-se fins demà, però ja amb menys intensitat.
4: Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la ronda nord de les Franqueses del Vallès. El cos l'han trobat una de les empreses que estava fent les tasques d'esgotament d'aigua a la zona. Els Mossos han confirmat que la víctima és un home de 43 anys, al qual aquest passat dimarts es va denunciar la seva desaparició. Les altres dues víctimes mortals confirmades fins ara van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda del mur d'un càmping.
0: I pel que fa a la meteorologia, com sentíem abans, a les properes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials.
4: Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
5: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
0: I al marge de les afectacions personals i materials per culpa de les pluges, l'altra conseqüència dels aiguats, ho dèiem en portada, ha estat el nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes, que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
4: La plantada dels maquinistes ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb poques opcions per despassar-se. Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Òscar Playà és el director de Rodalies.
6: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre el tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT a Renfe Catalunya.
7: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: I pel govern, la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa ha assegurat al Parlament que arribaran al fons de la qüestió.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
4: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: El cas és que el servei es reprèn a poc amb la normalitat després de les incidències d'aquest dimecres a primera hora del matí. Es mantenen alguns trams de gran part de les línies que encara es fan amb autobús i aquestes són les queixes de la gent aquest matí durant el caos a l'estació de Sants.
9: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar, així que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
10: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res, porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
0: I a tot això encara cuegen les conseqüències de la nova tongada de tempestes d'ahir. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades en les últimes hores i especialment al poble de Xerta, al Baix Ebre.
4: Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions al municipi, amb barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat.
0: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
11: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
12: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
11: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar, sobretot, a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: Ho sentíem ara, els serveis d'emergència també continuen treballant a Granollers, en aquest cas, per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a tornar a la normalitat.
4: L'operatiu coordinat pels bombers també treballa a la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i ha ampliat la zona.
0: I l'altra cara de la moneda són les poblacions que s'afanyen per netejar les seves infraestructures per evitar precisament inundacions. Al Prat s'intensifiquen ara les tasques de revisió dels col·lectors i embornals pels episodis de pluja. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
13: El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
14: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
13: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte, 1 als 30 d'aquest mateix dilluns.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i el salari serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
4: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
4: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
15: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: I enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament han reclamat als jutjats suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer Llenguadoc 74 de Barcelona. Afecta especialment una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. I legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà. Carina Beibe.
16: El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a comitiva judicial. El que sí hi ha és una gran mobilització per evitar-lo, ja que a les 12 de la nit entra en vigor el decret antidesnonaments del govern espanyol. Es volen desnonar una trentena de veïns on hi ha gent gran i menors d'edat. Generalitat i Ajuntament de Barcelona han demanat als jutjats que facin marxa enrere al desallotjament. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
17: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió.
18: Jo represento Generalitat de Catalunya, m'ha trucat la consellera Sílvia Paneque per fer acte de presència. Tenim molt clar que en aquest moment és inoportú, és una paraula suau, no s'hauria de produir, no s'ha de produir.
16: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: L'amnistia, l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal.
19: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
20: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
19: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
21: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
19: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: I el Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés. En concret, ha remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per la resta de líders de l'1 d'octubre.
4: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar el seu text que aquest aixecament no declara aplicable a l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
0: Doncs aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per l'amnistia, ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
1: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè és el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
4: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Manresa tornarà a reunir algunes de les pel·lícules més premiades de l'any en una nova edició del CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Ha presentat avui la programació de la seva 22a edició. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
2: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre, Manresa i Navarcles acolliran les projeccions de la darrera Palma d'Or de Cannes, el darrer Lleó d'Or de Venècia, l'Os d'Or de Berlín, la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el millor film de Sundance. Tot plegat en una edició que programarà 12 pel·lícules preseleccionades als Premis Òscar. En parla el director artístic del CLAM, Esteve Soler.
22: Ens fa molta il·lusió aquest any en el festival poder d'alguna manera portar davant dels espectadors pel·lícules excepcionals, també com per exemple aquestes 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars. També formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, 4 de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials.
2: L'edició d'aquest any atorgarà fins a 7 premis d'honor als cineastes Stephen Frears i Joaquim Oristrell, les actrius Maria de Madeiros i Vicky Peña i el compositor de bandes sonores Manel Camp, entre d'altres. Tots ells passaran pel CLAM a recollir el seu guardó a banda d'oferir una masterclass oberta al públic.
0: En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
4: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Silvia Pérez Cruz.
0: I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. David Navarro.
23: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
24: En fet,
23: de fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
24: De la façon dont les photographes pratiquent la fotografia.
23: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: I marxem ara cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on avui el grup Oques Grassa celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
25: Molt bona tarda. L'ambient a les portes de l'estadi és de nervis i moltes, moltes ganes d'aquest últim concert dels usonencs que aprofiten per dir adeu de manera definitiva als seus seguidors i seguidores. De fet, per acomiadar-se el grup ja ha avançat que farà un repàs dels grans temes d'una trajectòria de 14 anys que ha marcat diverses generacions. Nosaltres ens hem barrejat entre el públic per escoltar i per conèixer quines són les cançons que més esperen d'aquesta nit.
26: Sort de tu, a la fan, sí, la gent que estimo.
27: Sí.
5: Sí, les més típiques, però les que més il·lusió ens fan.
6: Jo... La gent que estimo.
5: Sí. Jo crec que aquesta està molt esperada i després pues, de ballaruques, d'estar guai, totes aquestes, i jo espero que hi hagi alguna
6: col·laboració
5: d'algú.
6: Una mica de barreja de tot, perquè al final saber que no tornaran a cantar... Ja.
7: Fa pena.
6: Sí. Però bé, bueno, intentarem no pensar i disfrutar el concert, sí. I ja està, per això venim. Moltes ganes, amb molta emoció, però també una mica trista.
5: I amb nervis.
8: Sí. També amb una mica de... Què farem ara sense la música catalana més típica i més famosa de Catalunya?
25: En total es calcula que hi assistiran unes 220.000 persones en un concert que recordem que havia de tenir lloc aquest dilluns però que a causa de les fortes pluges s'ha ajornat avui, però res no ha aturat els seguidors més fidels.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
9: Bona tarda, Lali. El Quitzanes Manresa debuta el nou congost a l'Eurocup de bàsquet. Serà a 8:45 contra l'Ulm d'Alemanya. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Quitzanes Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
26: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal. En definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles.
10: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afableixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat.
9: El bàsquet Girona va sumar una victòria en la històrica estrena. La Europe Cup de bàsquet va superar el Dinamo de Bucarest al Fontejau per 87-75. David Kessan amb 12 punts, Whitaker amb 11 i Martínez Gueben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que després del partit treia pit per aquest primer triomf continental.
27: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
9: I el Joventut també va començar amb bon peu a la Champions League de la FIBA. La penya va superar el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. I en futbol, Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina després de superar Benin en un partit amistós amb un gol i dues assistències del capità al Monumental de Buenos Aires. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
28: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
9: I l'Ali també s'acomiada Pedro Rodríguez, el canari que va jugar 7 temporades al Barça i que va guanyar dues Champions, una amb Guardiola i l'altra amb Luis Enrique.
0: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Major...
2: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
3: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
4: Autopodium Skoda.
5: Coda.
6: Uau! Quina furgoneta!
7: L'he llogat a Iberfurgo.
6: Està com nova, ni sembla de lloguer.
8: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
9: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
10: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
13: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net.
14: Bona tarda, són 8:15.
15: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
14: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. Jordi Fortià.
16: Les pròximes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials. La subdirectora d'Emergències, Imma Soler, demana precaució per l'estat del terreny.
17: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de... per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
14: Nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
16: Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Al Parlament, el president Salvador Illa ha advertit que arribaran al fons de la qüestió.
18: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
14: Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre.
16: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
14: En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
16: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
14: I en esports, Toni Castro, el Kitsanàs Manresa debuta a casa a l'Eurocup de bàsquet.
19: D'aquí una hora, el Nou Congost contra l'Ulm Alemany. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ahir, triomf històric del bàsquet Girona, que debutava a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. I també triomf del Joventut a la Champions contra el Benei Herzliya d'Israel. A la Lliga Europea d'Handbol, primera victòria del Freiking Granollers contra el Buzao romanès. I a la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barcelona comença a 8:45 la defensa del títol europeu contra el Novi Belgrat i ahir debut amb victòria amb triomf del Sabadell a Montenegro.
20: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb nova amenaça de pluges, encara que de menys intensitat. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui el temps no està tenint res a veure amb el que hi va haver el dimarts, tot i que alguns ruixats sí que se n'han anat produint i continuen caient. Sobretot és el prepirineu i en alguns racons del Pirineu, en aquestes tempestes, fins i tot es van produint, però d'una forma local. Immediatament on plourà més serà cap al Solsonès, al Port del Comte, sobretot també a l'Alt Berguedà i a l'Alt Ripollès i l'Alta Garrotxa. També algun ruixat al Vallès Oriental i Occidental, poca cosa, i algun que entrarà de cares al vespre per les comarques de Ponent. Aquesta propera nit s'intensificarà la tramuntana a l'Alt Empordà, al Mestral, a la Vall de l'Ebre, també molta boira interior, i demà despertarem amb aquesta mala visibilitat. També amb alguna pluja a la Costa Brava Sud, sobretot al Baix Empordà i la Selva. I durant la tarda del dijous també algun ruixat arribarà fins a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció demà a la nit, perquè esperem alguna tempesta forta entre el Llobregat i el Barcelonès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Efectivament, n'estarem pendents. En tot cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, però déu-n'hi-do, encara parlem de dues rondes de Barcelona, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, molt plenes, amb retencions destacades, i a més ara en totes dues direccions. És cert que les cues són més compactes en sentit Besòs, però la veritat és que la ronda de dalt, ronda litoral, ara mateix encara amb aturades més importants, més destacades del que seria habitual a aquesta hora de la tarda en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a la resta de vies, ens quedem amb la B23, autopista que encara presenta aturades d'uns 3 quilòmetres entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal, això a l'extrem sud de Barcelona, i l'autovia C31, també amb aturades 3-4 quilòmetres entre el Prat i l'Hospitalet de Llobregat. A l'extrem nord, aquí ens quedem bàsicament ara amb la C58, aturades que continuen, habituals, intermitents, entre Montcada i Reixac, i l'enllaç amb les rondes és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Mentrestant, nova jornada de caos a Rodalies amb plantada dels maquinistes pels efectes de les tormentes, que d'altra banda poden allargar-se fins demà, però ja amb menys intensitat.
4: Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. El cos l'ha trobat una de les empreses que estava fent les tasques d'esgotament d'aigua a la zona. Els Mossos han confirmat que la víctima és un home de 43 anys, el qual aquest passat dimarts es va denunciar la seva desaparició. Les altres dues víctimes mortals confirmades fins ara van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda del mur d'un càmping.
0: I pel que fa a la meteorologia, com sentíem abans, a les properes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials.
4: Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
5: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
0: Al marge de les afectacions personals i materials per culpa de les pluges, l'altra conseqüència dels aiguats, ho dèiem en portada, ha estat el nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
4: La plantada dels maquinistes ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb poques opcions per desplaçar-se. Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Òscar Playà és el director de Rodalies.
6: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT a Renfe Catalunya.
7: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: I pel govern la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa ha assegurat al Parlament que arribaran al fons de la qüestió.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
4: Junts ha reclamat a ella que cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I el cas és que el servei de Rodalies reprèn poc a poc la normalitat després de les incidències d'aquest dimecres a primera hora del matí. Encara, però, es manté el servei de bus alternatius per alguns trams. Mataró, Ràdio, Judit Vallès, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs hi ha hores d'ara al Maresme. Rodalies funciona a mig gas i els autobusos supleixen aquest servei. Una situació més tranquil·la que la d'aquest matí pel que fa a la mobilitat a la comarca. La suspensió de la R1 ha provocat llargues cues a les parades i saturació al servei de busos de tota la gent que havia d'anar a la feina o a estudiar. A Mataró s'ha reforçat el servei a les hores punta cap a Barcelona amb 26 expedicions extraordinàries de Mataró a la capital i 29 de Barcelona a Mataró. Una mesura que a primera hora ha estat insuficient a l'allau de la demanda. Tot això s'ha anul·lat durant unes hores la primera parada del trajecte fins a Barcelona, el que ha provocat usuaris anant amunt i avall del centre de Mataró cap a les parades secundàries. A hores d'ara, el Departament de Territori ha reforçat algunes línies regulars d'autobusos interurbans, com les del corredor Maresme-Barcelona, i també ha posat 3 busos llançadora de Mataró a Badalona, que han d'operar fins a les 9 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Judit. I a tot això encara cuegen també les conseqüències de la nova tongada de tempestes d'ahir. Les Terres de l'Ebre han estat, sens dubte, de nou les més castigades en les últimes hores i especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre.
4: Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions al municipi, amb barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat.
0: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
10: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
11: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
10: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: I els serveis d'emergència també continuen treballant a Granollers per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a tornar a la normalitat.
4: L'operatiu coordinat pels bombers també treballa a la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i ha ampliat la zona.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i el salari. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
4: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
4: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que havent-hi unes eleccions convocades es mantingui aquesta convocatòria.
12: aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: I enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament han reclamat al jutjat suspendre el macrodesnonament que estava previst per avui de la finca del carrer Llenguadoc 74 de Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà. Carina Bellbé.
13: El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial. El que sí hi ha és una gran mobilització per evitar-lo, ja que a les 12 de la nit entra en vigor el decret antidesnonaments del govern espanyol. Es volen desnonar una trentena de veïns on hi ha gent gran i menors d'edat. Generalitat i Ajuntament de Barcelona han demanat als jutjats que facin marxa enrere al desallotjament. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
14: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió.
15: Jo represento Generalitat de Catalunya, m'ha trucat la consellera Sílvia Paneque per fer acte de presència. Tenim molt clar que en aquest moment és inoportú, és una paraula suau, no s'hauria de produir, no s'ha de produir.
13: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Doncs justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat, percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat.
4: Sota dades de l'enquesta de serveis municipals, trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%, mentre la inseguretat cau 3 punts fins al 23,8%. Fa una dècada, la preocupació per l'habitatge era el problema més greu només per al 2% dels enquestats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'amnistia, l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal.
16: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
17: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
16: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
18: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la diputació permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
16: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: I el Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa que fixa la doctrina per la resta de líders de l'1 d'octubre.
4: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
0: I aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per l'amnistia. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
19: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè és el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
4: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés.
0: Manresa tornarà a reunir algunes de les pel·lícules més premiades de l'any en una nova edició del CLAM. El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya ha presentat avui la programació de la seva 22a edició. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
20: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre, Manresa i Navarcles acolliran les projeccions de la darrera Palma d'Or de Cannes, el darrer Lleó d'Or de Venècia, l'Os d'Or de Berlín, la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el millor film de Sundance. Tot plegat en una edició que programarà 12 pel·lícules preseleccionades als Premis Òscar. En parla el director artístic del CLAM, Esteve Soler.
21: Ens fa molta il·lusió aquest any en el festival poder d'alguna manera portar davant dels espectadors pel·lícules excepcionals, també com per exemple aquestes 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars. També formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, 4 de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials.
20: L'edició d'aquest any atorgarà fins a 7 premis d'honor als cineastes Stephen Frears i Joaquim Oristrell, les actrius Maria de Madeiros i Vicky Peña i el compositor de bandes sonores Manel Camp, entre d'altres. Tots ells passaran pel CLAM a recollir el seu guardó a banda d'oferir una masterclass oberta al públic.
0: Doncs encara en cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
4: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
0: La Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions, David Navarro.
22: Emancipacions, col·lecció Foto Col·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Foto Col·lectània.
23: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la

0: mateix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
1: I marxem ara cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on avui el grup Oques Grassa celebra el primer de quatre concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se així definitivament del seu públic. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. L'ambient a les portes de l'estadi és de nervis i moltes, moltes ganes d'aquest últim concert dels osonencs que aprofiten per dir adéu de manera definitiva als seus seguidors i seguidores. De fet, per acomiadar-se, el grup ja ha avançat que farà un repàs dels grans temes d'una trajectòria de 14 anys que ha marcat diverses generacions. Nosaltres ens hem barrejat entre el públic per escoltar i per conèixer quines són les cançons que més esperen d'aquesta nit.
3: Sort de tu, a la fan, sí, la gent que estimo.
4: Sí. Sí, les més típiques, però les que més il·lusions fan.
3: Jo... La gent que estimo.
5: Sí. Jo crec que aquesta està molt esperada i després pues, de ballaruques, d'estar guai, totes aquestes, i jo espero que hi hagi alguna
4: col·laboració
5: d'algú.
3: Una mica de barreja de tot, perquè al final saber que no tornaran a cantar...
6: Ja. La pena.
3: Sí. Però bé, intentarem no pensar i disfrutar el concert i ja està.
2: En total es calcula que hi assistiran unes 220.000 persones en un concert que recordem que havia de tenir lloc aquest dilluns però que a causa de les fortes pluges s'ha ajornat avui, però res no ha aturat els seguidors més fidels.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí mitja hora el Quitzenàs Manresa debuta al Nou Congost a l'Eurocup de bàsquet contra l'Ulm d'Alemanya. L'equip Manresa arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Quitzenàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
4: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles.
3: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga, amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat.
2: Pendents al Manresa, i ahir el bàsquet Girona va sumar una victòria en la històrica estrena. La Europe Cup de bàsquet va superar el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. David Gessen amb 12 punts, Guitaker amb 11 i Martin Esgueven amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia pit per aquest primer triomf continental.
5: Sense dubte, et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea, i després del viatge i de la tornada, que ha sigut una odissea.
2: I encara en bàsquet, el Joventut també va començar amb bon peu a la Champions League de la FIBA. La penya va superar el Benei Herzliyat Israel per 86-75 a l'Olímpic Birgander amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els jugadors més destacats. En futbol, l'Espanyol ha presentat ara fa uns minuts la figura de Dani Jarque al Museu de Cera. La figura és un homenatge a l'eter capità de l'equip, que va defensar la samarreta de l'Espanyol i que va morir de manera sobtada als 26 anys, víctima d'una aturada cardíaca a Florència el 8 d'agost del 2009. La figura reprodueix la imatge de Dani Jarque amb la samarreta del club i es converteix en un nou símbol del record d'un jugador que continua molt present a la memòria de l'espanyolisme. I en handbol, el Freiking Granollers ha sumat els dos primers punts a la Lliga Europea amb un triomf sobre el Buzău romanès per 37-31. Escoltem a l'entrenador Antonio Rama.
6: És estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. Sí que és veritat que la primera part

0: Ha sigut, penso que, excel·lent.
1: Va ser un partit atípic disputat a porta tancada per les restriccions de mobilitat per la pluja. I a la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barcelonet, el vigent campió, comença l'Ali. A 2:15 la defensa del títol europeu serà contra el Novi Belgrat. I ahir, per cert, l'Astra el Pul Sabadell va debutar en victòria a la piscina del Jadran de Montenegro.
2: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
2: Expocasió, home.
1: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Ràdio Vilafant també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
7: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
8: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
9: El Club del Country. The teardrops, let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
10: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un dels èxits, el darrer single d'aquesta cantant emergent de l'afropop, Roseline Layo. Des de Costa d'Ivori, Roseline Layo treu el seu segon disc i ho fa doncs buscant, en aquest cas, doncs la col·laboració de Fatoumata Diawara. De fet, a principis d'aquest 2026 publicava el segon disc i ara ja aquest single amb Fatoumata Diawara, que aquí al programa ja sabem molt bé que aquesta dona és una diva actualment a les músiques africanes. Per tant, que un artista emergent amb molt d'èxit tant a Costa d'Ivori com a França, com Roseline Layo la busqui, doncs és ben normal. I no és l'única, perquè per això doncs avui al programa comencem amb dos singles que protagonitza Fatoumata Diawara amb dos artistes emergents. Acabem de sentir Roseline Layo i ara Malakai, aquest jove de Bamako, a Mali, que era un futbolista i s'ha convertit doncs en un cantant d'èxit. Malakai i Fatoumata Diawara, Tonka.

Malakai amb Fatoumata Diawara, que ens ha portat dos singles en els quals participa i que acompanyen dos artistes emergents de l'afropop, Roselyn Layo i Malakai. I la segona novetat que tenim avui també són singles que anuncien el segon disc de llarga durada d'Analua Cayano. Per tant, fem una tamborella important per anar-nos-en a Portugal a sentir aquesta dona que renova el folklore d'una manera realment personal. Analua Cayano, Mais Um.

Analua Cayano, després d'aquell disc que ens va agradar tant, que es deia, doncs, Vou ficar neste quadrado, això era l'any 2024, i després de l'EP anterior, doncs, aquesta dona s'embarca en un nou disc, i ho fa d'aquesta manera, coral, divertida, amb sentit de l'humor i donant-li una volta, més aviat una tamborella important al folklore des de Portugal, amb ajuda sempre doncs, d'instruments analògics, però també de la tecnologia. Hem sentit aquest Um Mais Um i tenim un segon single que ja podem escoltar d'aquest proper disc i es diu Uma Vida a Menos. Aquí la tenim, Analua Cayano. Esperem el disc sencer per seguir-lo escoltant.

La nostra descoberta aquesta setmana són els singles del nou disc de Bandua, aquest duo de Portugal, de la regió de la Beira Baixa. Com hem pogut sentir, el que fan és redescobrir el folklore a través de la tecnologia i d'una estètica i d'una factura, doncs, molt contemporània. Evidentment, aquest paisatge sonor, doncs, té molt d'electrònic, però també, doncs, aquesta cançó en portuguès que alhora té una tradició, doncs, centenària. Aquí va un segon single de Bandua d'aquest 2026, Flor do Rosario.

I per acabar de descobrir aquest duo que formen Edgar Valente i Bernardo Daddario, que es fa dir Tempura, doncs hauríem d'anar a aquell disc de 2022. El disc es va dir Bandua, igual que el nom del duo, i aquí hi ha un bon exemple d'aquest folklore portuguès revisitat de forma contemporània. Borboleta Dourada.

Songoy Blues seran a Barcelona, tornen a Barcelona amb aquest disc, que és un disc en el qual ells tornen a les arrels, el quart disc de Songoy Blues, que es va dir Heritage, herència, i en el qual ells tornen, això com dèiem, a la música tradicional del Timbuktu, de la ciutat de Timbuktu al nord de Mali. Songoy Blues, una de les bandes que ens ha agradat molt aquí al programa en tots els discos que han fet, sobretot doncs també amb aquell primer disc que va sorprendre tothom, que es va dir Music in Exile, i que de fet explicava que havien hagut de marxar de la seva ciutat de Timbuktu per anar a Bamako, i aquest exili era forçat pel que significava doncs l'entrada dels dels jihadistes islàmics a la ciutat de Timbuktu. I quan algú es vol dedicar a la música, doncs s'ha d'exilar. És el que els va passar a aquests quatre joves, que ja no són tan joves, i estem parlant doncs de 2013, ara fa això 13 anys, i que han publicat ja fa també uns quants mesos, i el vam escoltar aquí al disc Heritage. Seran a la sala Upload, la sala del poble espanyol, el proper 20 d'octubre. Songoy Blues, una de les bandes de capçalera aquí al programa. Un altre tema d'aquest disc, Heritage, herència.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Avui el nostre record és per Mighty Sparrow, el rei del Calypso. Aquest home va morir ara el dia 27 de setembre amb 91 anys. Havia tingut un èxit importantíssim, doncs, a finals dels anys 50 i principis dels 60, sobretot això, a finals dels 50, quan era encara molt jove. Aquest disc que hem sentit, doncs, aquest tema, Sparrow is a Bird, doncs ve d'un disc de llavors, de finals dels 50, This is Sparrow. I va ser el rei del Calypso, doncs, perquè va viure a Trinitat, a la illa de Trinitat, i aquest gènere del Calypso, doncs, va ser ell un dels qui el va eixamplar arreu del món. Mighty Sparrow, que se'ns ha mort el passat 27 de setembre. Anem a buscar un tema, en aquest cas d'un disc dels anys 70, Hot and Sweet, i un tema que potser a més d'un li sona, Mr. Walker, Calypso amb Mighty Sparrow.

Mighty Sparrow va ser coetani de Harry Belafonte en aquests finals dels anys 50, amb aquesta eclosió del calipso. També doncs va interpretar amb èxit també doncs l'altre gènere de Trinidad i Tobago, la soca. Bé, avui el nostre record és per Mighty Sparrow, que ha mort el passat 27 de setembre. I cap millor manera de fer-ho que doncs tornar a escoltar aquest tema que acabem de sentir, però ara en la versió d'una banda molt nostra, els Doctor Calypso, en el seu disc

0: Que hi ha família un cop més, una vegada més, des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, per repassar la llista del Top 30. Com sempre, les 30 propostes musicals que més escoltes i que més te fan ballar a la sintonia de la ràdio a Vilafant FM. Inspiració total. Tenim molta canya i molta música que proposar-te durant aquests propers 120 minuts, dues horetes, que estarem aquí amb vosaltres. Qui us parla? En Lluís Guerrero. Molt benvinguts. I com sempre, com de costum, començarem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera proposta, Playa Fría. Sí, perquè la platja ja l'aigua està freda. Això diu Capo.

0: la quarta i darrera novetat de la setmana, Claren, Ojos Brujos. I de les novetats de la setmana, els que se'n van de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Ens en donen tres. Aquest Swing Swing, Pala Seca, de Maluma i Ryan Castro.
2: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos.

Des del lloc número 30 s'abandonen després de 23 setmanes Pala Seca. I des del 29 ens abandona Jay Wheeler de Lejitos. 18 setmanes fent-nos a costat.

Hey Baby. I una altra que marxa també de la llista és Madonna i Sabrina Carpenter. El seu Bring Your Love ens abandona després de 18 setmanes. Marxen des del 22.

Baby, baby, baby. La Madonna i Sabina Carpenter, que ens abandonen, com dèiem, aquesta setmana i es deixa pas amb una altra novetat a la llista. D'això en parlem tot seguit, per ara mateix ens anem a repassar la llista completa del 30 fins al número 1.

0: I així hem començat una de més la proposta de My Towers, com dèiem, des del 30 de la llista.
1: Número 29.
0: Vinga, fotem-li canya a Quevedo i Elvis Crespo amb el seu La Graciosa.

0: Sabrosa.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Continuem, pugem en l'aire. Ens acostem al 28.
3: Número 28.
2: Antojamo.

0: Hem canviat de registre i ens ha arribat Tujamo amb el seu My Mind. Ho ha fet des de la posició número 28, 15a setmana a la llista del Top 30.
1: Número 27,
0: J Balvin, Ryan Castro.

0: Solo se vive una a la vez. Les paraules de J Balvin, Ryan Castro, que ens acompanyaven des del lloc número 27, 20 setmanes a la llista i baixant des del lloc número 20 aquesta setmana. I hem de continuar un lloc més en l'aire. Ens anem fins a la posició número 26.
1: Número 26.
0: I trobem la primera novetat a la setmana.
2: It's new, new, new, new, new, new.
0: Nova proposta musical, nou ritme de Don Diablo, el seu 9 mil·límetres. En parlàvem i el presentàvem la passada setmana.

0: Ritme i música trepidant per aquest Joel Corry, que ens arribarà tot seguit amb el seu Whisper. Hem deixat enrere la nova de Don Diablo amb el seu 9 mil·límetres.
1: Número 25.
0: Joel Corry, Whisper. I can...

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Gaudíem d'aquesta nova entrada a la llista en el lloc número 26 de Don Diablo i un mes en l'aire en el lloc número 25, aquest treball que sonava directament des de les mans de Joel Corry, el seu Whisper. Pues bé, ens agostem ara un lloc més en l'aire fins al 24.
2: Número 24.
1: I tenim una altra novetat.
0: Entra en llista.
1: Ella ens diu Te vi perriando.

0: aquest ritme, aquest track, aquesta novetat a la llista. I am The Viperriando.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Continuem un joc més en l'aire per escoltar més bona música i ho fem directament des del 23.
2: Número 23.
0: Amb una altra novetat a la llista.
3: It's new, new, new, new, new.
0: Aquesta es tracta de la nova del Lucho, Aire.
4: Bebé, que hay de malo.

0: Lucho RK ens presentava el seu nou track, s'anomena Aire, novetat a la llista, entrant directament al lloc número 23. Music Power. Cap al 22.
1: Número 22.
0: Becky G.

0: Ella estava automàtic, és la Becky G, Automático, el seu nou track al lloc número 22 de la llista del Top 30. I ens arriba una altra novetat, la darrera, eh? Ho fan el 21.
1: Número 21.
0: Entra en llista.
2: Novetat a la llista.
0: Omar Kurz, Claren, Ojos Brujos.

0: McLaren, Ojos Brujos, li acompanya Omar Kurz. Ho fan com a novetat en el lloc número 21 de la llista, aquí a Vilafant FM.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 20. Lights low and they turn green. Give it to me now.

0: Aquesta màquina de fum, la Smoke Machine d'Aleso, que ens acompanyava directament al lloc número 20. Canviem d'estil.
1: Número 19.
0: I ens anem a escoltar aquest track que sona molt bé i que s'anomena Fire, Fire.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Gaudíem de la companyia de l'ESO amb els seus Smoke Machine des del lloc número 20 en el 19, Shima amb el seu Firefire, i per acabar de rodinir la cosa ens acostem en el 18 amb Hagel.
2: Número 18,
1: Moving to the Sun.

0: Ah, esclar que sí, la proposta que ens feia Hagel, Moving to the Sun, com dèiem, sonant directament des del lloc número 18, 18 setmanes a la llista, i al tanto aquesta setmana cau des del 7. Això vol dir que aquesta cançó ja comença a estar miqueta escoltada, diguem-ho així, finament.
1: Número 17.
0: Una altra que segueix el mateix to, El Golpito, Quevedo i Nueva Línia.

0: Vale.
1: Vale que te vale la proposta de Quevedo i Nueva Línia al Golpito. Aquests semblen una sansón perquè tant punt puixen com baixen. Aquesta setmana des d'aquest lloc número 17 de la llista i porten 14 setmanes fins a costat. Ens anem fins al 16.
2: Número 16.
1: I arriba estiu 22.

0: Així sona Manuel Turizo i Elena Rose amb aquesta La Setmana, com dèiem, arribant justament a la meitat de la llista, i ens anem a fer un tomb cap a Madrid i ens acompanyarà Farruko.
1: Número 14.
0: És el seu nou track, s'anomena Madrid.

0: Ja hem fet el tomb per Madrid en companyia de Farruko i ara ens anem a tomar un cafè con Ron Clam amb aquesta meravella musical que puja com l'escuma. Aquesta setmana, tot just, arriba en el 13.
1: Número 13.

0: Café con ron i sal de tu balcón. La proposta de Clam, que sona molt bé, ho fa directament al lloc número 13 de la llista i ens deixa a la dotzena, en el lloc número 12.
1: Número 12.
0: És de Tietz, Aera. Això és el seu nou track.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 11.
3: Vinga, som-hi, ja hi som a l'11 i som en companyia de Reels, que es diu Quién te ve. Aquesta és una bona proposta perquè porta la llista del top 30 12 setmanes i repeteix el lloc número 11 el mateix que fa 7 dies.

0: ¿Quién te ve y cómo te ve? Royals B, com dèiem, sonant directament aquesta setmana al lloc número 11. I ens acostem al 10 per canviar d'estil totalment. Aquesta sembla que de mica en mica es va fer un forat i va arribar més en l'aire, i això que ho fa molt pausadament.
1: Número 10.
0: Jason Derulo, Mi Chico.

0: La proposta de Jason Derulo, DJ Goga, i on s'ha colat la veu de la Melody, el seu Mi Chico, com dèiem, sonant directament des del 10 del Top 30, i continuem amb més canya de la bona. Vinga, som-hi, cap al 9.
1: Número 9.
0: El Bachatón, Lola Índigo i Lucho.

0: Desde Canarias, Lucho y Lola Indigo, el Bachatón, ocupant aquesta setmana, com dèiem, el lloc número 9 i fent acte de presència a la llista a les posicions capdavanteres. Lo mateix que el nostre número 8.
1: Número 8.
0: És Ozuna i Omar Kurz, que pugen moltíssim aquesta setmana amb el seu Sisi. Ah, sí.

0: Si hi ha música, hi flow. Zizi! Pugent aquesta setmana des del lloc número 12 fins a aquesta posició número 8. La proposta és de fer una Yomar Cors i deixa pas una que també, déu-n'hi-do, la velocitat que porta.
1: Número 7.
0: És el Wow de la Karol G.

0: Me gusta demasiado, wow, la peça de la Karol G, que aquesta setmana es col·loca directament en el 7 i deixa el 6 per Danny Six.
1: Número 6.

0: podríem estar.
1: Ei, la peça de Dani Six des del Six, el seu track que s'anomena Que s'aturi el temps. Una bona proposta musical que en molt poc temps, tot parlant de temps, es col·loca a les posicions més altes de la llista. La creuem la barrera ara mateix ja de la mitjoreta que ens hi manca per acabar el nostre programa i ens anem a escoltar la posició número 5, que ens esperen en Candeletes o Marc Kurtz.
2: Número 5.
1: És el seu Coco.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Vinga, som-hi, que cada vegada ens acostem més al número 1 i ara ho farem des del 4.
2: Número 4.
1: I ho fem amb Quevedo, el Baifo.

0: La veu trencada i enfonsada del Baifo Quevedo, que sonava des del lloc número 4. Ens acostem ràpidament al nostre número 1, però abans hem de passar per al 3.
1: Número 3.
0: My Towers, amb aquesta s'ha col·locat molt ràpidament dintre del lloc número 3 de la llista. 5 setmanes a la llista, remuntant des del 8 amb el Carita. Feliz. Feliz.

0: Conmigo te puedes desahogar, i és que aquesta carita feliç s'ha col·locat, s'ha colat, s'ha endinsat dintre del lloc número 3 aquí a la llista del Top 30, i ens anem fins al 2.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 2.
0: Aquest lloc número 2 sona el Tal to You, que es mereixia el número 1, però li han arrebatat per 4 votacions.

0: Aquí està el lloc número 2 de la llista i ens deixa ja preparats, calents i enfonsats per arribar al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Vinga, carreguem piles, Ana Mena i Lola Índigo. Petit Oa!

Així és com sona el nostre número 1, Ana Mena i Lola Índigo, Petit Ou, a 14 setmanes de la llista, ja amb aquesta 3 setmanes número 1. Déu-n'hi-do, quin recorregut que ha fet aquesta proposta. I ara mateix és el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i conèixer com queda la cosa fins al moment. Des del 10, Jason Derulo, La Melody, amb el seu Mi Chico. Lloc número 9 és Parola Indigo i Lucho, amb el Bachatón. Des del 8, Ozuna i Omar Kurz. Ens acompanyen pujant moltíssim aquesta setmana amb el seu Cici. Un altre que déu-n'hi-do, ens ha despentinat de lo ràpid que ha pujat. La Karol G, va, uau. En el 6, Dani Six, Que s'aturi el temps. Un més en l'aire, Omar Kurz, Coco, i com no, no hi podia mancar, Quevedo amb el seu Baifo, des del lloc número 4. En el 3, My Towers, Carita Feliz. En el 2, aquesta proposta del Tal To You, que en 7 setmanes s'ha col·locat molt ràpid amb el lloc número 2 de la llista, la setmana passada en el 3. I com hem dit, el nostre número 1 torna a repetir, Ana Mena i Lola Índigo, Petit Ou.

0: Parlem ara de les noves incorporacions a la llista del Top 30. Les novetats. Entrades en llista.
1: Entra en llista.
0: La primera proposta ho fa des del lloc número 26.
2: Número 26.
0: I es tracta de Don Diablo, que afecta la presència amb el seu 9 mm.

0: Les novetats de la setmana. Clarén, Lucho, I am Don Diablo. I com no, també tenim els que se'n van fora de la llista, els que ens abandonen aquesta setmana aquí a la llista del Top 30, perquè el seu temps ja ha passat i ja és el moment d'agafar els trastos i marxar fora.
1: Surten de la llista.
0: La primera, Maluma, Palaseca. Ens ha acompanyat 23 setmanes, no està malament.
2: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos.

I amb això marxem. Agafem els trastos, sortim per la porta, perquè la finestra encara ens faria mal. Fins la propera setmana. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. Ens tornem a veure o escoltar, millor dit, d'aquí 7 dies. Aquí a Vilafant FM i a la llista del Top 30. Una forta encaixada. Apa, siau!

0: Ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: kiss.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: gala t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda...

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advent per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda,

0: No teniu pas de la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Digues Maria, oi?
2: Quedeu com una de Girl Band?
3: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: I un no, no.